De la vida volent anar a Jamaica, té que la penda passant. De la vida volent anar a Jamaica, té que la penda passant. De la vida volent anar a Jamaica, té que la penda passant.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

0: I són ara les 9 del matí. Repassem les qüestions més destacades d'aquest dimecres. Continuen les reaccions als mals resultats del darrer informe PISA que varen conèixer ahir, que deixa els alumnes de les Illes a la cua després de suspendre en lectura, matemàtiques i en ciències. L'inspector d'Educació i doctor en Ciències de l'Educació per la UIB, Miquel Àngel Tirado, assenyala que és una involució que arrossegam des de fa anys.
1: En una entrevista, l'informatiu Matí ha posat damunt la taula que des del 2015 fins ara els estudiants illencs han baixat 44 punts en lectura, cosa que preocupa. Insisteix que llegim a partir d'allò que sabem i, per tant, el problema no és la lectura, sinó de cultura.
2: Hem posat el focus en que els alumnes siguin capaços de cercar moltíssima informació, però és que per cercar informació has de tenir informació primer per poder valorar-la. I això és un element bastant important. Després, evidentment, tenim un tema estructural aquí a Balears. A Balears hem passat d'un 17% que teníem en 2015 de població migrant a un 29% actualment.
0: I en aquesta hora ha de començar el primer ple del Parlament després de les vacances d'estiu. La Cambra Autonòmica vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Connectem en directe amb el Parlament, Marta Puyalto. Bon dia.
3: Bon dia. És l'inici d'un curs polític especialment rellevant perquè és el darrer abans de les eleccions del pròxim maig. A aquesta hora comencen a arribar la majoria de diputats, també els consellers del govern, fan bona cara després d'aquest parèntesi parlamentari de l'estiu, i en breu ha de començar la sessió de control al govern. La presidenta s'incorporarà una mica més tard, ja que precisament en aquests moments rep la convidada a les festes del Barmà per part del Bala de Binissalem i també dels Bermadors. Marga, però ens haurà de respondre algunes dels principals assumptes que han marcat l'estiu polític, com ara la situació dels menors estrangers no acompanyats o la saturació turística. Però, com dèiem, un dels punts polítics més destacats d'aquesta jornada arribarà amb el debat de la presa en consideració de la llei que ha de regular l'entrada de cotxes a Mallorca i que defensarà el president del Consell, Llorenç Galmés. Això a dins, a fora, davant del Parlament, el sector educatiu 03 es concentrarà per reclamar una vegada més millores laborals.
0: Gràcies, Marta. I la política també ve centrada en el debat sobre la cogestió aeroportuària. El govern espanyol ha aixecat el veto perquè finalment es tramiti al Congrés la proposició del Parlament que pretén donar més competències a les illes en aquesta matèria.
1: I AENA ha respost insistint que una cogestió amb la comunitat autònoma seria inconstitucional. En una comunicació adreçada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, avisa que prendrà mesures si s'aprova.
0: Mentrestant, el Congrés dels Diputats en aquesta hora també està previst que comenci el ple i que ho faci amb la sessió de control al govern espanyol, una sessió de control que està a punt de començar, ja com tal i com sentiu de fons ara mateix.
4: Del grup parlamentari popular que tiene la palabra cuando usted quiera.
5: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, en España, en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de...
0: Són les paraules que ens arriben en directe des del Congrés dels Diputats amb aquesta sessió de control al govern espanyol que tot just acaba de començar. Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara passam al relleu. Els companys del programa El Dia.
6: Més informació a IB3 Notícies.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Ràdio Pollença és comunitat.

0: arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Ticketiver.
1: Ja som a l'estiu, comencen els sopars de la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
2: Ràdio Pollences, comunitat.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts del dematí i encetam una nova edició d'aquest estiuet d'avui dimecres, dia 9 de setembre. Bruna, bon dia.
1: Bon dia, Joana.
0: No plou encara.
1: Però ens espera un dia interessant, eh?
0: Mare meva, tot el que s'està anunciant. De fet, així començarem aquest informatiu, donarem molta informació de totes aquestes previsions. I, de fet, Bruno, saps que Pollença ahir vàrem patir un rècord per temperatura màxima des de que se recolleixen mesures un mes de setembre. I hem de dir que, Pollença, que ara ho cercava, se varen assolir 40,1 grau. Informen que ja són 10 dies que duim superant aquest estiu 40 graus a una estació oficial i Pollença, amb aquest 40,1 grau, ha estat la segona localitat, perquè també després ahir per mi va ser Llucmajor, que ha superat 40 graus un mes de setembre, estan parlant de setembre, a les Balears des de que hi ha mesures. I Vetres, de fet, sí, ho està dient ja des de l'informatiu de les 7.
1: I avui pluies i fresqueta.
0: I fresqueta, que encara no se nota la fresqueta.
1: Bé, jo crec que un poquet sí, no?
0: Sí?
1: Està un poc ennivolat, però això és el que, no soc meteoròleg, però això és el que deien que farà aquestes tempestes, no? Aquest xot de temperatures tan altes amb la borrasca, el que sigui que ve, tan fred, no?
0: Clar, aquesta, que lo tan intensa d'ahir, i ara ve aquest canvi, aquesta explosió, que esperem que no hi hagi desastres, no? Que bé, després també a vegades hi ha tant d'avisos i diuen tant d'avisar i no passar res. Millor, no?, que no passi
1: sí,
0: res.
1: Exacte.
0: Hem d'estar prevenguts. I de, com dèiem, començarem parlant d'això, però abans hem de comptar amb els nostres oients que tenim avui.
1: I de, començarem avui a les 10, just després d'aquest informatiu i de sentir totes les curiositats i de més, amb Miquel Valls. Parlarà sobre un nou curs a l'Escola de Música. A les 10:40, Ubala explicarà com va anar la reunió amb el conseller d'Empresa Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, per abordar els projectes relacionats a les bateries de l'IT. A les 11, Valeria de la Torre Rosa ens parlarà sobre els consells d'un nou curs escolar sobre el Consell d'Infants. A les 12 farem l'actualitat del nostre municipi. Vos informarem si ha plogut o no, però s'esperen més tard les pluges, ara vos informarem. I a les 12:30 ens repassaran diferents temes de l'àrea de benestar social a la regidora Maria Morro i les educadores socials Maria Antònia Tobores i Júlia Martínez. Més tard, a l'1 i quart, com sempre, tindrem el món del vi amb en Toni Campomà i crec que ens ha enviat un àudio del que tindran avui.
2: Molt bon dia a tots. Avui, en el programa Món del Vi, farem un recorregut per totes les illes, començant per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per conèixer com els han anat les veremes. O sigui, farem la ronda de veremes, que ja fa molt d'anys que la feim, que és demanant una sèrie de vinyòsols de tot lloc, ben com ho tenen en guany, si s'ha traçat, si s'ha adelantat, quina és la producció. Molt interessant perquè m'ho dona una pinzellada de com és en totes les illes. Ara idò, per espera a l'1 i quart.
1: I de ben, Toni Campomà ja mos ha dit que escoltarà a partir de l'1 i quart si vos agrada oir i en un petit plaer o cap vespre a les 5:30. Reprenem l'espai de la ronda de l'oposició. La setmana passada ja van fer tertúlia política i mos toca ronda i serà amb en David Alonso del Partit Popular. A les 6 tenim pendent de confirmar una entrevista, veurem si finalment la poden fer, i a les 7 tornaran Upiperos a parlar-nos sobre Mallorca, que sincerament no sé què ha fet, no sé si ha guanyat o perdut.
0: Va empatar per mi,
1: va
0: no?
1: Va empatar.
0: Ai, vaja, dos. Crec que ni guanya ni perd, per mi va empatar. Però bé, aquest diumenge jugui aquí. Aquest diumenge ha partit tant. Aquí. Molt bé. I de, això són els continguts. Abans de començar, vull dir que mos acaben d'informar, perquè també mos agrada contar el que passa per Ivetres amb pollencins i pollencines. I de, avui, a partir de les 10 de vespre, a Ivetres, en el programa Fred i Calent, na Laia i na Carla, na Laia Coves, que la coneixeu, que col·laboradora de la ràdio en l'altaveu infantil aquest estiu, i també en l'Està Guai, on son pare en Joan Rafel i sa mare en Irene, amb altres col·laboradores, mos ofereixen aquest programa. Bé, na Laia, ja sabeu que ha vingut molt per aquí. I mos contaran avui a partir de les 10 la recepta de lasanya de la Pradina Margalida.
1: I ve tres, això.
0: Avui, ja en el programa Fratica Lenta, i ve tres.
1: Ja de ser bona, aquesta lasanya.
0: Ha de ser boníssima, aquesta lasanya. Me l'han de venir a contar, per cert. Ara que son pare mos va enviar, li dic que han de venir a contar-la també aquí a la ràdio. De...
1: Aprofitaran per la
0: aquestes
1: nostra
0: recetes
1: secció.
0: D'infants. I de no vos ho perdeu, que serà segur ben interessant veure-les a elles, dues mestresses, fent en la Pradina Margalida. Molt bé. I de, ho havíem de dir, això és avui les 10, Fratica Lenta, aquestes dues pollencines, la lasanya de la Pradina Margalida. I de, ara sí, són les 9 i 12 i començam. I ja han dit, Bruna, que començaríem parlant del temps, perquè el temps a Mallorca se complica i la delegació territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET a les Balears, ha decidit, ahir ja va decidir, incrementar un nivell de les alertes a tota l'illa de groga taronja per aquest dimecres 9 de setembre. Es destaca que poden caure fins a 40 litres d'aigua per metre quadrat en una hora i les tempestes poden portar ratxes de vent associades a 90 km per hora.
1: Els avisos estaran en vigor des de les 12 del migdia fins a les 9 i, a més, hi ha alerta groga per mala mà a totes les costes de Mallorca. La predicció de l'AEMET per avui dimecres també anuncia un descens notable de les temperatures diurnes, ja que s'espera que les màximes no superin els 29 i els 32 graus davant els 39 d'aquests dies. Tot això, la portaveu i delegada d'AEMET a les Balears, Maria José Guerrero, ha apuntat que seguiran lleugerament per damunt del que correspon en aquesta època de l'any, que són 28. Per la seva banda, el vent serà moderat del sud-est, augmentant al matí a moderat a fort del nord i nord-est, amb baixa en ratxes que poden assolir 90 km per hora. Aquesta situació és fruit de l'arribada d'un front fred amb un tàlveg fred a nivells alts que provocarà un canvi de temps important.
0: I Emergències demana precaució i autoprotecció davant les pluges, tempestes i vent que s'esperen aquest dimecres a totes les Illes Balears.
1: Davant aquesta situació, Emergències 112 demana precaució a la població. És Eduardo Praga, director del Centre de Coordinació d'Emergències 112, coordinador del centre, qui ens ho explica.
3: Mañana se nos presenta un día, digamos, complicado, ya que tenemos casi la totalidad de los fenómenos adversos que puede recoger el meteoval. Tendremos un episodio de lluvias, tormentas, viento y también luego habrá pues, fenómenos costeros y puede que alguna risaga en la isla de Menorca. Se ha decidido elevar la gravedad del plan a nivel 1, G1, y para todas las islas, y durante el día de mañana pues se harán reuniones de seguimiento con todos los organismos, y lo que pedimos a la población es lo que siempre pedimos, es mucha precaución, que no se confíen. El día puede salir por la mañana muy soleado, muy tranquilo, y que parece que no pueda pasar nada, pero son días muy cambiantes que a lo largo del día pueden cambiar de manera repentina, se puede formar una tormenta con rachas de viento asociados muy potentes y que puede generar problemas de circulación, problemas marítimos. También pedimos que se retiren todos los objetos que puedan estar en ventanas, en terrazas, cualquier objeto que pueda volar, porque esas rachas de viento sí que pueden complicar las situaciones, y que bueno, mucha prudencia en todos los aspectos para el día de mañana y sobre todo de cara a partir del mediodía. En principio es un fenómeno que abarca todas las islas, puede producirse en cualquier sitio de la isla. En principio parece que va a haber lluvia en todas las islas, en algunos sitios de manera más fuerte que en otros, pero es un fenómeno que en principio va a afectar a todo el conjunto de las islas.

0: I del comitè tècnic, assessor d'Uplà Meteoval, activa com dèiem aquesta alerta taronja per pluges i tempestes a totes les illes, alerta groga per fenòmens costaners i forts vents a Mallorca i a Menorca també a Rissaia.
1: L'AEMET ha avançat que el temporal marítim es prolongarà previsiblement fins dijous, però la previsió és que l'episodi més intens de pluies i tempestes es produeixi durant el dia d'avui i que dijous es recuperi la normalitat. Així mateix, s'espera un descens notable de les temperatures d'uns 10 graus i l'AEMET no preveu un episodi llarg de pluies i tempestes, però sí intens en el moment que es produeixi.
0: L'U2 ha difós tota una sèrie de recomanacions sobre què fer en cas de pluges i tempestes, temporals a la mà i forts vents.
1: Escoltam el missatge que han penjat a les xarxes.
2: És època de tempestes i pluges intenses. Preparar-te pot salvar-te del perill. Consulta les previsions meteorològiques i els consells d'autoprotecció als canals oficials. En cas d'alerta, procura no desplaçar-te, però si ho has de fer, planifica-ho bé. Circula per les vies principals. No travessis cursos d'aigua i fes-te'n fora dels torrents. Abandona el vehicle si queda immobilitzat. A casa, tanca portes i finestres. Si entra aigua, tanca l'interruptor general i les claus de pas. No quedis a soterranis, zones baixes o garatges. Abans de la tempesta, prepara't. Tingues a mà les coses que et faran falta i guarda en un lloc alt i segur les reserves. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n. En cas d'emergència, telefona a l'112. Govern de les Illes Balears.
0: I d'ara sí, Bruno, deixant les tempestes i totes aquestes previsions i recomanacions i tota aquesta informació meteorològica de banda i canviant de qüestió. Ajuntament i entitats socials de Pollença es varen reunir ahir en la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia, concretament amb el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro, per conèixer l'estat de tramitació dels projectes d'emmagatzematge energètic Jilguero STU i Bes Servet previts en sòl rústic a Pollença.
1: Des de l'Associació Hotelera de Pollença han fet un comunicat on reiteren el seu compromís en la transició energètica, però també la necessitat que es desenvolupi de manera ordenada, respectant el territori, el paisatge i les activitats econòmiques existents. Han defensat que aquestes instal·lacions s'ubiquin prioritàriament en polígons industrials o espais ja transformats, evitant l'ocupació de sòl rústic quan existeixin alternatives adequades. L'entitat ha agraït al conseller i al seu equip les explicacions facilitades, així com la participació de l'Ajuntament i dels representants veïnals, i ha assegurat que continuarà treballant per un model energètic compatible a la protecció del municipi.
0: El mes de setembre és sinònim de lluita contra l'Alzheimer i altres demències. Enguany, AFAM ha organitzat un cicle de conferències sobre la prevenció i protecció cap a la malaltia. Aquests van dirigits a tota la població interessada amb places limitades i inscripció prèvia.
1: Les xerrades seran a partir de dilluns 14. Es farà una xerrada per setmana, dilluns 14, 21 i 28, a la Fundació Roger Villalonga. Dilluns 14 parlaran de qui decidirà per mi quan no pugui fer a càrrec de l'advocada Margalida Mora i Bosch. La setmana següent, el dilluns 21, l'envelliment i salut cerebral, les claus per prevenir el risc de demència, càrrec del neuròleg Eduard Vergay Pizarro, i finalment, dilluns 28, el paper de l'exercici físic, la clau per a la preservació de la salut cerebral, a càrrec de l'educadora física Paula Vergay Pizarro. Us podeu inscriure al 629 611 173.
0: Les ordenances d'animals, neteja i platges centraran el proper Consell d'Àrea.
1: Es celebrarà el proper 22 de setembre a les 7, una nova sessió del Consell d'Àrea de Serveis, EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parc Canals i Ambients, i les delegacions del Port de Pollença i Sant Vicenç. La reunió tindrà lloc a la sala de plans de l'Ajuntament i estarà oberta a la participació de la ciutadania. Entre els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. El Consell d'Àrea vol ser un espai de diàleg entre l'Ajuntament, els serveis municipals i els veïnats, on es puguin plantejar propostes, dubtes i qüestions que afecten directament el dia a dia del municipi. La cita serà el 22 de setembre a les 7 de l'hora baixa a la sala de plans de l'Ajuntament. I escoltant la regidora de participació ciutadana, Joana Xamena, i el gerent d'Enser, Sebastià Sansó, que van explicar als micròfons de Ràdio Pollença els continguts d'aquesta nova sessió i l'importància de la participació ciutadana.
3: Doncs explicar que hi ha un reglament de participació ciutadana, que el reglament de participació ciutadana se va aprovar en ple i contempla la possibilitat de que qualsevol regidor o regidora que vulgui interpel·lar la ciutadania perquè doni resposta o pugui participar activament davant qualsevol qüestió, pues demanar participació ciutadana si pot fer aquesta convocatòria. Així va passar en Medi Ambient i vàrem fer aquesta convocatòria. Regidor de Medi Ambient, juntament amb Enser, en la col·laboració d'Enser, perquè hi havia moltes qüestions que necessitàvem perquè, per la ciutadania, perquè la ciutadania en pugui aportar. Temes que tenen que veure, com bé has explicat, damunt ordenances diverses, que o bé per xarxes socials o bé directament pues, interpel·len les regidories pertinents de posar alguna solució.
0: Recordem que està obert un període de matrícula per un nou curs de l'Escola d'Adults que ja ha anunciat la seva oferta formativa i també ha anunciat que el curs es començarà el dia 23 de setembre.
1: La proposta inclou ensenyaments inicials en dos nivells, un primer nivell d'alfabetització i càlcul matemàtic i un segon nivell de consolidació dels coneixements assolit. Pel que fa als idiomes, s'ofereixen cursos de català des del nivell A1 fins al C1 i el castellà per estrangers de nivells A1 i A2, d'anglès de l'A1 al B1 i l'alemany A1. També n'hi haurà un d'alemany turístic A2 de 30 hores que es farà entre novembre d'enguany i març de l'any que ve. L'oferta es completa amb un curs de capacitació digital de 60 hores. Les matrícules es poden formalitzar de 7 al 22 de setembre al Centre Cultural Miquel Catllong, al carrer Metge Llopis, du Port de Pollença. Per més informació es pot consultar a la web cepalcudia.com o telefonar al 978-86-69-52.
0: I també estan obertes les prescripcions per l'Escola Viva del Port de Pollença. Va adreçat a infants i joves des de primer de primari fins a quart d'ESO.
1: Faran activitats esportives, tallers de cuina, jocs i excursions. Us podeu inscriure. Les prescripcions estan obertes fins demà dilluns 10 de setembre a través del codi QR que trobareu a xarxes.
0: Aquesta setmana tenim campanya de donació de sang a Pollença.
1: Aquest divendres 11 de setembre podeu anar a donar sang al Centre de Salut de Pollença de les 4:30 fins a les 9. Recordeu demanar cita a la pàgina web donasang.org i també hi tornarà a donació 28 de setembre al local de l'Associació de Veïns du Port de Pollença.
0: Vos recordant que aquest dissabte comença el Festival Mahler, és una proposta que enguany ret homenatge al compositor Gustav Mahler, coincidint amb el 115è aniversari de la seva mort i ens durà tres concerts al claustre de Sant Domingo.
1: La primera cita serà aquest dissabte 12 de setembre amb el Martell del Destí, un concert a càrrec de l'Encontres Orquestes i Illes Balears, dirigida per Bernat Kecles, que interpretarà íntegrament la Sinfonia número 6 de Mahler, coneguda com la Tràgica. El dia de 9 de setembre serà el torn de Mahler íntim entre Brahms i Alma, la participació de destacades joves instrumentistes europees, la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magui García. Finalment, el 26 de setembre, el festival es tancarà amb Mahler, Orígens i Testament. L'Orquestra de Cambra de Mallorca, també, baix la direcció de Bernat Kecles, interpretarà l'Adagio de la Sinfonia número 10 i la Sinfonia número 1, Titan.
0: La Cala Brutal Local serà dissabte dia de 9 de setembre, la setmana que ve. Parlem de la segona edició d'aquesta trobada que vol reivindicar la cultura, el paisatge i el producte local de Mallorca, recordant que queden dos dies només per apuntar-se a la Brutal Autos.
1: I la primera de les activitats de la diada serà aquesta cursa Brutal Autos. Es tracta d'una desfilada i baixada d'autos d'elaboració propi, creatius i de quilòmetre zero. La concentració serà a les 9:30 de matí en un mirador de Cala Barques i l'inici de la carrera serà a les 11 en un carrer de Joaquim Mir amb arribada al carrer Molins. Hi haurà premis pels equips guanyadors, a l'auto més original, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega serà a les 12:30 d'1 de matí a Cala Molins amb els xeramies Orats i Batullensa. El termini per apuntar-vos acaba aquest divendres i podeu trobar més info a la pàgina web de l'Ajuntament de Pollença.
0: Ja vos hem anunciat que en parlarem avui de matí a les 12:30 d'aquestes i altres qüestions de l'àrea de benestar social que han fet realitat algunes de les propostes que han demanat el Consell d'Infants.
1: El Parc de la Formiga del Port de Pollença ja compta amb una nova porteria i una nova xarxa per a la cistella de bàsquet, dues millores que van sorgir de les propostes dels consellers i conselleres del Consell d'Infants durant la sessió plenari d'aquest any. Els consellers i conselleres van demanar una altra porteria per poder jugar a futbol. També van proposar canviar la xarxa de la cistella, ja que la que hi havia de tela es rompia en freqüència.
0: I anem a la informació esportiva. Tenim una cursa aquest dissabte a Sant Vicenç.
1: La maleïda Swing Run serà aquest dia 12 de setembre a Sant Vicenç, on s'alternen trams de cursa per camins de muntanya en natació en mar obert, encadenats sense descans. Hi ha dues modalitats, la full de 20 km i mig, 2.360 de natació i 500 metres de desnivell, o l'esprint de 8,5 km, 1.330 de natació en 220 metres de desnivell. Vos podeu inscriure a la seva pàgina web lamaleidaswimrun.com.
0: I si abans vos explicàvem les conferències que organitza FAM aquest mes de setembre, ara hem de parlar que diumenge, dia 20, arriba la 15a cursa per l'Alzheimer i que tindrà lloc, com sempre, al claustre de Sant Domingo.
1: Més curses aquest dia 20 de setembre de 7 quilòmetres com un trofeu especial, crono escalada entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres i a més hi haurà curses escolars en distància adaptada en sortida a les 9 i participació gratuïta. Vos podeu inscriure a elitechip.net i la jornada comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11 hi haurà vermutada i música en els jardins del claustre del convent.
0: I no són aquestes les úniques curses, perquè encara en tenim més les properes setmanes.
1: El 26 de setembre serà el Pollença Running Fest en Omoll, la cursa popular de 10,5 quilòmetres en Campionat de Balears. Vos podeu inscriure igualment a elitechip.net i emprèn en col·laboració amb l'associació Mitja Marató sorteja 4 inscripcions per participar en aquest Pollença Running Fest. Si voleu participar, heu de seguir els perfils d'emprèn i de la Mitja Marató Pollença Facebook o Instagram, donar m'agrada a les publicacions del sorteig i etiquetar la persona en qui aniríeu a córrer si sortíssiu guanyadors. El termini per participar acaba dia 22 de setembre i aquest mateix dia s'anunciaran els 4 guanyadors. És una iniciativa que permetrà a 4 persones gaudir de la propera edició del Running Fest. El 3 d'octubre trobam la Mallorca 5000 Sky Running amb el Campionat de Balears d'ultradistància, 65 km i més 5 km. La Mallorca 1000 de 24 km més 1 km i la modalitat per relleus de 65 km. Us podeu inscriure també a elitechip.net.
0: Curses, però també hem de parlar de lo que se fa a la mà, que el Real Club Nàutic de Port de Pollença organitza regates.
1: El trofeu Colònia, concretament, d'Optimist D, que es durà a terme els dies 26 i 27 en el Real Club Nàutic de Port de Pollença.
0: Són les 9 i 29, i bé, Bruno, podem dir que no ens han arribat avui els diaris, per tant, no hem pogut fer aquest repàs de la premsa escrita. Sí que ja me'n anem tot seguit a fer un repàs en els titulars més destacats de les portades digitals d'aquest dimecres 9 de setembre, 9 del 9.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

I de començar, com sempre, en la portada digital del Diari de Mallorca, un de cada quatre alumnes de Balears repeteix curs al Manco una vegada, això és quasi ho doble que a la Unió Europea. Això són dades de l'informe PISA, publicat aquest dimarts, que adverteix que la proporció se dispara a l'educació pública fins al 29,8% front del 16,1% dels centres privats. La tradició que sobreviu a Santa Catalina, petroli, fils, melicotons de muro i llapisos de colors. Abans hi havia comerços i ara hi ha bars, lamenten els propietaris dels establiments històrics que mantenen una clientela fiel, mentre el turisme, les immobiliàries i la restauració guanyen terreny en aquest antic barri de pescadors de Palma. La dona que va donar llum en una pastisseria de Serenal al meu fill va néixer amb olor a dolç. La mare assegura que el dolor era tan intens que l'impedia arribar al metge i dona gràcies a l'ajuda que li van prestar els policies locals de Llucmajor. I el Diari de Mallorca entrevista l'escriptora mallorquina Laura Gost, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, El preu de néixer. Diu, és complicat sortir indemne quan li demanes al teu pare que mori perquè puguis tenir un fill. De part forana del negoci dels pans, el de les cases, una nova immobiliària, obren al centre de Bunyola en un local que ocupava una panaderia. Les pintades vandàliques contra la turistificació en municipis de la Tramuntana no frenen a les immobiliàries que continuen expandint-se i obrint oficines en el centre dels pobles de la serra. Malestar entre les famílies d'un col·legi de Palma que ha eliminat els viatges d'estudi després d'un episodi de balconing. Pares del CEIP Aina Moll i Marquès qüestionen que els alumnes que comencen ara sisè se queden sense la tradicional sortida de final de curs per uns incidents que varen protagonitzar uns altres estudiants el curs passat. El Consell impulsa un programa de travessies guiades de 4 dies per la ruta de Pedra en Sec. Aena sosté que la llei de congestió aeroportuària de Balears és inconstitucional i prendrà mesures si s'aprova. Judici a Palma. Demanen 140 anys per als 15 acusats de la major xarxa de tràfic d'èstasis. Dues doctores creen a les Balears un programa per prevenir el desgastament professional entre els metges. La Nit de l'Art de Palma celebra els seus 30 anys amb una imatge renovada, més de 50 exposicions i més d'un centenar d'artistes. Mallorca amb alerta taronja, el canvi de temps deixarà pluges intenses, tempestes i fortes ratxes de vent. I emergència, ja ho han dit, ha activat l'alerta taronja davant un dimecres de risc per pluges i tempestes. El PSIP exigeix paralitzar la tarifa de TIRME i congelar els 41 milions extra aportats per al Consell fins que intervengui la Sindicatura de Comptes. Juaneda Miramar se converteix en el primer hospital universitari privat de les Illes Balears. Mor un ciclista de mort súbita quan recorria el coll de Solla. Lucía Muñoz se presenta a les primàries de Podem per ser candidata a la batllia de Palma. Els veïns de la plaça Alexandre Jaume de Ciutat denuncien insalubritat. S'adroien davant els infants. Asseguren que des de la pandèmia aquesta situació s'ha agreujat. També afirmen que han notat un augment de mercat de prostitució a la zona.
L'app Espai Salut canvia el seu sistema de cites després de les queixes i permetrà gestionar l'atenció de menors i dependents. L'extrema dreta alemanya també arrasa la platja de Palma. Compartim els problemes d'Espanya, diuen.

0: Rels B llançarà el seu nou àlbum inspirat en la bossa nova després del seu concert a Mallorca. L'artista, que serà nomenat com a fill predilecte, confessa la seva recent obsessió per als sons brasilins i avança temes com Gaviotas i Esperanza. Tindrà el concert aquest divendres 11 de setembre a Palma. I acabem fent una ullada a la informació esportiva del Diari de Mallorca. Àlex Sala s'apropia del centre del camp del Mallorca. El català està sent el millor futbolista del conjunt vermellenc en aquest inici de campionat i està elevant notablement la competència a la medular.
1: Anem ara amb el diari digital, ara Balears trobem a portada que cobren molt més i compren pisos aquí. La classe mitjana europea guanya terreny als illencs. Alemanys i nòrdics de classe mitjana cobren dues i fins a tres més vegades que els residents de les Balears i adquireixen una de cada tres propietats immobiliàries. I una entrevista a Ferran Portella, professor d'Economia de la UIP, diu: ens estan venecianitzant, som expulsats del lloc on produïm perquè no hi podem viure. I un article d'opinió sobre educació diu: les PISA retraten un sistema educatiu en tempesta permanent. No tremola una columna, sinó tot l'edifici. Les Balears empitjoren en lectura, matemàtiques i ciències, mentre les aules afronten més diversitat i vulnerabilitat. Canvis en l'evolució i nous hàbits marcats per les pantalles en una escola que acumula massa fronts oberts alhora. I AENA diu que la llei de cogestió aeroportuària de les Balears és inconstitucional i amenaça d'actuar si s'aprova. La companyia defensa que la regulació i la gestió dels aeroports d'interès general corresponen en exclusiva a l'Estat. I Bolaños accepta que es debati la cogestió dels aeroports. Qui l'ha convençut? El PSOE i Més es disputen el mèrit sobre el canvi de criteri del govern espanyol que ha aixecat el veto a la tramitació de la llei. Una notici complementari que diu que el govern espanyol retirarà el veto a la tramitació de la llei de cogestió aeroportuari i Armengol traurà el punt de l'ordre del dia després d'un acord entre Urtasun i Bolaños. Més entra el debat sobre immigració i reclama que les illes n'assumeixin les competències. És una obligació no deixar el debat en mans de la dreta i l'extrema dreta, ha dit Apestella. Catalina Cladera diu que els 103 milions d'euros abocats a Tirme fan olor de malbaratament. El PSI reclama al Consell que suspengui l'aplicació de la tarifa del 2026, congeli els 41 milions aprovats al juliol i encarregui una auditoria independent. Ginard exigeix serietat després de l'aixecament del veto a la cogestió aeroportuària. El Consell Insular de Turisme acusa el PSOE de defensar el decreixement a Mallorca mentre l'Estat preveu que Son Sant Joan guanyi 2 milions de passatgers fins a 2031. I el PP vol aplicar la limitació de vehicles a Mallorca la temporada que ve. El portaveu dels populars al Parlament, Sebastià Sagreras, preveu que la llei s'aprovi definitivament entre l'octubre i el novembre i entri en vigor l'estiu del 2027. Les Balears en alerta taronja aquest dimecres per pluja i tempesta. Emergències alerta que la jornada serà especialment complicada a partir del migdia, amb plogudes de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, tempestes, calamar-se, ratxes de 70 km hora, mala mà i possible rissaga a Ciutadella. Alumnes de l'IES Joan Alcover tornen a l'institut abans d'hora per preparar els llibres de reutilització. Un grup d'estudiants dedica voluntàriament un dels darrers hores baixes de les vacances a revisar i folrar els exemplars que després utilitzaran ells i els seus companys. Ferits greus, dos motoristes que han caigut de 20 metres a Calatuent. Encara es desconeixen les causes del succés. I alerta per l'aigua a Campos i Ses Salines. No és potable per accés de sodi. Els ajuntaments recomanen no beure'n ni utilitzar-la per cuinar, tot i que si es pot emprar per a l'higiene i la neteja. Els turistes en cotxe han envaït Sóller aquest estiu. És el municipi de tot l'estat amb més visites. El municipi mallorquí gairebé quadruplica els registres de Marbella i ha patit durant l'estiu coes que han arribat fins a Camp Penasso, a 13 km de l'entrada del poble. Lucía Muñoz vol repetir com a candidata de Podem a la batllia de Palma. La regidora es presenta a les primàries de la formació, la massificació turística i l'habitatge com a eixos del seu projecte. I detenen un tercer home per calar foc a un habitatge de Manacor. Us han deixat sense casa i us matarem. Diu, la policia atribueix al nou arrestat una possible participació en l'incendi que va tenir 4 focus i 2 dels quals es van situar a les úniques vies de sortida de l'immoble.
0: I acabem fent una ullada a l'edició digital del diari Última Hora. Investigació, Mallorca, un santuari per a la ultradreta alemanya i l'AFD. Dirigents d'Alternativa per Alemanya i líders de bandes d'extrema dreta han trobat els darrers anys a l'illa un lloc de refugi, de reunions secretes o fins i tot de residència. Comptes del govern, els pressupostos inclouran rebaixes fiscals en habitatge i no hi haurà pujada de l'ecotaxa. Els restauradors avisen, Balears ens expulsa, no podem vendre una cervesa a 2 euros quan en paguem 14.000 de lloguer. Detingut a Marratxí, un jubilat de 73 anys en recollir un paquet amb més de 12 quilos de marihuana. Un any de presó per vendre a Palma un cotxe de segona mà ocultant que tenia una reserva de domini. Endesa atribueix els talls de llum d'aquest estiu a l'excés de calor de dia i de nit. La companyia reconeix incidències recurrents a zones turístiques com el Cudi, Pollença i diversos punts de Palma que no són habituals. A judici, un empresari immobiliari alemany per intentar enganyar un jutjat amb rebuts falsos. Un regne dins la mà, un documental sobre el naixement i els conflictes de la corona de Mallorca. Les patronals de les Balears alerten de més burocràcia per a les pimes amb el nou decret de transparència laboral. De part forana, Manacor, nova claraboia per al col·legi mitja demà. Els treballs s'allargaran 2 mesos i conviuran en les classes del centre. Les papereres de diversos carrers de Sant Joan apareixen en bosses plenes d'escombraries domèstiques.

0: Mor el conductor que va patir greus cremades després d'incendiar-se el seu cotxe a Sant Joan. Laura Agost presenta nou llibre, ha escrit una novel·la tan perversa que el meu embaràs ha estat plàcid. I anem a repassar titulars de la plana nacional. Trapero presenta la seva dimissió com a director general dels Mossos d'Esquadra. Pugen a 183 els migrants arribats aquesta setmana a les Balears, a bord 11 pasteres. Estats Units confirma destrucció de 5 petroliers iranians per atac contra un dels seus vaixells. El Brent puja més de l'1% i s'aproxima als $100 després d'augmentar la tensió a l'Iran. I d'esports, futbol, tres mallorquines nominades al Baló d'Or. Cata Coll, Patrick Guijarro i Mariona Caldentell opten al màxim guardó individual, el qual no aspira Aitana Bonmatí. I de ciclisme, declaracions d'Enric Mas, té la confiança per als núvols. El ciclista mallorquí supera una altra jornada de trànsit i se mostra partidari de donar menys importància a la contrarrellotge de dijous. I de són les 9:45, ara ja tot seguit, anam a la informació del temps.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

I d'així hem començat avui aquest informatiu parlant de la meteorologia, tot i que ara mateix tenim encara un bon sol a Pollença. Anem a veure aquestes previsions un dimecres avui complicat per pluges molt fortes, tempestes, calabruix i ratxes de vent. I d'arriba un front fred amb un talba fred a nivells alts. Això donarà lloc a un canvi de temps important de la calor extrema, que de fet, com han dit abans, ahir Pollença va un petit rècord. Ha estat el segon municipi en tenir un rècord de temperatura més alta d'un mes de setembre des de que se recolleixen mesures, 40,1 graus ahir a Pollença. I de passant d'aquesta calor extrema a pluges molt fortes, tempestes, calamarsa i ratxes de vent de més de 90 km per hora, tota Mallorca es troba avui amb alerta taronja. Poden caure fins a 40 litres d'aigua per metre quadrat en una hora i, com m'han dit, les ratxes de vent van associades a més de 90 km per hora. Hi ha alerta groga per mala mar a totes les costes de Mallorca. També l'AMM mos avança avui un descens notable de les temperatures. S'esperen que les màximes no superin els 29-32 graus davant el 39 d'aquests darrers dies o 40,1 com el cas de Pollença d'ahir. Tot i així, són unes temperatures molt altes per ser un mes de setembre. En aquesta època de l'any el que correspon són 28 graus. Ja vos han dit que emergències demana precaució a la població. S'ha activat l'alerta taronja del índex IG1 del Pla Meteoval per pluges i tempestes a totes les illes. I alerta groga per fenòmens costaners. El temporal marítim s'allargarà previsiblement fins demà dijous, però la previsió és que l'episodi més intens de pluges i tempestes sigui avui dimecres. Demà recuperem un poquet la normalitat. S'espera, això sí, com dèiem, un descens de temperatures. I aquest episodi de tempestes no serà llarg, però sí intens. Podem avançar demà, dia 10, que comença el curs escolar. S'anuncien intervals ennivolats, amb un cap vespre més poc ennivolat, algun xafec ocasional de matinada. I les mínimes estaran demà entre 16 i 20 graus, unes màximes de 27 a 30. Bé, i aquí la zona de Pollença, el mateix, tenim un 100% de

0: probabilitat de pluja. De fet, ara mateix que fa sol, tenim una probabilitat, segons l'AEMET, de 100% entre les 6 i la mitjanit de precipitacions i tempestes. Demà, a més, mos quedarà alerta groga per fenòmens costaners. Fem una ullada també en quines dades tenim a les nostres estacions. Com dèiem, s'han assolit 40,1 graus de pollens a la jornada d'ahir, duim 10 dies superant-ho 40 graus d'un mes de setembre, i aquest 40,1 graus, si els ajuntam a les del registre que va també a Llucmajor, es pollens a la segona localitat que supera 40 graus un mes de setembre a les Illes Balears des de que se recullen mesures. Ara mateix tenim 25,3 graus a l'estació d'Ucalvari. El vent està bufant ara suau, encara fa de llevant, 1,6 km per hora. L'humitat ha pujat a Pollença gairebé un 70%. I el baròmetre el tenim a 1.011 hectopascals. Anem a fer una ullada en un moll. L'estació del Club Nàutic Marc ara 26,7 graus. El vent en un port de Pollença bufa de gregal a 1,2 km per hora. Un baròmetre que marca 1.010,5 hectopascals i l'humitat està al 88%. I de la situació marítima ja ho sabeu, així ho hem avançat, que tenim aquestes alertes activades per fenòmens costaners, per vent, també mala mar, unes ratxes de 70 km per hora de nord i nord-est, un vent de força 6 a 7 amb ones de 2 o 4 metres. Arriben ja les 9:51 minuts i a veure què mos conta en Bruno del Misteri d'avui. Bruno, és que hi no eres, i quan no hi ets, mos costa cercar un misteri. Ets misteriós, ara dic que Bruno és misteriós.
1: Lo que, clar, que nosaltres, ho joves, no vull dir que no sigueu joves, Joana, estem més per xarxes i veiem coses més curioses, més d'actualitat, i doncs és un poc més fàcil. I és ben curiós lo que parlaré avui, ja que, resumint, han aconseguit mapejar, que us ho deia abans, un servei d'una mosca. És a dir, mapejar significa dur un servei d'una mosca a un arxiu que enllaça totes les seves connexions neuronals. Com funciona un servei d'una mosca, bàsicament? El darrer pic que se va fer va ser fa 40 anys i va ser amb un servei d'un cuc, que és molt més reduït, però tenia unes 10.000 connexions neuronals, aproximadament. Però bé, van aconseguir científics mapejar aquest cervell d'una mosca de la fruita, la mosca que tenim per casa, que sempre molesta, té unes 139.000 neurones i 54,5 milions de connexions. És a dir,
0: són moltíssim, no?
1: Bastant de pics més que el d'un cuc. I del que ha passat, s'ha fet viral per xarxes que un lot ha aconseguit dur l'arxiu d'aquest cervell d'aquesta mosca a Minecraft. No sé si vos sonarà aquest joc.
0: Aquest joc encara Minecraft està tan de mal, ja no tant, no?
1: És el lloc més venut de la història.
0: Encara?
1: Esclar, clar que sí. És aquest joc de cubets, no?
0: Construccions. Petit,
1: sí, no tan petits. I del que ha fet...
0: Tu t'agrada, tu hi jugues.
1: Ja
0: estàs enganxadet.
1: No, però he jugat molt d'anys. Per això s'ha fet molt viral, perquè ha aconseguit ficar-ho a Minecraft, ha agafat l'arxiu d'aquest mapeig i l'ha aconseguit ficar en un lloc. I què ha fet? És que literalment ha fet una simulació basada en un mapa de les seves neurones i connexions, i ha aconseguit, utilitzant aquestes dades, que una mosca virtual dins Minecraft reaccioni en els estímuls i prengui decisions d'una manera basada en el funcionament neuronal real. És a dir, ell ha agafat aquest mapa, ha fet un arxiu per ficar-ho dins un lloc, i hi ha una mosca viva dins Minecraft, no? Això sona
0: això és com
1: assusta.
0: La que diuen la mosca de la tele, que sempre molesti. Hi ha una mosca dins un Minecraft.
1: Però pensa...
0: I d'on molestar jugant la mosca? Què
1: no,
0: fa? Quina és la funció de la mosca?
1: No, la té com a... Ja he vist el vídeo, la té com un cubell, perquè aquest arxiu... fa falta un equip potent per moure tanta informació. Però actua com una mosca real per les seves decisions, estímuls, el seu vídeo que ella se mou cap a un costat, cap a l'altre, reacciona si li poses qualque cosa. És a dir, el servei d'aquesta mosca reacciona com d'una mosca normal. I això mos du a pensar què passaria si aconseguessin fer o d'un cervell humà. I de, no vos preocupeu perquè encara queda molt de temps. Fa uns anys varen aconseguir mapejar un mil·límetre d'un cervell humà.
0: Estàs posant tu, Renau de la Mosca, tu ara?
1: No. Sona, ah. Sona mosques que estan fent per aquí de fora.
0: Ah, és que està sonant una mosca, estava flipant. És que està sonant... Deu ser la bufadora.
1: Sí, sí.
0: Ah, que pareix una...
1: Sí, sí, ja, mira. La mosca aquesta que molt
0: ni
1: llesta...
0: Això ni fet a posta,
1: sí, sí. Quin
0: sorvellot.
1: Està enllesta que m'ha arribat a pollença. I, el que deia, ara aconseguim apetjar un mil·límetre d'un cervell humà i només aquest mil·límetre va ocupar, crec que eren 20 terabytes d'informació. És a dir, el nostre mòbil, que té 200 gigas, 500 gigas, i un terabyte són 1.000 gigas. Imagineu-vos, un mil·límetre. Però bé, la comparació és brutal. El cervell humà té 86 milions de neurones i 100 bilions de connexions.
0: Jo m'aperto amb aquestes xifres que estan
1: donant.
0: És a
1: dir, molt de milers més de pics-cú de la mosca. Però bé, ja això ja ha passat, no?
0: Curiós.
1: Un ésser viu, entre cometes, sí. A un videojoc. Però clar, si aconsegueixen clonar, la mosca és conscient que és viva.
0: I això ho ha fet un jove?
1: Bé, un programador. Ai. I això ve al mort de debat filosòfics, ètics, de que si això s'hauria de seguir fent, investigant, però bé, arribarem segurament. És qüestió de temps que se m'apagi un cervell humà. I bé, vaig veure curiós.
0: I de curiositat, aquests misteris que en Bruno cada dia mos aporta. I tenim una cançó? Tenim 5 minuts.
1: Sí, tenim una cançó de setembre que Ana Maria, que ara ha tornat.
2: Bon dia.
1: Mos va posar un repte de trobar una cançó que parli de setembre cada dia, perquè sabeu que és el més que més en té. I de les que havies triat, Maria, he triat la d'en Frank Sinatra. No sé, perquè que se diu setembre.
2: M'apareix bé.
1: Sí, la podem escoltar. Venga. Un poquet. Vinga.

0: Bé, cançó de setembre que...
1: No, cançó de dia de mal temps, ja.
0: Sí, i qui ho diria, eh? Qui ho diria? Però bé, la recomanació ja ho hem sentit, que deia el director de coordinació d'emergències, que no vos fieu si vos despertàveu amb un sol. Les previsions són aquestes i hem d'anar en compte. Tant de bo no passi res. Ja són les 10, no me'n dona temps a la gent d'ara mateix, però bé, escoltam les notícies d'IB3, l'actualitat, menys si ja plou per qualque banda de Mallorca, i després tindrem temps abans de parlar amb Miquel Valls, director de l'Escola de Música, i de repassar l'agenda.
2: Arrenca el primer ple del Parlament d'aquest nou curs polític, que és el darrer de la legislatura i que acabarà al maig de l'any que ve en les eleccions. I ho fa amb una concentració de les treballadores de la xarxa 03 a les seues portes. Ho fan per reclamar un nou conveni autonòmic. I de seguint aquesta concentració, hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, sí, som aquí a les portes del Parlament. Aquesta protesta que arriba després de mesos de conflicte entre les treballadores, els sindicats i les patronals. La xarxa 03 i els sindicats de Comissions Obreres, UGT i STEI reclamen que s'obri una negociació específica per al sector i també demanen revisar el decret de mínims que regula les ràtios i les condicions dels centres. Ho explica la vocal d'ensenyament privat i concertat de l'STEI, Sandra Serra.
4: Això no és una qüestió només salarial, estan parlant de millores laborals que les equipari amb la resta d'etapes educatives i també per la qualitat educativa. No poden ser aquestes ràtios tan elevades amb una sola educadora s'aula i de reivindicar que hi hagi sempre parella educativa.
3: El calendari de mobilitzacions preveu noves protestes durant les pròximes setmanes i...
2: Gràcies, Neus. Aquesta és la informació que ens arriba en aquest cas des de les portes del Parlament d'aquesta concentració de la xarxa 03. Tot això, com dèiem, passava a les portes. Mentrestant, portes de dins al Parlament, el vicepresident del govern, Antoni Costa, ha rebutjat la petició de Vox de rompre relacions amb el PSOE.
5: Costa ha defensat que l'executiu ha de mantenir el diàleg i la capacitat de pacte amb Madrid per tal de defensar els interessos de les Balears. El vicepresident ha retret el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, que reclami un cordó sanitari als socialistes.
6: Baleares es España, por supuesto, igual que Ceuta. Y nosotros tenemos que actuar de la misma manera y con la misma solidaridad y la solidaridad de verdad que hay que demostrar en estos momentos con el conjunto de los ciudadanos es diciendo, con esta gente ni a cobrar una herencia.
7: Durant tota la legislatura, l'Esquerra ens ha demanat que li fessin a vostès un cordó sanitari. Saben perfectament que mai hem accedit en aquesta pretensió. Resulta curiós, senyor Rodríguez, que ara sigui vostè, des que m'ho demani, que facem un cordó sanitari.
2: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat un assentament il·legal a una zona boscosa de Port d'Estorrent. En connectam amb la redacció d'IB3 a Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
8: Bon dia. Segons han explicat els agents a les seves xarxes socials, gràcies a la col·laboració ciutadana van poder localitzar l'assentament i detectar diferents elements utilitzats per a fer foc amb el greu risc d'incendi que això suposa en un entorn forestal. Han escrit els agents. També han indicat que l'acumulació de residus generava condicions insalubres i afectava l'ús recreatiu dels veïns d'aquest espai. Després de l'actuació, els serveis municipals de neteja van retirar un camió ple de residus.
2: I un apunt més també important en aquest cas que ens arriba des de la informació de servei, perquè l'AEMET, atenció, ha actualitzat els avisos per mal temps. A aquesta hora ja teníem activada l'alerta groga de totes les Balears, per vent i per mala mà. L'alerta taronja es retarda, estava prevista per les 10, i doncs retarda ara fins al migdia. A les 12, això sí, es preveuen episodis de pluges i tempestes més intensos del que s'havia previst inicialment.
5: Ara l'AEMET ja adverteix que es poden produir precipitacions que poden arribar als 50 litres per metre quadrat a tot l'arxipèlag a partir de les 12 en només una hora i fins a 100 litres que es podrien acumular en 3 o 4 hores. També es preveuen tempestes severes que poden venir acompanyades de vent de fins a 90 km per hora i calabruix. De moment, però, la situació es decalma a totes les illes. Els aeroports també operen amb normalitat, tot i alguns retards i cancel·lacions derivats de la incidència que ahir es va registrar a la xarxa britànica.
2: I doncs, com sempre, molta precaució amb aquesta previsió meteorològica a partir de les 12, aquesta alerta taronja. Les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: L'estiu, una mossegada de meló. Les nits, a plaça. Empotada màtigues. I Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: I de, avui vos feim el repàs de l'agenda una miqueta més tard, però vinga, vos contam, com sempre, començam amb informacions de l'Ajuntament que continua la música al carrer. Totes les actuacions són a partir de les 8:30. Bé, avui no sabem si a causa de la meteorologia se farà o no, però en principi està previst l'actuació de Bao Contudo a la plaça Major i en un moll, en el carrer Ponent, Rano, Paula i Marce. I divendres a les 8:30, baix de l'Ajuntament, Utrio, Cerdà, Errada i Bujosa.
1: I vos podeu matricular a l'Escola de Música de Pollença fins... No, ja no us podeu matricular.
0: Fins ahir vos podíeu, però avui n'hem de parlar d'aquí uns
1: minuts.
0: Sí, així
1: que potser teniu sort i...
0: Home, què diu en Miquel?
1: També l'Escola Viva d'Humoll, des de Benestar Social, com sou adreçat a infants i joves de primer, de primària fins a quart d'ESO, fan activitats esportives, tallers de cuina, jocs i excursions, i en aquestes sí que us podeu inscriure fins dia 10 a través del codi QR que trobareu a xarxes socials.
2: Més qüestions. La Fundació Roger Villalonga demà fa una audició comentada en el marc del Festival de Mahler, a les 8 de l'hora baixa, a càrrec del musicòleg Joan Estrany, i se fa a la seu de la seva fundació. No cal reservar entrades. Una de les activitats d'aquesta setmana, també recordem que des de la fundació aquest divendres hi ha un concert a Son Marc, però les entrades estan totalment exaurides. Les portes obrin a les 6:45 i concertes a les 7:30 per aquells que tenen entrada.
0: L'Associació de Veïns d'Humoll cerca monitors per a les activitats d'esplai d'aquest curs 26-27. Si estàveu interessats, podeu contactar amb en Moisès o vos adreçau a un local de l'Associació de Veïns en el carrer Mestral número 15.
1: I l'Associació de Veïns de Pollença fa un sopar amb espectacle en un Rancho Grande. Això serà aquest dissabte. Són 55 euros per persona, amb bus inclòs, i vos podeu passar a apuntar el dia d'avui en persona a la caseta del parc.
2: I més qüestions. També recordant que hi ha campanya de donació de sang que aquest divendres en el Centre de Salut de Pollença, en UPAC, hi podeu anar de les 4:30 a les 9. Hi haurà una altra donació de sang aquest mes, el dia 28, a l'Associació de Veïns i Veïnes del Port de Pollença. Recordeu demanar cita prèvia a donasang.org.
0: I passem ara a les propostes d'agenda. Anem a demà dijous, dia 10, la base aèria de Pollença oferirà un concert de la Unitat de Música de la Comandància General de Balears. Serà a partir de les 7 de l'hora baixa i per accedir-hi els assistents han d'entrar a peu i presentar el DNI.
1: També més coses, vos hem de parlar de lo que tindrem aquest divendres. Anirem a la fresca, l'invasió dels bàrbars, a les 8 a la plaça de l'Església de la Cala Sant Vicenç, amb entrada gratuïta.
2: Dissabte hi ha Circ Art, on arriba un espectacle que es diu Super Circo Z, que se fa a les 6 d'aquest vespre a la plaça de l'Església de Sant Vicenç i l'entrada és gratuïta.
0: Una altra proposta per dissabte és l'inici del Festival Mahler a les 8 al claustre de Sant Domingo, sinfonia número 6, tràgica, interpretada per als encontres orquestrals de les Illes Balears, sota la direcció de Bernat Quecles. Les entrades a tiquetiver.com.
1: I abans d'acabar la setmana, diumenge, Natàlia Tascón i Delfí Mulet en concert a les 7:30 a la plaça de l'Església de la Cala Sant Vicenç.
2: I pel que fa a les exposicions, recordam en el Jardí Joan Marc, davant de la porta del museu, hi ha les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. I ja que sou per Urredol, penseu a l'Iglesia del Convent, en què ara se pot veure a Natureza, d'Albano Afonso, i a dins el museu, a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença.
0: I a Can Llobera, a la memòria gràfica de cartells de les eleccions del simulacre des de 1988 fins a enguany, 2026, i l'Hotel Molins, darrers dies, fins aquest diumenge, per veure l'exposició Cavall Bernat, material sensible. I d'aquesta és l'agenda de la setmana que podeu consultar entrant a www.radiopollença.net. I faim una aturadeta molt breu. A partir de les 10 i quart parlarem amb en Miquel Valls, el director de l'Escola de Música de Pollença, per conèixer tota l'oferta educativa, l'inici de curs, les diferents especialitats que ofereixen. Tot això serà d'aquí uns instants.
3: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Radio Voyager, la meva ràdio.
1: No, la meva no, la teva.
0: No, dic la meva. Radio Voyager, ràdio amb la meva. Radio Voyager, la meva ràdio.
2: La teva ràdio.
0: Radio Voyager, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
3: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetive.
4: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21. Ja som a l'estiu, comencen...

0: Idò, arribem a les 10 i 24 minuts i ja vos hem dit que la primera entrevista d'aquest dimecres seria per parlar amb el director de l'Escola de Música de Pollença, amb en Miquel Valls. Mos ha de parlar d'aquest nou curs, de les especialitats que ofereixen un any més. I bé, quan se presenta aquest curs 2026-2027? Miquel, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
0: Bé, gràcies a tu. Nosaltres hem estat anunciant un període d'inscripcions, primer per us alumnes ja existents, ara per nous alumnes, que de fet avui dèiem, vos podeu inscriure? I hem dit, no, va que va ahir. Oh, ahir va ser el darrer dia.
1: Sí, bé, ahir varen tancar-ho plaç, diguem, de la inscripció dels alumnes nous, però bé, també ara quan te comentava, mos queden algunes places vacants d'algunes especialitats, d'algunes altres que ara comentaré, d'algunes altres pues, no, ja fa dies que no les podem, aleshores que no tenim places, malgrat aquesta gent, diguem, que s'hagi inscrit i ara d'entrada no tingui places, aleshores aquesta gent queda en llista d'espera i durant el curs malauradament hi ha moviment, hi ha algunes, i aleshores pues, nosaltres pues, el que fem pues, fem de la llista d'espera i els anem cridant i aleshores no hi ha esperança de que
0: puguin arribar a entrar amb l'experiència d'anys anteriors,
1: que malgrat ara dia 22 que començàvem el curs, aleshores estiguin en llista d'espera, però clar, no tenim una bolla màgica per saber, mira, una setmana, dues, no ho sabem, però sí que aleshores hi ha molta possibilitat que durant el curs pues, aleshores pues, se puguin incorporar. I després, una vegada que ja tingui, que són alumnes ja, diguem, de l'escola, fem dos períodes de matrícula, un que seria en el mes de maig i l'altre en el setembre per als alumnes nous. Clar, aleshores ja com a alumne de l'escola tu ja tens, fas la matrícula al mes de maig i te garantises que tens plaça segura. I també tens una sèrie de privilegis, aleshores, diguem, d'escollir l'horari, etc. Aleshores, evidentment, s'ha de mimar els alumnes que ja són i convidaren els alumnes nous, no? Que també s'apropin a l'escola i segur que trobarem algun buit.
0: I de contar-nos un poquet quines són les especialitats, sempre t'ha demanat la mateixa, sempre recordàvem les especialitats que oferiu. Supos que no n'hi ha cap de nova, perquè més o manco teniu un ventall de tot.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, la veritat oferim. És a dir, una cosa l'oferta i l'altra, diguem, la demanda. Malauradament, diguem, hi ha especialitat que nosaltres, malgrat, les oferim, insistim i les intentam, aleshores, mira, no tenim aquesta... costen d'entrada, perquè aleshores són especialitats més minoritàries, per desconeixença, etc. Però, bé, una de les assignatures, diguem que o de l'especialitat, diguem, és el vent. El vent és una especialitat, principalment vent metall, trompeta, trombó, trompa, tots aquests instruments que molts costen. I agrair a la tasca que fa la banda de música que fa el calor musical per intentar promocionar els instruments de banda, i agrair-los, diguem, la seva ajuda, perquè també té aleshores de poder conèixer tots aquests instruments. Malauradament, són instruments que se ressenteixen, ho dic, que falta, diguem, nosaltres enguany intentam durant el curs, principalment en els més petits, pues, donar a conèixer aquests instruments, perquè de fet, diguem, normal, d'entrada, diguem, els alopetics coneixen el que va principalment piano, guitarres, pues, aquests instruments són, saben en tot sol. Aquests
0: piano, instruments... Continua sent un número 1 piano, no?
1: Sí, juntament amb les guitarres.
0: En les guitarres.
1: En aquest moment, sí, piano sempre, sempre, però en aquest moment pues, també guitarristes tenim moltíssimes.
0: Té una mala cantera.
1: Una molt bona cantera, sí, sí. De tot tipus, guitarra clàssica, guitarres elèctrica, és a dir, tenim una molt bona cantera.
0: Percussió, que va haver una època també molta demanda.
1: Percussió, bateries, tenim moltes bateries.
0: Moltes bateries.
1: I percussionistes també, la veritat és que també és una assignatura que sí. Però així com hi ha hagut anys que potser percussió teníem una gran llista d'espera, ara, diguem, hi ha molt de percussionistes, però no tenen llista d'espera. Com també ens ha passat a la música tradicional. Hi ha hagut èpoques que música tradicional, vamos, no donàvem abasto. Bé, ara ja hi ha molt de xerimier, hi ha molt de fiabellers, i aleshores pues, no tenim tanta demanda. Però bé, continuam, aleshores tenint alumnat, i bé, va un poc per cicles, la veritat.
0: Clar, és l'efecte, són modes, diguem,
1: i... Sí, modes, i també l'efecte, diguem, de grup. El meu company fa guitarra, però sí, jo també fa guitarra, sí, sí, sí. I un per l'altre, li dic, com més, com menys, menys, no? Aleshores, bueno, la nostra tàcia, diguem, aleshores, promocionar tots aquestes especialitats que són, pues, més minoritàries.
0: I aquestes, per exemple, perdona, que vi que teniu aquesta especialitat, amb jo de clarinet, flautes i això, hi ha un descompte.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ho promocionau.
1: Ho promocionam, sí, també, econòmicament. I l'avantatge també que disposam d'un banc d'instruments, de vent, i conjuntament també la banda mos ajuda, que a vegades si necessitam algun clarinet per poder deixar a un cost molt assequible durant el primer curs, aleshores podem facilitar un clarinet o podem facilitar un saxòfon o una trompeta. Un cost, pues, molt baix, 60 euros en tot l'any, fet que en els altres instruments no tenim, no disposam d'un bany de guitarres o de violins.
0: S'ho ha de comprar.
1: Ni de percussió. Que, aleshores, sí. Aleshores, diguem, m'agrada aquestes avantatges econòmiques, que els instruments de vent tenen un 20% de descompte, i també l'avantatge, diguem, de lo que acabo d'explicar, costa.
0: Costa així tot.
1: Sí, costa. Però, aleshores, a veure si alguns alumnes encara disposam d'algunes places d'aquestes especialitats, de clarinet, de flauta, de trompeta i de trombó, disposant de places. Malgrat ahir se va tancar el plaç de matrícula.
0: Qualcú està interessat.
1: Si qualcú està interessat, aleshores que mos telefoni i li donar l'informació, i aleshores serà benvingut.
0: Clar, parlant de música, i també hi ha dansa.
1: Sí, sí. La dansa, enguany, a veure, hi ha hagut un... No tenim alumnat. No tenim,
0: no
1: hi ha hagut inscripció. Pràcticament en aquest moment només hi ha una sola alumna de dansa, i bé, aleshores aquesta assignatura, pues, no se podrà impartir. Sí, la deixarem entre parèntesis, aleshores si així durant el curs aleshores podem realitzar a fer un grup i que hi hagi demanda, pues, aleshores no ho descartam. Però clar, en aquest moment, aleshores,
0: clar,
1: pues, dansa,
0: persona, pues,
1: aleshores no podrem impartir aquesta assignatura.
0: Conta-mos, a partir de 4 anys se poden apuntar a l'escola de música, sensibilització musical, i després ja és en 8 que poden accedir en els instruments, diria,
1: sí,
0: no? Les,
1: bueno,
0: especialitats.
1: En un sis. Sí, pràcticament, és a dir, sí, l'etapa infantil, que seria de 4 a 8 anys, que li deia, nosaltres l'anomenem sensibilització musical, és una etapa que la dividim en 4 a 5 anys, i 6 i 7 anys. Aleshores, és un apropament a la música mitjançant el joc, mitjançant molt lúdic. En aquesta l'imparteix Immaculada, que ho fa fantàsticament bé durant anys i anys, impartint aquesta...
0: Quants infants han passat per les classes de l'Immaculada?
1: Pràcticament tots els que han passat per l'escola, o quasi tots, diguem, han passat per les seves mans. I aleshores és una assignatura a la qual, diguem, la cançó, el moviment, la petita percussió, la motricitat, etc. Aleshores és sensibilitzar cap en el món de la música, sense entrar en concepte. No és l'assignatura de solfeig com antigament, o llenguatge musical, no. Aquesta sí, llavors és l'etapa, diguem, que seria infantil, que a partir de 8 a 12 anys, aquí sí ja tot el que han fet, que abans no sabien, li donem un concepte. Aleshores entren ja, mira, això és el que estàvem fent abans, ara és això. Aleshores té un signe, té una manera, diguem, de fer. Aleshores a l'etapa, diguem, de 8 a 12 anys. Aquí sí que fan, han de fer llenguatge musical. Perdona, estem anant. A l'etapa infantil, poden fer instrument. De 4 a 8 anys poden escollir instrument. Dos instruments són a partir de 4 anys, que són la guitarra i el violí. I els altres a partir de 6 anys. És a dir, per què aquests dos poden fer a partir de 4 i els altres? Bueno, guitarra i violí, també físicament l'instrument dona peu a poder-los fer. I l'altra, la formació del professorat que tenim, que aleshores té formació per poder impartir aquestes assignatures a partir de 4 anys. La resta de professorat no tenim aquesta formació. I, de fet, tampoc és inviable, diguem, per a fer, o considerant nosaltres, que és inviable per a fer un segon quins instruments, perquè físicament pues, no pots, i no parlem, diguem, dels instruments de vent, aquí sí que juguen un poquet en minoria, perquè aleshores un alumne en 4 anys pot fer guitarra, però no podrà fer trombó o no podrà fer trompeta. O no podrà fer saxo. Per qüestions que no organitzem físiques. I aleshores dic que a vegades, diguem, voler anticipar i voler començar amb unes edats allà on l'alumne difícilment podrà, aleshores és avançar, diguem, que pugui avorrir aquell instrument. Perquè necessites, diguem, d'unes condicions mínimes.
0: Ja som petits.
1: I aleshores, a partir de 6 anys, sí, ja poden fer, o consideren que poden fer, diguem, ja tota la resta, diguem, d'instruments. I això. I a partir de 8 anys, pues, bueno, han de fer llenguatge musical, de 8 a 12 anys han de fer fan llenguatge musical, més instrument. També intentem que facin cant coral, que facin orquestra i que facin altres assignatures. Però bé, un principi el que serien les assignatures mínimes, llenguatge musical i instrument, de 8 a 12 anys.
0: I de 8 a partir de 8 anys comencen els estudis reglats o no reglats?
1: Exacte. Sí, també ha que dir que han tingut una sèrie d'anys allà on han tingut un nombre bastant nombrós d'alumnes que feien ensenyament reglat. Els ensenyaments reglats actualment han anat en detriment, o nosaltres, el nostre municipi. Bueno, el nostre municipi i en general, i tenim contacte amb totes les altres escoles, i no succeeix una cosa especial que diguis, no, passa a la nostra escola. No, passa de forma genèrica. Actualment, diguem, hi ha pocs alumnes que facin reglat. És vera que de cada vegada la conselleria, opinió personal, diguem, crec que tampoc no mos facilita a les escoles de música, diguem, que els alumnes facin i s'ingresquin amb els ensenyaments reglats, ja que no poden tenir una continuïtat. En els 12 anys, obligatòriament, pues, se n'hauran d'anar, diguem, a un conservatori. Això fa, diguem, que és un període molt curt que puguin fer i aleshores difícilment tingui una continuïtat. En els 12 anys és complicat, com a pares, poder disposar de temps per dur-lo com a mínim a Inca, en el conservatori d'Inca, suposant que no és un dia a la setmana. Estem parlant de 3-4 dies.
0: Clar,
1: aleshores, dur-lo, esperar les classes, tornar. Això dificulta molt que els alumnes s'engresquin a fer ensenyaments reglats. Fins fa aquests anys enrere tenien la... fins del 2011 mos vàrem, des del 2011 fins a dia d'avui, pràcticament pues, les escoles de música mos havien facilitat per a fer aquests ensenyaments que eren el que li dèiem PREP.
0: Sí.
1: Els PREP aleshores allargaven l'etapa dels ensenyaments professionals, que l'etapa dels ensenyaments professionals són 6 anys, però nosaltres mos permetien a les escoles poder impartir 4 anys. Aleshores l'alumne fins en els 16-17 anys no havia d'anar-se a un conservatori. Això feia aleshores més interessant que aquell alumne que feia arreglat tenia una trajectòria. Aquesta trajectòria ara se veu mancada, i se veu mancada en els 12 anys. I això
0: clar,
1: crec que no
0: mos
1: facilita aleshores que fa l'alumnat, aleshores, pues, clar.
0: Clar, ensenyament reglat no implica tota aquesta titulació i formació, però clar, implica moltes més hores.
1: Implica més hores, sí, implica més hores. Malauradament, també t'hem de dir que l'ensenyament poden aconseguir exactament els mateixos resultats fent ensenyament no reglat. Aleshores un alumne diu, mira, pues jo faré aquesta assignatura, faré aquesta, és a dir, puc anar escollint i puc formar-me fent ensenyament no reglat. Cada any hi ha les proves d'accés en el conservatori, és a dir, jo puc fer durant tota una trajectòria d'anys fent ensenyament no reglat, estic preparat, faig una prova d'accés i entro en el conservatori. I entro en el conservatori en el nivell que jo estic.
0: Aquesta opció,
1: diguem que està oberta. Però clar, també hem de parlar, diguem que els nens marcar la pauta, marcar la constància, això facilita molt.
0: Perquè clar, Miquel, tu per experiència saps que els alumnes de l'escola de música, clar, que estan moltes hores en el vostre centre, però molts han de compatibilitzar la música amb un esport a un idioma. Vull dir, no només fan música.
1: Això mínim.
0: Mínim, mínim. I clar, això és un Tetris.
1: Això és un Tetris, exacte. Tant per pare, com per els alumnes, com per nosaltres, evidentment. Sí. Ha de dir que sempre l'alumnat que ve i que s'apropa a l'escola de música és aquell alumnat que... genèricament, eh? Aleshores no té massa dificultats a les escoles, a l'escola. Té un...
0: de bones notes, diguem.
1: Exacte, té un rendiment acadèmic bastant positiu. Aleshores, si pot, perquè sabem, la música també la música necessita de constància, de compromís, de treball. Aleshores, clar, no només és venir a l'escola, sinó que llavors, a mesura que tu vas creixent, te'n dones compte que també necessites una implicació. No? Clar, no tots els alumnes, aleshores, pues, ja si anem junt de l'escola, difícilment me puc implicar amb altres, especialment amb altres activitats. No? I competir. Competir, no? Vull dir competir, no, de, no és competir, jo crec que és realitat que se poden fer, se pot fer tant les activitats esportives com les activitats, diguem, artístiques. Mm. Clar, les activitats esportives són lúdiques, no t'endús feina que teva, i aleshores les fa que en grup, és dinàmic, malauradament també la música la feim en grup, etc. Però la convivència costa. I, a més, sabem que també les activitats esportives no és un dia a la setmana. Mm. Estem parlant de dos, tres...
0: Mínim dos.
1: Mínim dos, per no dir tres, i llavors, diguem, competicions, etc. I robar els buits, tu ho saps, la mar de bé.
0: Sí, que a vegades arriba una edat que es cullen una cosa o l'altra.
1: No? Sí, sí. Però bé, tot aquell bagatge que s'enduen, no, el tenen.
0: És una riquesa increïble.
1: Sí, sí, sí. I aleshores, i també tenen les portes obertes, que tot el que he fet, tenc aquella motxilla, i el dia de demà, pues, puc anar traient
0: sí, sí.
1: El que he fet i el que jo, pues, he anat assumint. Jo crec que, sí, evidentment, l'escola de música obrim, com tots, obrim portes, intentam engrescar, fer músics, primer, diguem, des del que seria la... no la professió, sinó primer, diguem, intentar engrescar músic que el dia de demà puguin formar part de la banda, puguin formar part amb els xeremiers, puguin cantar a un coro, puguin anar en el festival i gaudir i saber què estem escoltant, com ho fem, què és el que fem. Aleshores, crear afició. I després crear professió, evidentment. Eh? Però aleshores...
0: Hi ha molt de grups de música, de joves,
1: sí, sí,
0: apollens, també, eh?
1: Actualment, juntament a l'associació de músic, sí, ben, que estan per allà, faran molt de grup, molt de grup, que aleshores nosaltres, la nostra tasca, diguem, considerem, diguem, és escola de música, és formar, és educar, és obrir aquestes pautes, i després hi ha moltes vertents. Que aleshores puguin anar robant el seu lloc.
0: Clar, el que dèiem, una de les coses complicades és crear us horaris, les famílies, que quadrin tot això. I a l'escola de música, com ho feis ara per escollir els horaris? Perquè record que hi ha hagut èpoques que havies d'anar a fer coa i la gent s'hi anava hores, enviava bueno. Predins o predines. Després se va crear la lletra, el sorteig de la lletra, no?
1: Sí, exactament.
0: Se continua fent sí, el sorteig sí, sí, de la lletra.
1: Sí. Ara, els alumnes, diguem que són de l'escola, que se van matricular més de maig, ja a final de curs, aprofitam el final de curs, un dels concerts per fer-ho públic, i aleshores sí. Se va enguany. Record, és la M, va sortir la lletra M, aleshores, els alumnes que són de l'escola que se van matricular el mes de maig, però aleshores el llistat ja estarà, diguem que el primer, aleshores estaran per ordre,
0: a partir de la M.
1: Els alumnes que vos heu matriculat en el setembre, aleshores estareu després dels
0: de
1: alumnes.
0: Tot això.
1: No? I aquests hi diuen a quin ordre? Doncs pues a l'ordre, diguem, d'inscripció. Aleshores, és un procés que dius així, jo crec que és transparent.
0: Sí. Eh? I... sí, però allò de les coses, clar, no tothom hi pot anar
1: clar,
0: igual.
1: No tothom. I aleshores, un poquet la sort, un any me toca més bé i un any, pues,
0: sempre a Pollença
1: no?
0: Sempre pensàvem si tenim per davant la C que són les xifres i cerdars ja no pot triar
1: ja quedes darrere
0: depèn del llinatge que tinguis però bé, és
1: sí,
0: la,
1: sí.
0: És la
1: sí,
0: sort
1: sí, jo crec que és un sistema diguem, que aleshores pues, permet que sigui transparent i...
0: totalment L'inici de curs començarà dia 22
1: on tenim previst començar el curs. Esperem avui refresca perquè si feia les temperatures que ha fet aquests dies
0: No hi ha aire condicionat.
1: No tenim climatització, no tenim aire, i aleshores era inviable poder fer classes amb aquestes temperatures. Inviable. Però bé, o tenir la sort de que avui refresca, no? És així.
0: Però és que arribo a canvi de temps i bé, clar, ahir varen tenir 40 com un grau a Pollença en mes de setembre, que no és normal, haurien d'estar damunt 28, diuen, i bé, veurem si baixen un poc a bastant d'aquestes temperatures.
1: Clar, nosaltres fem feina, diguem, l'horari de cap vespre, encara més, no?

0: Mas i amb quin professor els hi pertoca anar, també ja, bueno, amb tota aquesta informació ja des del mes de maig, però recordar-los, també els enviarem a través de mail, que la setmana que ve, el dimecres i el dijous, aleshores se realitzen aquests horaris individuals. Els horaris col·lectius també ja el saben, però els horaris individuals, i se farà pues, amb aquests criteris que hem parlat per aquí. Ja està.
1: Amb aquesta lletra a partir de la M.
0: Alguns se fan de forma telefònicament, que són aquelles especialitats que hi ha menys alumnes, aleshores els fem els anar cridant per ordre telefònicament, i algunes altres pues, hi ha pues, les reunions presencials. Però els hi recordarem i els hi enviarem via e-mail, i també està penjat també a la web i està a l'Escola de Música, perquè passa l'estiu i tots tenim un poquet de roba ahí.
1: Ara tornem a la rutina, tornem a la normalitat, Miquel.
0: Exacte.
1: Idò, Miquel Valls, director de l'Escola de Música de Pollença, moltes gràcies, com sempre, per haver passat per aquí, que tingueu un bon inici de curs.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: L'estiu, l'ombra d'una figuera, la visita d'uns amics, la cotxa de trampó i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
3: Com va? Bona nit, pecadors!

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Ja som a l'estiu, comencen els sopars de la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.

0: I d'haver 10 i 55 minuts i nosaltres hem de parlar ara mateix amb Martí Marc Ovalle de Pollença, perquè ahir l'Ajuntament, la plataforma Pollença Stop Plantes de Bateries de Liti i l'Associació Hotelera i altres entitats socials del municipi es varen reunir amb el Consell d'Empresa Autònoms i Energia i el director general d'Energia. Motiu de la trobada era conèixer informació sobre l'estat i la tramitació dels projectes d'emmagatzematge, com sabeu, d'energètic de bateries de liti, Hilgero S2 i Servet, que es volien implantar en Rostic a Pollença perquè l'Ajuntament i les entitats puguin prendre les accions oportunes. I de l'Ajuntament i els diferents representants del municipi van transmetre la necessitat que aquestes instal·lacions es desenvolupin de manera ordenada, respectant el territori, i van intercanviar opinions, idees i informació amb el conseller i les diverses entitats. I de, per parlar més concretament d'això, ja que és un tema que preocupa molt en el municipi de Pollença, tenim a Ovalle, a Martí Marc, a l'altra banda del telèfon. Molt bones, Martí, com estàs?
1: Bon dia, com estàs? A lo millor plova, a lo millor plourà.
0: Sí, està la cosa que sí que no, ara s'ha nivellat un segon. Però bé, tu no te banyaràs, no, Martí? Important.
1: Bueno, si surto en el carrer, no m'encantaria banyar-me, t'ho puc assegurar. Sí. Tinc ganes de banyar-me. Ja fa massa mesos que no plou i ja ho necessitam en tots els aspectes, no? Però, bueno, ja parlarem d'aquest tema un altre dia, evidentment.
0: En parlarem, però el tema que tractarem avui és aquesta reunió que vareu tenir, com ja hem parlat molt d'altres pics, hem vist premsa, s'ha volgut implantar diversos projectes de bateries de liti, o veïns s'han mobilitzat, ajuntament, també l'Ajuntament i altres entitats, i m'agradaria saber com va anar aquesta reunió que vareu treure en clar i que vareu aconseguir.
1: Mira, aquesta era una reunió que feia estona que l'havien sol·licitada, degut a que veien d'algunes reunions a la plataforma i totes les entitats que donen suport, i aleshores ahir varen tenir aquesta reunió on hi havia el conseller i el director general d'Energia. De nosaltres hi havia l'Ajuntament, hi havia membres de la plataforma, hi havia l'Associació Hotelera, i altres entitats que no varen poder venir, com la Confraria de Pescadors, la Cooperativa Pagesa o l'Associació de Veïnat del Mar, que no varen poder venir, però érem, perquè estaven d'acord amb aquesta reunió, i jo varen treure una sèrie de conclusions, no? Tot el que volíem, de qualsevol manera, saber en quina situació es trobava aquests dos projectes, el Hilgero i Biservet, no? El primer projecte, Hilgero, que ja fa un parell de mesos, vull dir, un parell de mesos mallorquí, la informació que me'l van donar va ser la següent. Primer de tot, que ja s'havien fet tots els informes sectorials, al marge de les al·legacions i informes que se van fer per part d'entitats, persones, ciutadans i el propi Ajuntament, i ja tenen tots els informes sectorials fets, perquè són necessaris informes sectorials, i ara depèn de Medi Ambient, que ha de fer l'informe, jo diria, quasi definitiu. M'ho varen dir que realment a lo millor estaria fins després de l'estiu, però bé, de qualsevol manera encara no se sap quan hi haurà un informe definitiu i quin serà el tipus de decisió i el tipus de plantejament que farà aquest informe. De l'altra, de la segona, de Biservet, d'aquest segon projecte, encara no tenen tots els informes sectorials, sí que tenen les al·legacions, sí que tenen els informes que s'han fet per part d'entitats o ajuntaments, però encara no tenen els informes sectorials per enviar també a Medi Ambient. Per tant, això també, el que m'ho varen dir, serà fins després, segurament, de l'estiu. Nosaltres, en aquest moment sí que cal dir que en aquest moment hi ha una moratòria, i aquesta moratòria fa que realment en aquest moment no se poden presentar projectes, però aquests dos sí que estan en un moment en què realment no hi havia la moratòria. Per tant, s'han de tramitar d'acord amb la normativa existent. Nosaltres, jo no vaig treure clars ni sí ni no, això dependrà dels informes que se facin, però sí que m'ho van reiterar que aquesta moratòria el que pretén és posar les bases d'una planificació per veure on se poden ubicar aquest tipus de magatzem, de bateries i altres, de plaques solars, etc., a fi efecte de tenir una planificació racional. Per això, i dins d'aquest procés de planificació que volen, els ajuntaments tindran un paper significatiu per dir la nostra posició. Però, mentrestant, aquests dos projectes no entren. Nosaltres, atès una mica el que ens va dir el conseller i el director general, que va ser una reunió realment amable, institucional, cordial, de canvi d'informacions en què cadascú va posar la seva posició, el que sí vam decidir, hem decidit de l'Ajuntament, és demanar tota la informació per tal de conèixer els expedients de tota aquesta, de la tramitació d'aquests dos projectes. És a dir, necessitem conèixer el que diuen els informes sectorials i per això sol·licitarem formar part d'aquest, dir, que tenir informació en aquests expedients i saber una mica per on van una mica les conclusions que han fet els distints informes sectorials. Per tant, en aquest moment jo diria que tot està una mica stand-by. Nosaltres confiem que els informes siguin negatius, evidentment, perquè considerem que hi ha element suficient per dir que siguin negatiu. Van reiterar la idea de que són partidaris d'una transició energètica, però que aquesta transició energètica que necessita d'aquest emmagatzament d'energies s'ha de fer, diguem, a llocs que reuneixin les condicions i que no invadeixin, diguem, tant el que és les zones rústiques com drets de veïnats i altres tipus de qüestions que venirien en contra, jo diria, del propi territori, del propi municipi, del propi veïnats, de lo que és la sostenibilitat una mica, de lo que és una mica el medi ambient que tenim a Pollença.
0: I Martí, ara has dit que hi ha una moratòria, que una moratòria és una cosa que impedeix que feis des de l'Ajuntament, que impedeix que se presentin més projectes respecte a aquest tema. Temporalment, però aquests dos que has dit que eren abans de la moratòria, que són Jilguero 71 i Bes Servet, que no estiguin dins d'aquesta moratòria significa que podrien sortir endavant, ara mateix.
1: Bueno, primer de tot, aquesta és una moratòria que ha fet el govern, no?
0: El govern.
1: Això és una moratòria que ha fet el govern. Sí, sí, no l'han fet en altres perquè no tenim competències per aquesta qüestió. Jo no sé si pot sortir o no. Jo crec que els informes que se van fer per part de la plataforma, per part de l'Ajuntament i tota la problemàtica, jo tinc dubtes de que ho puguin aprovar, entens? Però, clar, jo, és una hipòtesi que no puc dir ni sí ni no, sinó tot el contrari, hem d'esperar. Per això no nosaltres volem tenir accés a aquests expedients perquè això ens donarà una visió sobre el que han dit els distints informes de distintes administracions, informes sectorials, respecte a la ubicació d'aquestes dos projectes d'emmagatzament de bateries de liti. Això és el que nosaltres vam plantejar. Per tant, no tenim una certesa ni d'una cosa ni de l'altra. Nosaltres sí que serem vigilants perquè considerem que no és bo aquest tipus de magatzem de bateries en zones rústiques i, per tant, si se fa, s'han de fer a llocs adients, a les condicions adequades de seguretat, perquè això no se pot fer de qualsevol manera. No se pot premiar els interessos econòmics d'aquestes empreses enfront de la seguretat i el medi ambient. Crec que seria un error que realment se poguessin donar vistiplau en aquestes dues projectes de magatzem de bateries. Per tant, nosaltres estarem vigilants. Per això volem tenir tota la informació, perquè crec que amb aquesta informació podem tenir una idea més clara d'on pot anar els informes definitius de lo que és el medi ambient.
0: I és realment el que s'acercava d'un principi, no? Totes aquestes associacions, entitats, l'Ajuntament, que hi hagués una resposta des de les administracions competents, com pot ser el Consell. I quina és la següent passa ara, Martí, després d'aquesta reunió, perquè se pugui limitar, no? O prohibir la construcció d'aquestes plataformes de bateries en rústic?
1: Segurament també a la plataforma i altres entitats també ho podran fer, d'aquesta entitat que també estan en compte d'aquesta ubicació, d'aquestes bateries, d'aquest magatzemament de bateries de liti. Això serà el primer que farem i ja ahir ja baixarà el servei jurídic d'urbanisme per veure, per començar a posar la tramitació respecte d'aquest tema. I després el que ara farem, una vegada que en aquesta reunió, és convocar de ben nou a tota la plataforma i entitats i explicar-los una mica el resultat aquesta reunió. Crec que és bo que la gent estigui informada i, per tant, aquesta és una mica la nostra idea. Informació, transparència i estar assabentat de com va el procediment administratiu, perquè, en definitiva, una decisió en un sentit o en un altre pot tenir efectes negatius i importants per al nostre municipi. Nosaltres estem preocupats i jo ja vaig dir, i ho he dit algunes vegades, que nosaltres deim no en aquesta ubicació en sòl rústic, perquè així no se pot, hem de fer un desenvolupament energètic sostenible que sigui compatible amb el medi ambient i que realment tingui un consens social i polític i econòmic que necessita una implantació d'aquestes característiques. És evident que nosaltres tinguem dos projectes i que ell mateix, les pròpies empreses, hagin decidit aquesta ubicació o una proposta d'ubicació, a mi em sembla que demostra que realment no hi ha, que aquesta planificació és totalment necessària i que nosaltres com a ajuntament que tenim una capacitat per definir quin és el planejament territorial i urbanístic del nostre poble, ens dic altra cosa, les zones rústiques no poden ser zones que realment s'ubiqui qualsevol cosa sense aquest tipus de control, de supervisió, d'estudi seriós, perquè això en definitiva va en contra del nostre present però sobretot del nostre futur.
0: I del Martí, diríeu que esteu satisfets amb aquesta reunió?
1: Bueno, jo crec, per una part, ja he dit abans que va ser una reunió cordial i crec que és bo que posar de manifest que és la segona reunió que tenim al respecte, una per cada projecte, que vàrem insistir que nosaltres, si tenim qualque cosa més, seguirem demanant informacions. Per tant, estan contents de fer la reunió i de tenir més informació de la que teníem, però, evidentment, seguim el nostre objectiu de que aquesta ubicació de bateries de liti en sòl rústic, deim que no. Per tant, nosaltres estarem contents quan realment això sigui una realitat. Ara, mentrestant, estem una mica, diuen en castellà, ojo, ojo, avisor, estarem pendents, vigilarem, volen tenir tota la informació i ens reiterem amb aquesta qüestió. No en aquesta ubicació de bateries de liti en zones rústiques. Si s'ha de fer el qual que sona, s'ha de mirar polígons industrials i zones específiques ja preparades per a aquest tipus de coses. No per decisió d'unes empreses que, al final, el que cerquen, fonamentalment, és un benefici econòmic. Que també cerquen, evidentment, aquestes empreses vendre i comprar energia en un moment determinat, però nosaltres el que volem no és això. El que volem és que hi hagi un desenvolupament sostenible, respectuós al medi ambient, i tenir en compte que el futur que tenim en aquest moment comença a tenir perills. Aquí tenim l'element de canvi climàtic que ja estan aquí i considerem que hi ha un desenvolupament del nostre territori, del nostre poble, s'ha de fer en rigor, en serietat, amb informes importants, significatius, que vagin a defensar el nostre territori en tots els nivells.
0: I quan sabrem la resposta o qualque cosa definitiva al respecte?
1: No ho sabem. Ja t'he dit que teòricament varen dir que fins a finals, fins després de l'estiu, hi ha temps per donar respostes per part de l'informe de medi ambient. No sé, això ja se mos escapa.
0: Ja se'n va de les nostres mans. I de una reunió per avançar, no?, cap a aconseguir l'objectiu de totes aquestes associacions, entitats i l'Ajuntament, com tu dius, per protegir sòl rústic d'aquestes plantes de bateries. I del Martí, no sé si vols afegir res més, però bé, jo
1: no,
0: crec que
1: ha estat un bon resum
0: d'aquesta reunió.
1: No, simplement d'això, que nosaltres estem pendents i hem de fer una altra reunió i realment informarem sempre la ciutadania del nostre poble de qualsevol cosa que pugui passar, però nosaltres estem pendents d'aquests informes i per això volen tenir tota la informació. Aquesta és clau, tenir tota la informació és important i nosaltres seguirem amb aquesta tendència. Però, tant repetim, ens hi posant i ens seguirem hi posant de fer les coses d'aquesta manera. Per tant, nosaltres agraïm aquesta reunió, però, evidentment, no...
0: Queda feina
1: no tenim una resposta definitiva, però, per tant, diguem, és important que la plataforma segueixi, que les entitats segueixin donant suport i fer una bona conjunt d'associació i d'esforços entre l'Ajuntament, plataforma ciutadana i entitats socials. Jo crec que aquesta és una força important per impedir que aquest tipus de magatzemament de bateries de liti pues, se puguin implantar en el nostre municipi d'aquesta manera.
0: D'acord, Martí Marc, Guarda de Pollença, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona i per informar també la ciutadania de portes a dins que se va tractar en aquesta reunió. I no serà el darrer pic que parlarem sobre això, o sentirem parlar d'això, Martí. I res, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona.
1: a vosaltres, a Ràdio Pollença, perquè és sempre capacitat de servei a la ciutadania.
0: Gràcies, Martí.
1: A tu, a vosaltres.
2: No, la meva,
3: la
2: teva.
3: No, dic la meva. Ràdio Pollença. Ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
4: La teva ràdio.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Una cosa, puc fer un experiment?
1: Sí, sí.
0: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio?
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio de tot. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
2: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
3: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
4: Radio de Pollença. Silencio, vibración.
5: Radio Pollença, vine, escolta.

0: No és casualitat que us haguem posat ara aquesta falca amb els alumnes de Joan Mas de l'any passat, i és que demà torna a començar el curs 2026-27, famílies, grans i petits, supos que estan emocionats, qualco nerviosos. Bé, i el curs, ja sabeu, mos torna les rutines, deixem l'estiu una miqueta enrere i tornem a centrar-nos un poc més. Mirau, amb motiu d'aquest inici de curs, ara tindrem la nostra propera entrevista. Avui hem volgut convidar a Valeria Van Domselaar perquè ella, com bé sabeu, és fundadora de la Torre Rosa de Pollença, fa més, crec que si no vaig equivocar, de 20 anys, no l'he demanat, però ara hi demanarem, que fa feina per aquí, amb aquesta metodologia Montessori, donant estratègies d'aprenentatge, estimulació cognitiva i reforç educatiu. I creiem que era una molt bona persona, una molt bona convidada avui per comentar aquest inici de curs, i ja aquí som, si mos pot donar també algunes recomanacions per tornar a nou bons hàbits. I li donem ja la benvinguda, Valeria. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Maria. Com estàs tu? Molt bé.
0: Quants anys són?
1: A Pollença són 25, i amb els nins, bueno, entre Argentina i aquí, més de 30.
0: Déu-n'hi-do.
1: No diré molt, perquè si no sabreu la meva edat, que són 57.
0: Valeria, per tu és emocionant l'inici de curs?
1: Perdona, Maria.
0: És emocionant per tu l'inici de curs?
1: Sí, per mi sí. Sí, jo avui parlava amb una de les meves nines i li comentava, si se'n recordava, de totes les coses que nosaltres fèiem, no? de com ens preparaven, dels preparatius que fèiem per tornar a l'escola. I me deia que sí que se'n recordava, i que se'n recordava de quines coses jo no volia i quines coses sí estaven permeses, no? I és emocionant precisament per això, perquè comencem a tenir un altre pic, una rutina en la que ells se senten molt més segurs, saben què és que ve, què ens espera, què podem fer, quins dies, no? I ells estan com més relaxats, més tranquils.
0: Més tranquils.
1: Sí.
0: La gent que, no sé si ha anat bé o no ha anat bé, però a l'estiu, ets de les que creuen que s'havien de seguir mantenint algunes feines, normes, deures, o l'estiu per als infants tu trobes que és per desconnectar del tot?
1: Jo crec que sempre hem de trobar un equilibri. Jo crec que el problema nostre del ser humà és aquest, que no podem trobar un equilibri. Sempre hem d'intentar trobar un equilibri, ni tan poc ni tant. Doncs, durant el curs tenim molta rutina, el temps és estret, els dies són més curts, doncs podem fer menys coses, el cap de setmana passen volant perquè són tantes les coses que volem fer. I l'estiu, com no tenim escola, doncs no, ara no hi ha horaris, ens anem al llit a l'hora que vulguem. Doncs tornem un poc loc el cervell, no? I si nosaltres intentem cercar una rutina, no dic que a l'estiu també hem de tenir l'horari d'anar al llit superprest o aquestes coses, però sí intentar que no sigui tan diferent, perquè quan més diferent és, més costa després tornar a recol·locar tot en el seu lloc per tornar a l'escola. I el cicle de l'escola és llarg. Doncs de setembre fins a juny se fa una mica llarg. Si no podem començar bé, no?
0: Vas arrossegant.
1: Això mateix,
0: encara.
1: Maria, això mateix.
0: Bé, qui no hagi fet res ni ha preparat res, ara donaràs eines i que no se sustin. Encara hi som a temps, no?
1: Encara hi som a temps.
0: És demà, ho sé, però som a temps de fer coses, no?
1: Sempre, sempre. Sempre millor fer que no fer. Sempre millor fer que no fer. Sí. El més important per mi és, per exemple, l'organització. L'organització i l'anticipació. D'aquesta manera podem evitar estrès, podem donar tranquil·litat, autonomia i confiança als nins. Perquè si els nins ens veuen a nosaltres estressats, ells s'estressen, no saben per què. Però si jo estic estressada, si mama està estressada, serà per alguna raó. Doncs estaré estressat jo també, si la veig a la mama estressada. Per això és molt important. Doncs recuperar els horaris. Sempre les coses s'han de fer gradualment, no? Com intentar trobar un equilibri, pues intentar fer les coses progressivament, perquè els canvis bruscos generen ansietat, generen por. Tothom, nins i adults, tenim por al desconegut. I si nosaltres canviem unes coses d'avui per demà, el cervell pot ser flexible, però a aquestes coses li costa més. Doncs si nosaltres intentem fer canvis progressius, ja no lluitem en contra de tot això. I s'accepta més ràpid, hi ha menys disputes, hi ha menys problemàtica de que sí, de que no, de que no vull. Doncs, per exemple, anar reduint, anar reduint el temps, no?, d'estar aixecats. No? Els nens necessiten, els nens de primària, per exemple, necessiten entre 9 i 12 hores de son.
0: De dormir.
1: Sí, per descansar, perquè el dia següent puguin...
0: Són moltes, eh?
1: Són moltes.
0: També és el que mos pensar, entre 9 i 12...
1: Són moltes hores, claro. Quan més petit, més hores. Són moltes hores. Claro, després els nens estan a l'escola, estan agressius, estan ansiosos, estan de mal humor, no posen atenció, se despisten, estan cansats.
0: Ja, bàsicament. Pensem que hi ha un problema gros, aquí no sé qui.
1: Aquí està, i estan cansats. Si provem de fer dormir els nens més hores, al vespre quan toca, al vespre quan toca, no la siesta, sinó al vespre quan toca, pues és millor, doncs, si anem reduint, per exemple, comencem a reduir 15-20 minuts cada dia l'hora que anem al llit, no?
0: Però això és clau, 15 minuts cada dia, però, 15, perquè 20, els volen posar
1: a poc, a
0: ara
1: poc.
0: Avui vespre, els volen posar i ara avui... 9 i no tenen son.
1: Aquí està, per això dic, poc a poc anar reduint. Ara les classes, vale, comencen demà, però després tenim el cap de setmana tot d'una, doncs aquí tenim un parell de dies en els que encara podem estirar-nos una mica. Anar reduint, bueno, cada mamà sabrà quin és el temps que pot estirar. Jo dic 15-20 minuts, però potser una mamà em diu, no, jo puc fer 30 minuts tranquil·lament perquè se quedarà planxat, perquè si està cansat, allà quedarà. Vale, doncs, i aixecar-los més prest, doncs, que comencin a agafar l'horari d'escola. Bueno, jo els meus els anava a les 8, ja eren al llit. Claro, primer se queixaven, però després, quan s'aixecaven i estaven descansats, se n'adonaven que era millor anar al llit pres. Doncs és tot el començ. Quan un comença a fer un canvi, no? Està aquesta... no, jo no vull. Però després, quan el servei veu que d'aquesta manera està millor, ho accepta. Doncs ara mateix el que s'hauria de fer seria això, anar al llit uns minuts més pres cada vespre i aixecar-nos més pres per acostumar-nos a l'horari d'escola.
0: I encara que no s'adormin necessàriament, poden anar a l'habitació amb un llum ja més tard.
1: Aquí està, aquí està, Maria, molt bé. Una preparació, saps? Una preparació, una relaxació abans. Poden contar una història, poden llegir un llibre, una història curta, poden llegir un llibre, poden contar una cosa, una anècdota d'algo divertit que ha passat a l'estiu, bueno, o no tan divertit, és igual, algo que els agradi. Podem aprofitar també, Maria, i parlar un poquet de les pors per el començ del nou curs, perquè hi ha nens que canvien d'escola, hi ha nens que tenen mestres diferents, hi ha nens que tenen companys diferents, hi ha nens que van a un altre poble, no? I tot això genera una ansietat en els nens. Com he dit abans, aquesta por al desconegut. Doncs podem aprofitar i parlar una mica d'això i validar les seves emocions. Bueno, no passa res, no passa res. Tu dorm, que demà veuràs que ja t'has oblidat.
0: No.
1: Claro, no, perquè aquí l'única cosa que fem és tapar. I res més. Ui, perdó. I res més, tapam. No, el que hem de fer... Vale, és normal que sentis por. És normal que estiguis ansiós, perquè és una situació desconeguda per tu, però podem anar parlant i tu me pots anar contant i podem cercar solucions entre tots dos i podem pensar com t'agradaria i intentar que quan comencis poc a poquet vagis arribant a això que tu esperes, no? Tenir molt d'amics a la teva classe, dur-te bé amb la teva profe, que escoltar-la quan t'explica, perquè així aprenaràs moltes de coses... Però validar les seves emocions. El no passa res, a mi no m'agrada.
0: No sé què té, però aquesta estona abans de dormir-se també a l'habitació, que és bastant especial per fer aquestes xerrades, no?
1: Sí, perquè baixa el nivell d'ansietat dels nens, baixa el nivell d'ansietat. Primer, principal, Maria, és desconnectar de pantalles totalment, mínim, 2 hores abans, mínim, perquè el cervell queda... amb un funcionament allà de dins, que, claro, després pretenem que els nens se dormin, en 2 minuts no se dormiran, el cervell està encara superactiu. Doncs desconnectem les pantalles, dutxa, és molt, molt relaxant abans, una dutxa, o un bany amb un poquet d'aigua, no importa que sigui tanta d'aigua. Jo li donava el bany a tots 3 petits plegats, i així estalviava aigua, estalviava temps. Eixugar, pum, al llit. I aquí parlar, contar una història, compartir algo entre germans, si estan a la mateixa cambra, coses d'aquestes, que comencin a relaxar i que siguin, perquè això se converteix en una rutina pel cervell que sap que quan ve això ha de baixar les revolucions, perquè després ve la son.
0: Què més podem haver... Què més feies tu, Valèria? Que veus que les teves filles encara se'n recorden, a part de tot això, per començar l'escola?
1: Això. Nosaltres començàvem 15 dies abans. I ja sabien ells... Bueno, malgrat tu comencis 15 dies abans, també és bo donar-los un parell de dies d'avís de que començarem els 15 dies, no? Doncs, ho recordeu, mirau el calendari, no? Ja som a prop dels 15 dies que hem de començar a practicar, no? La tornada a l'escola, no? I doncs ens començarem a aixecar més, a colcar-nos més prest, a aixecar-nos també més prest, preparam la motxilla. A veure, tenim coses de l'any passat que encara serveixin? O hem d'anar a comprar tota la llista de coses noves? Perquè jo tinc retoladors que eren del meu fill, que té 29 anys i encara funcionen, Maria. Vull dir, no necessitem comprar cada any. Involucrar-los en tot això, no? Del material escolar. Mira, aquests bolis encara serveixen, els quaderns normalment no, els llibres tampoc, però molt de material escolar encara serveix. La motxilla, si està bé, la podem tornar a reutilitzar. Pues la podem fer net, no? La podem fer neta i agafam, i ells mateixos la poden fer neta. Als nins els encanta ser partícipes de totes aquestes labors que estan relacionades amb les seves coses. Ells estan contents i nosaltres, al fer això, els hi fomentem l'autonomia, que segurament ho saps tu, Maria, i molta gent que sap un poquet de Montessori, l'autonomia és el valor principal de Montessori. El nen ha de ser autònom, no necessita que ningú li faci res. Si comencem amb l'autonomia des de petits, quan els nens estiguin a la secundària, veurem que els nostres fills fan coses que no fan altres nens que no han treballat l'autonomia des de petits, no? I tu diràs, oh, que bé que ho he fet, no? Molt bé. Doncs, entre les coses de preparació de l'escola, per exemple, això, cercar les motxilles de l'any passat, a veure tot el que serveix de l'any passat, què poden rescatar, què no poden rescatar, fer ells mateixos una llista de les coses que hem d'anar a comprar perquè no serveixen les que tenim. Començar a preparar, per exemple, menjars d'hivern, no? Menjars més saludables. Ja deixem de menjar coses que menjàvem a l'estiu, que eren més ràpides o que eren més així, no?, de portar-nos fora. Comencem a fer a preparar menjars. Podem també fer una petita dieta setmanal en la que ells poden incloure un plat per dia, no? Perquè sempre triaran pizza, nuggets, macarrons, vale? Doncs això ho poden tenir un pic per setmana. Els altres, no? Vale, tria quines verdures t'agraden més. Vale, pues anem a triar i anem a preparar. Doncs d'aquesta manera, no només fomentem això de l'autonomia, de la participació, sinó també de saber més, no? de què ens convé, de què no ens convé, i ho acceptem i ho fem perquè ho deim nosaltres a la fi. No imposem, els fem partícipes.
0: A mi la de fer-los triar elles les verdures m'encanta, perquè quan te l'han triada se la mengen.
1: Aquí està, tu li poses el bròcoli i no se'l menjarà, però si tu vas amb ell a comprar i tu li dius, bueno, a veure, quines verdures t'agradarien, quines aquesta setmana, o inclús avui, ¿vale? Perquè quan més ample és l'espectre, més confusió crees. Doncs, anem, poques opcions, dues, només, poc temps, curt. Vale. El temps per ells no existeix. Doncs si tu li dius per una setmana, i això és molt, avui quines verdures vols? Quines te menjaries avui? Hem de canviar colors, hem de combinar colors. Tu pots jugar i fer-los triar el que realment és bo, sense que tu li diguis remolatxa i bròcoli. Tu no dius res, ells ho triaran. Si tu saps guiar-los, Ells ho faran. I ells ho faran contents. I se les menjaran, com tu has dit, contents perquè les han triat ells. Ni te dic, Maria, si aquí incorpores la cuina a la rutina. Jo sempre dic, el millor lloc perquè un nen aprengui, el millor lloc del món, més que la millor escola, més que la millor universitat, més que el millor tot, la cuina de ca nostra. És el millor lloc perquè un nen aprengui. Aquí li pots ensenyar des de mates, llengües, ciències, de tot. De tot pots aprendre una cuina. I al nen no hi ha un lloc que li agradi més per experimentar que una cuina. És fantàstica la cuina, és fantàstica.
0: Els agrada embrutar-se les mans, no?
1: Sí, ja sé, claro, ja sé, les mamàs. Quina és la resposta de la mamà? Ja la sé, perquè jo també som una mamà. Sí, però després me queda un caos a la cuina que jo m'he de perdre una hora. No, li podem ensenyar a ells. Ells són els que han de recollir. Ells són els que han de fer. I ho faran.
0: Ah, però això Valera es vol de dir, però després...
1: Maria, és un hàbit. És un hàbit. El hàbit, què és un hàbit? És una conducta repetida. Això és un hàbit. Pues, l'hem de crear. Ningú creix, ningú neix amb un hàbit si no s'ha creat. Jo sé, és una feina, a vegades, que jo dic, te'n vas al llit... No? Rebentada. Perquè has estat... Però és un període curt, en realitat, això. Perquè després ja està. Després ja l'has ficat a l'hàbit. I ja està. I només és repetir-lo. I ser constant. Això és el que necessitem com a mamàs i papàs. Ser constants. Que, ale, ho fem i ho fem sempre. Avui no estic d'humor. No, avui no. Avui no importa, ja ho faré jo. Perquè no. Si toca fer-ho, ho fem sempre. Doncs anem a la cuina, i aquesta és la condició, abans d'entrar a la cuina. Vale, nosaltres anirem a la cuina, però hi ha una condició. Hem de deixar tot com estava. Jo sempre els dic al centre, quan venen, no? Quan comencen, que són nous. Aquí només tenim una regla. Oh, una regla, només una! Que guai! I quina és? I jo només començ, i ells l'acaben. Jo dic, podem jugar amb el que vulguem. Ah, sí, però després hem de recordar. Sempre. Doncs aquesta és la condició. Entrem a la cuina. I aquí podem fer el que vulguem. Però l'hem de tornar a deixar com estava. Si no la tornem a deixar com estava, no tornem a entrar. I no tornem a entrar. Però clar, si el deixem tornar a entrar i el dia següent no torna a raconar, pues aquí ja està. Ens han pillat.
0: Clar, les conseqüències hi han de ser, no? Hi han de ser, s'han de poder fer, s'han de poder dur a terme i s'han de fer.
1: I la, per això dic, la constància nostra, no? Bé, hem dit això i això ho farem, però sempre parlat amb ells, sempre consensuat, és molt més fàcil, no necessites negociacions, no necessites enfadar-te, no necessites res, no? Tot consensuat. Tu has dit que ho faríem, doncs ara ho hem de fer. Quan jo dic una cosa, a tu t'agrada que jo la faci. Doncs quan tu dius una cosa, a mi m'agrada que tu la facis. Me fa confiar, me fa saber que quan tu dius, sé que ho faràs. I ho fan.
0: Abans parlaves també, Valeria, de que hi ha infants que tenen, que ara començaran el curs amb unes circumstàncies que els posen un poc més nerviosos de la normal. Canviar de classe, canviar de professor, canviar d'escola... algun consell, alguna recomanació per aquests moments d'impàs que també formen part d'aquest procés, d'aquests anys educatius també, d'aquests vots?
1: Sí, això és, precisament, Maria, això que te deia abans, parlar amb ells, és superimportant escoltar-los. Nosaltres com a adults tenim com una espècie d'impuls, no? De que quan el nen comença a dir-te una cosa, tu ja saps el que te dirà, no? I, bueno, però escolta, bum, i ja li talles, no? Montessori té una cosa... El principal que t'ensenya Montessori quan estudies Montessori, i el més difícil, i no podràs creure que és això, però el més difícil és aprendre a observar amb la boca tancada. Maria, no t'imagines que difícil és. Penses, ai, que va, és superdifícil. Ser capaç d'observar tot el moviment del corporal, els gestos que fan la cara, com se mou, no? Si s'acosta cap a tu, si se posa a la defensiva cap enrere, totes aquestes coses que fa el nen, te transmeteixen un munt d'informació que probablement aquesta informació no la parli, no la digui, no l'expressi en paraules. Quan tu observes el nin, tu veus molta informació que te serveix un munt, però per veure aquesta informació hem d'observar i tenir la boca tancada. I a ells els donem aquest temps d'escoltar-los sense dir res, perquè la majoria de les vegades el que el nin te vol dir, per exemple, en aquest cas concret que tu has dit, el nin te vol transmetre les seves inseguretats, les seves pors. El nin no vol que li donis, com jo tenia un nin, Joan, que me deia, és que mo mare me dona la lata. Això no vol el nin. El nin el que vol és que tu l'escoltis i que ell se pugui treure això que té de dins per després sentir-se millor i que tu validis, com te deia abans, les seves emocions. Però no que tu li diguis, bueno, no, això és així. Bueno, això no passis pena perquè això no veuràs.
0: És que, Valèria, nins i grans. Que els grans som iguals, no és tant el mateix.
1: Aquí està, nins i grans. Quan tu tens un mal dia perquè t'ha passat alguna cosa, ¿vale? I estàs enfadada amb una persona en concret, i vas a casa teva, no? I li contes a la teva parella, a ta mare, al que sigui que estigui a casa teva, no? Perquè és qualsevol, no importa qui sigui. Pràcticament un quadre també te vendria bé, i fins i tot millor, perquè no parla. Doncs vas i li contes la teva història, no? I perquè no sé què, i perquè no sé quan, i tu trobes, i no sé què. I l'altra persona, normalment, Maria, què te diu? Bueno, dona, posa tranquil·la, que no és per tant, segurament tu has fet algo també que a l'altre... I tu dius... Però ara són dues les persones en les que estic enfadada. Ella o ell i tu. Perquè tu, jo no he vingut aquí perquè tu me diguis què he de fer. Jo només vull que tu m'escoltis. I res més. I tanca la boca. No vull res més. I és això, Maria, grans i adults. El que volem és ser escoltats, no que ens diguin què hem de fer, perquè segurament ho sabrem el que hem de fer i ho sabrem millor que el que ens pugui dir l'altra persona, però, i ho farem a partir de la nostra experiència, però quan no t'escolten o no te deixen expressar totes aquestes coses que tens amagades de dins, les segueixes amagant i se fan aquí, quan jo li conto als nins, no? Totes aquestes són pedres, és com una motxilla plena de pedres, cada vegada que no traiem aquesta emoció o aquest sentiment que tenim de dins, cada vegada que no el traiem, és una pedra més que se fica en aquesta motxilla que tenim al pit, no? I que se va tancant, i que se va tancant, i que se va tancant. I això és el que fem quan no validem les seves emocions.
0: El que passa, Valera, que a vegades a certes edats els costa, o a certs infants, els costa molt explicar. O has de saber com demanar-ho també, no? Què tal ha anat el dia? No serveix.
1: Exacte.
0: Hi ha hagut certes preguntes genèriques que no serveixen i has d'agafar també... Sí. No sé, d'aprendre de quina manera ho puc demanar perquè se comenci a obrir relats i m'ho
1: explico. Sí, exacte, també és una bona estratègia contar el teu dia primer, contar el teu dia primer, no? Malgrat hi hagi coses que tu estàs afegint, aposta per provocar una resposta que vols tenir del teu fill, no? Per saber què ha passat amb algo, no? I doncs, i tu comences a contar i tu pensa que els nins aprenen per imitació, no? Com aprenem tot per imitació, mirem els altres, escoltem els altres i repetim, no? Doncs quan ells veuen a casa, quan ells escolten a mamà o a papà que conta què ha passat i les paraules que utilitza, no? I els gestos que fa, tu no has vist que tu veus nins que dius, però si és la seva mamà en petita, se mou igual, fa els mateixos gestos, no? Doncs nosaltres podem contar, nosaltres, com ha estat el nostre dia, i ells començaran a contar-nos també. Però clar, el tema és que tot això, com t'he dit abans, és progressiu. Nosaltres no aconseguirem res en un dia. No? Com era això? Roma no se va fer en un dia. Això no aconseguirem res en un dia. Això és progressiu. Poc a poquet, poc a poquet, poc a poquet, aniran i ho aniran fent.
0: I parlàvem ara pensant, jo no sé, jo penso molt més en primari, més petites, però secundari, arriba a batxiller també, alguns joves han d'encarar uns anys molt intensos, que per ell també es pot provocar una mica de depressió, estrès, ansietat. Què fem els pares en aquests casos? Quin consell donem? Alumnes que comencin això, batxiller, per exemple. Uf. Ja. Segon de batxiller.
1: Ja, mira, jo me'n recordo de la petita meva que va començar batxiller quan estàvem en Covid. Era el segon de batxiller i en Covid. Bueno, no començava, ja havien començat, ja estaven i estava super ansiosa i tenia una por, i com serà la selectivitat, i com serà això, i com, que enguany tot és diferent, que no saben res, no? Un altre pic el mateix. Doncs intentar, nosaltres farem el millor que puguem. Jo sempre he d'estar tranquil·la de que jo he posat tot el meu i que he fet el millor que podia. Les circumstàncies, a vegades, poden ser favorables o desfavorables. Pot anar bé, pot anar malament. Un examen m'ha sortit bé, l'altre no m'ha sortit tan bé. Però jo sé que jo he fet el millor que podia. Perquè quan nosaltres fomentem els objectius en comptes de les notes, no? És quan li donem com una espècie d'entrenament a la motivació intrínseca. La motivació intrínseca és la que te surt de dins, que tu no necessites res, no? De fora per dir, ho faré, no? Me regalaran, jo què sé, 5 caramels, no? Ho faré perquè tindré 5 caramels. No, ho faré perquè ho vull fer, i ho faré bé perquè se fa bé i jo el vull fer bé. Doncs, si nosaltres és quina nota? No, i jo vull que treguis més, i jo vull que treguis més. Ja és una competició, i és posar damunt els nins unes expectatives molt més altes de les que ells mateixos tenen. I aquí ja és pressió. Aquí ja la motivació se transforma en extrínseca. M'han de donar una bona nota, m'han de donar un premi, m'han de donar algo a canvi de que això faci això. Però jo vaig a fer feina perquè me toca, i si ets lucky, perquè t'agrada, no?

0: a principi de primària, i per no dir infantil, no? Però quan comencem, totes aquestes coses se comencin a entrenar. Quan volen que aquestes coses s'entrenin a partir de la secundària, és com, uf, no? És una mica tard, és com, li hem de canviar 12 anys, 13 anys de la seva vida. Perquè és tota la seva vida. Doncs quan ho feim des de primari, ho feim més progressivament, és més fàcil. I ensenyar-los això, que el que importa no és el resultat en si, el que importa és que tu hagis posat el millor de tu, que tu sàpis que estiguis conforme amb tu mateix perquè has donat tot el que podies.
1: De totes formes, podem ajudar amb tècniques d'estudis, maneres, no? Maneres de com arribar a aquests objectius, que no sé si se fa abastament, en sabem abastament, a tu el que veus a la feina, els joves saben com estudiar, com encara no.
0: No saben, però a veure, així com els papàs no saben, no? Moltes situacions com les han de resoldre perquè ningú els dona un curs per ser papàs. Els nens no saben com han d'estudiar, no saben com s'han d'organitzar i no saben com gestionar el temps, perquè ningú els ensenya aquestes coses. No hi ha una escola on t'ensenyin tot això. Doncs no són ells, la majoria de les vegades, que no ho fan perquè no volen. No ho fan perquè no saben. Si a tu te posen a parlar a la ràdio, a una ràdio a Xina, i tu no parles xino, tu no faràs. Però no ho faràs, no perquè no vulguis, malgrat tinguis totes les ganes del món, no ho faràs perquè no saps. I és el mateix amb això. Tots els nens que venen al centre per aprendre totes aquestes coses, claro, quan comencen a veure que és simple, no? Que perquè ho sé fer, ah, vale, així se fa, no? És com, però si algú m'ho hagués dit, jo ja ho hagués fet bé des del principi. Doncs, claro, aquestes coses ajuden moltíssim. Però, a més, les tècniques d'estudi, que en general se diu tècniques d'estudi, ajuden no només a l'escola, ajuden a tot. Perdó, la gestió del temps també ajuda, no? I t'ajuda per sempre, no només. Jo he tingut mamàs que han vingut a treballar gestió de temps, perquè o se posaven a parlar per telèfon i se les anava dues hores, no? D'una cosa sense importància, o se despistaven. Doncs gestió de temps, planificació, organització són bàsiques, no només per tècniques d'estudi. Això també se pot fer des de primària.
1: Avui tenim molt de temes, Valèria.
0: Jo que no parlo.
1: Temes de taula, això és el que volem a la ràdio, que la gent xerri, especialment quan ho fan amb aquesta passió com ho fas tu. Abans d'entrar en directe, t'havia demanat si havies llegit els titulars d'ahir de la premsa en el que parlen dels resultats dels informes PISA 2025. Modest, que encara no tens els detalls, però jo per damunt una miqueta te deia, a les Balears s'han fet les proves entre alumnes de 15 a 16 anys i les Balears està per davall de la mitjana espanyola en tres àrees: matemàtiques, lectura i ciències, per davall també les mitjanes de l'OCDE i de la Unió Europea, i que en general l'informe PISA deia que han davallat en general els joves de tot el món. Els resultats no són molt bons enlloc, les Balears no són gaire bons, però en general a aquests joves els hi passa això. A tu no t'has sorprès, quan t'ho he dit?
0: No m'ha sorprès gens, no, jo, gens m'ha sorprès. Bueno, quan expliquem això, el problema és la tecnologia. El problema no és la tecnologia, el problema és el mal ús de la tecnologia. La tecnologia és fabulosa, és fantàstica, salva vides, fa meravelles, però l'hem de saber utilitzar. I com sempre que hem fet, hem passat d'un extrem a l'altre. Un altre pic, no tenim un equilibri. Doncs els nens tenen un mòbil i miren qualsevol cosa. Ni sabem què miren, la majoria. Bueno, hi ha papàs que tenen el parental control o coses d'aquestes, però no sabem exactament què miren. Tampoc miren coses que els hi serveixin molt, no? Més bé
1: per lleure, però no tan educatiu.
0: Passatemps, coses d'aquestes. Vale. Doncs això ha guanyat o s'ha agafat, s'ha robat molt de temps de cada dia dels nins, molt de temps. Els nins arriben d'escola i l'única cosa que volen fer és estar amb el mòbil o jugar amb aquestes de, no sé com se diu, de consoles que juguen.

0: van amb altres nins que no són de vora ells, no? Vale. Doncs això per una banda. Per una altra banda, els plans educatius. Els governs tenen plans educatius obsoletos, obsoletos. Tu saps com se va crear l'escola. L'escola se va crear perquè la gent pogués, els treballadors de les fàbriques poguessin llegir instruccions i fer aquestes instruccions. I no s'ha fomentat en cap moment el pensament crític, el raonament lògic. Doncs de cada vegada se va baixant, de cada vegada se va baixant. Després, els plans d'estudis que tenim són molt vells, hi ha coses que ja no se necessiten, hi ha coses que no hi són i sí se necessiten. Després, també la inclusió, que jo estic totalment d'acord en la inclusió, totalment d'acord, però ni les escoles, ni els mestres, ni pràcticament res està preparat per aquesta inclusió. Doncs tenim classes de 25 nins, però mig, no? Podríem dir la meitat o més, amb diferents necessitats, i no tenim mestres preparats, ni tan sol tenim mestres. Doncs tenim un o dos, segons com sigui el moment del dia que entri un a donar una mà, no? Per tots aquests nins. I el mestre com ho fa? És que és impossible, no? I, claro, tot això, venen nins, tenim també molt de nins estrangers que arriben, que no coneixen la llengua, ja no diguem català, però ni tan sols castellà. I aquests nins, sí, tenen 2 anys per integrar-se, per adaptar-se, però són també un pes a l'hora de que el mestre pugui progressar, pugui anar avançant. Són molt de factors que alguns més petits, alguns més importants, se van sumant i van fent que l'educació vagi baixant. Jo me'n record quan jo anava a l'escola a Argentina, jo anava a les monges i jo vaig aprendre a cosir, a brodar, a fer totes aquestes coses de casa, no? Que si bé que a meva me les ensenyaven, bueno, jo tenia sort perquè me les ensenyava, però si no me les haguessin ensenyat, jo les hagués après a l'escola. Jo no he vist i no he estat en cap escola on s'ensenyin totes aquestes labors, on s'ensenyin coses pràctiques que podem necessitar cada dia. Doncs tot això se va deixant de banda i se va donant més importància, no? O més prioritat a la tecnologia, i tot és en la tecnologia, i és normal. Els nins tenen una eina davant d'ells que no saben controlar, ni els adults la saben controlar. Bueno, jo no te dic els desastres que faig en la tecnologia, no? Perquè no sé, imagina't un... Bueno, els nins són més hàbils en quant al manejo, sí? Però jo me refereixo a controlar mentalment, a saber que hi ha zones que són perilloses, hi ha zones que millor no te fiquis, i totes aquestes coses. És donar-li com, és com donar-li, no? una pistola a un mono.
1: Un mono. Una moneda. I concretament, perquè sempre tenim un problema en el mateix, matemàtiques, lectura, bé, aquí m'ha sorprès ciències, però lectura... I tu que ho has dit molt de pits i ho expliques també al teu negoci, la teva gran passió és llegir. Ja no llegeixen com toca i el que toca un nins?
0: No llegeixen. No llegeixen. De tots els nins que jo tinc ara, només n'hi ha un que llegeix perquè li agrada. Els altres, no llegeixen. Però per què? Per és el que t'he dit. Les pantalles estan diagramades, estan dissenyades per crear aquesta addicció, perquè són ràpides, ¿vale? Perquè te donen la gratificació immediata, i això és el que tenim avui dia. La gratificació és immediata, no podem esperar. Si esperem, ens frustrem i fem la de Dios, muntem aquí. Doncs, com que les pantalles te donen aquesta gratificació al moment, no? Per què hem de llegir? M'he d'acabar tot el llibre per saber què passa? Si tanmateix puc mirar un reel, puc mirar un vídeo curt, puc mirar qualsevol cosa i ja ho tinc, no? No necessito això. Doncs de cada vegada menys llegeixen. I hi ha papàs que llegeixen i hi ha papàs que no llegeixen tant, també. I, claro, i si el nin veu a casa nostra molt de llibres i veu que mamà i papà llegeixen i que tenen, i que dediquen un temps a llegir, aquest nin llegirà.
1: I les matemàtiques les veus com un problema gran en el teu negoci o no?
0: Les matemàtiques, mira, si vols que et digui la veritat, les matemàtiques, el problema per mi de les matemàtiques no són les operacions. ¿Vale? Els nins aprenen a fer les operacions perquè són mecàniques. Les operacions són mecàniques, sumar és mecànic, dividir és mecànic, són totes operacions mecàniques. El problema de les matemàtiques és el raonament lògic, que és el que te deia abans. ¿Vale? I la falta de lectura que te du a la falta de comprensió. El nin comença a llegir l'enunciat d'un problema senzill i quan arriba al final no se'n recorda que ha llegit i no te sap explicar que ha llegit. Per què? Perquè s'ha trobat en paraules que no coneix, que no sap com pronunciar, que directament no en té, no? I se perd perquè no està acostumat a llegir tres línies seguides.
1: I dona recomanació per aquest curs, Valèria, llegi un poquet cada vespre.
0: Cada vespre i cada dia. Cada vespre i cada dia. Sí, Maria, si tu penses, la lectura és la base de tot. Fins i tot de les matemàtiques. Un nin... He tingut molt de pics, mamàs que venen a dir-me, té problemes en les matemàtiques, tu li podries ajudar? Les divisions i les multiplicacions, sobretot, se li donen fatal. És que no sap dividir, no sap multiplicar. Vale. I jo li dic a la mamà, i tu estàs segura que és això? Hombre, és que les multiplicacions no li surt, el resultat li surt fatal i les divisions també. Vale. I quan jo li dic, i tu no has pensat que aquí hi ha un fallo de la comprensió lectora, per exemple, o que hi ha un fallo de la memòria de treball, que és una de les funcions executives que t'explicava abans, no? Hi ha un falló en la memòria de treball. La memòria de treball és això, la memòria que utilitzo quan estic fent un treball. És molt, molt, molt curteta, però superimportant, perquè és la que me fa recordar que si jo poso un número a baix que m'he de portar un, quan vengui en aquesta part, he de sumar-li aquest que m'he portat en la multiplicació, perquè si no li sumo, el resultat no estarà bé. Claro, doncs, són molt de factors, no només és l'operació, que és el més simple, no? No sé si té resposta el que m'has dit, perquè...
1: Llegim un pot. Hem de llegir un pot cada dia.
0: Llegim molt.
1: La comprensió lectora afectarà...
0: La comprensió afecta tot. La lectura afecta tot. La lectura afecta la comprensió, la lectura afecta al procés, la lectura afecta tot.
1: Vale, Déu, un plaer.
0: Moltes gràcies, per mi un plaer, Maria.
1: Un plaer, gràcies també per aquest consell que ens has anat donant amb aquesta xerrada, per encarar aquest nou curs, alguns pràctics, d'altres més... per això, per donar-li una volta, no? I plantejar-nos algunes coses. Jo crec que hauràs de tornar prest.
0: Quan tu vulguis, encantadíssima.
1: Ara, abans que parteixis, però no ho sé, mira menys què podem fer, perquè com dèiem, és un gust escoltar-te. Valèria, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Maria.
1: Que vagi molt bé aquest nou curs.
0: Moltes gràcies. Fins i per ja. Vosaltres també a casa.
1: Gràcies.
2: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: No, la meva no, la teva.
2: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio. La teva ràdio. Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
4: Ràdio Pollença és comunitat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. Aquesta hora queda activat l'avís taronja a les illes per pluges i tempestes que podrien ser més greus del que s'havia previst inicialment. Poden arribar a deixar fins a 50 litres per metre quadrat a tot l'arxipèlag a partir d'aquesta hora. I només una hora, si sumam fins a 3 o 4, podrien acumular-se fins a 100 litres.
1: També es preveuen tempestes severes que poden arribar acompanyades de vent de fins a 90 km per hora, també de Calabruix. A causa d'aquesta previsió, l'Ajuntament de Palma ha informat del tancament dels parcs de la Ribera i de Can Terrés. I a partir de les 3 de l'hora baixa també tanquen el Passeig Sagrera de Palma i el Parc de Bellva. Així mateix, el programa Patis Oberts quedarà suspès a partir de les 4 d'avui a la baixa. A més, la Federació de Futbol ha suspès també totes les activitats, les competicions i els entrenaments previstos per avui a l'exterior.
0: I més qüestions. Baixen un 19% el nombre d'habitatges unifamiliars visats a Mallorca en els primers 6 mesos d'enguany. Això en comparació amb el mateix període de l'any enrere. I això també sense tenir en compte les legalitzacions extraordinàries a causa de l'amnistia urbanística. En canvi, pugen els plurifamiliars de nova creació, ho fan en aquest cas un 20%, i això suposa 2.000 nous habitatges, pisos visats a Mallorca fins aquest mes de juny. I de malgrat aquest increment, el Col·legi d'Arquitectes reconeix que no seran suficients per fer front a l'actual crisi de l'habitatge.
1: El Col·legi d'Arquitectes de les Balears, a més, demana a l'administració que no improvisi i reclama planificació territorial davant l'augment de la població. Declaració del seu degà, Bernat Nadal, que avui ha presentat les darreres dades d'edificació del col·legi.
2: Ens hem de posar límits. I aquests límits, segurament, i ja ho vàrem dir la darrera vegada i ho tornem a repetir, ens hem de fixar quin és el sostre poblacional d'aquestes illes. Si no, rebentarem.
0: I de la plana política, la pressió turística i la seva gestió ha estat objecte de retrets entre Esquerra i la presidenta del govern, Marga Proens, en la represa dels plens al Parlament després de les vacances d'estiu.
1: El portaveu del PSPSOE, Iago Negueruela, acusa la presidenta del govern de mentir, de parlar d'una contenció turística que no existeix i que per això allà ha dit protestes aquest estiu.
3: Usted ve aviones, pero no ve turistas. Usted no ve casas para alquiler. Usted no ve los atascos que sufren las personas en estas islas. Por eso la gente protesta, porque ve que usted miente. Claro que hay más plazas, por eso quita una moratoria para dar más plazas, no quita una moratoria para darla.
1: En canvi, com a prova que les polítiques de contenció del govern funcionen, la presidenta ha posat en valor, per exemple, una baixada de turistes de mig punt al mes de juliol. Però ens ha retret els vaivens, diu, dels socialistes en la llei de cogestió aeroportuària. També ha acusat Sánchez d'abandonar les Balears.
4: Això és el colofón de l'estiu del Partit Socialista. Mentre me veu estar amb BTS i se'n va a seure cadenes a la fresca, el seu govern i AENA volen créixer fins a 35 milions de passatgers l'any 2031. Senyor Negueruela, els problemes que Sánchez ha abandonat en aquestes illes.
0: I també el Congrés dels Diputats continua la sessió de control. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamat novament activar el mecanisme constitucional que permet jutjar per traïció al president espanyol, el qual acusa d'estar al servei del Marroc. Pedro Sánchez, per la seva banda, lamenta que Abascal estigui lligat a governs d'ultradreta com Argentina o Israel.
5: Toda España sabe que sí, toda España sabe que nuestro gobierno está en Rabat, toda España sabe que la presidencia de nuestro país se le ha entregado a Marruecos. Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
6: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Ticketiver.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

A hores d'ara encara no veiem cap signe de pluja o de precipitació, sí que podem veure el cel. Un pont negre, encara que l'AEMET dona altes probabilitats de pluja a hores d'ara, veurem com evoluciona aquest dia d'avui. Això sí, vos han de recordar que Temps de Mallorca se complica i la delegació territorial de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears ha decidit incrementar el nivell d'alertes a tota l'illa de Groga a Taronja aquest dimecres. Cal destacar que poden caure fins a 40 litres d'aigua per metre quadrat en una hora i les tempestes poden portar ratxes de vent associades de 90 km hora. Els avisos estan en vigor des de fa uns 20 minuts, a les 12 fins a les 9 de vespre. A més, hi ha alerta groga per mala mà a totes les costes de Mallorca. La predicció de l'AEMET per avui dimecres també anuncia un descens notable de les temperatures diurnes, ja que s'espera que les màximes no superin els 29 i els 32 davant dels 39 d'aquests dies. I Emergències demana precaució i autoprotecció davant les pluges, tempestes i vent que s'esperen aquest dimecres a totes les illes. Si davant d'aquesta situació Emergències demana la màxima precaució possible, i Eduardo Parga, director del Centre de Coordinació d'Emergències 112, és qui ho explica.

No tenim àudio del director d'Eduardo Parga, director del Centre de Coordinació d'Emergències, però sí que han avançat que el temporal marítim es prolongarà previsiblement fins dijous, però la previsió és que l'episodi més intens de pluies i tempestes es produeixi el dia d'avui i que demà recuperi la normalitat. Així mateix, s'espera un descens notable de les temperatures d'uns 10 graus. L'element no prou un episodi llarg de pluies i tempestes, però sí intens en el moment que es produeixi.

0: Han de seguir parlant de meteorologia, ja que el 112 ha difós una sèrie de recomanacions sobre què fer en cas de pluies i tempestes temporals a la mà i forts vents. Escoltam el missatge que han difós per xarxes socials.
1: Digamos complicado, ya que tenemos casi la totalidad de los fenómenos adversos que puede recoger el meteoval. Tendremos un episodio de lluvias, tormentas, viento y también luego habrá pues, fenómenos costeros y puede que alguna risaca en la isla de Menorca. Se ha decidido elevar la gravedad del plan a nivel 1, es decir, G1.
0: I va bé, qualsevol precaució i aneu alerta a les properes hores de la meteorologia, ja que s'espera molta probabilitat de fortes pluies, però de moment no n'hem vist cap per al nostre municipi. Canviant de tema totalment ahir, l'Ajuntament, la plataforma Pollença Stop Planta Bateries de Liti, l'Associació Hotelera i altres entitats socials del municipi es van reunir amb el Consell d'Empresa Autònoms i Energia i el director general d'Energia. El motiu de la trobada era conèixer la informació sobre l'estat de tramitació dels projectes d'emmagatzematge energètic, bateries de Liti Gilguero STU i Bes Cerveret, previst en sòl rústic a Pollença. Perquè l'Ajuntament i les diverses entitats puguin prendre les accions oportunes. L'Ajuntament i els diferents representants del municipi varen transmetre la necessitat que aquestes instal·lacions es desenvolupin de forma ordenada, respectant el territori i el paisatge i les activitats econòmiques existents. Per això es va manifestar que s'han d'ubicar en polígons industrials en espais adequats i no en sòl rústic. Avui de matí hem parlat amb el batlle de Pollença, Martí Magre, i és ell qui ens ho explica.
2: Jo no vaig treure clars ni sí ni no, això dependrà dels informes que se facin, però sí que m'ho van reiterar que aquesta moratòria el que pretén és posar les bases d'una planificació per veure on se poden ubicar aquest tipus de magatzem, de bateries i altres de plaques solars, etc., a fi efecte de tenir una planificació racional. Per això, i dins d'aquest procés de planificació que volen, els ajuntaments tindrem un paper significatiu per dir la nostra posició. Però, mentrestant, aquests dos projectes no entren.
0: I de les primeres inspeccions de residus de Pollença mostren bons resultats. Els habitatges per alerten sobre els establiments comercials. EMSER 2002 fa balanç de les primeres inspeccions tècniques de residus i anuncia noves visites de seguiment per millorar la separació dels residus. Les dades difoses per EMSER 2002 mostren que la major part dels habitatges en sòl rústic al municipi compleixen favorablement els criteris de separació, mentre que el principal el repte es concentra en hotels, restaurants i altres comerços. En concret, el 72% dels habitatges inspeccionats presenta un resultat favorable davant un 16% desfavorable i un 13% que no permet l'ITR. En el cas del sòl rústic, els resultats favorables arriben al 69%, mentre que un 3% és desfavorable i un 28% no permet efectuar l'inspecció. La situació és considerablement diferent entre els hotels, restaurants i altres comerços. En aquest grup, només el 43% de les inspeccions té un resultat favorable, mentre que més de la meitat, el 54% és desfavorable i un 3% no permet realitzar l'ITR. Davant d'aquests resultats, EMSER preveu fer una segona visita als usuaris davant una inspecció desfavorable, l'objectiu de comprovar si s'ha produït una millora en la separació dels residus. El mes de setembre, Pollença també és sinònim de lluita contra l'Alzheimer i altres demències. Enguany, AFAM ha organitzat un cicle de conferències sobre la prevenció i protecció cap a la malaltia. Aquestes van dirigides a tota la població interessada en places limitades i prèvia inscripció. Aquestes xerrades seran dilluns 14, 21 i 28 de setembre a la Fundació Roger Villalonga. Podeu demanar més informació o consultar les inscripcions al telèfon 629 61 11 73 a contactar a les xarxes socials d'AFAM. Les ordenances d'animals, neteja i platges s'entraran al proper Consell d'Àrea Pollença. El celebrarà a les 7 de l'hora baixa el proper 22 de setembre, una nova sessió del Consell d'Àrea de Serveis, juntament també amb Ser Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions d'Humor i Sant Vicenç. La reunió tindrà lloc a la sala de plans de l'Ajuntament i estarà oberta a la participació de la ciutadania. Entre els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes i la possible aplicació d'aquestes darreres. Ordenances municipals i d'altres, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. També es tractaran qüestions com els abocaments, les josques, els xicles, les responsabilitats dels establiments, el consum de tabac a les platges, la presència d'animals, la música, l'ocupació dels espais, la posidoni, les embarcacions o els focs artificials. El Consell d'Àrea vol ser un espai de diàleg entre l'Ajuntament, els serveis municipals i els veïnats. Consell que se celebrarà a les 7:30 el proper 22 de setembre, on els veïns i veïnes puguin plantejar propostes, dubtes i qüestions que afecten directament el dia a dia del municipi. Escoltar la regidora de Participació Ciutadana, Joana Xamena, i el gerent d'Enser, Sebastià Sansó, que van explicar als micròfons de Ràdio Pollença els continguts d'aquesta nova sessió i l'importància de la participació ciutadana.
3: Doncs explicar que hi ha un reglament de participació ciutadana, que el reglament de participació ciutadana se va aprovar en ple i contempla la possibilitat de que qualsevol regidor o regidora que vulgui interpel·lar la ciutadania perquè doni resposta o pugui participar activament davant qualsevol qüestió, pues demanar participació ciutadana si pot fer aquesta convocatòria. Així va passar en Medi Ambient i vàrem fer aquesta convocatòria. Regidora Medi Ambient, juntament amb Enser, en la col·laboració d'Enser, perquè hi havia moltes qüestions que necessitàvem per la ciutadania, perquè la ciutadania en pugui aportar. Temes que tenen que veure, com bé has explicat, damunt ordenances diverses, que o bé per xarxes socials o bé directament pues, interpel·len les regidories pertinents de posar alguna solució.
0: I està obert el període de matrícula per al nou curs de l'escola d'adults, que ja ha anunciat la seva oferta formativa per al curs vinent. Començaran el 23 de setembre. La proposta inclou ensenyaments inicials en dos nivells, un primer nivell d'alfabetització i càlcul matemàtic i un segon nivell de consolidació dels coneixements assolits. S'ofereixen cursos de català de diferents nivells, també de castellà, anglès, alemany i alemany turístic. Les matrícules es poden formalitzar fins al 22 de setembre en el Centre Cultural Miquel Catllong, en el carrer Metge Llopis, a Numoll. Podeu demanar més informació al web cepalcudi.com o al telefonar al 978-86-69-52. Igualment, ja s'han obert les preinscripcions per l'Escola Viva d'Humoll, adreçat a infants i joves, de primer de primari fins a quart d'ESO. Activitats esportives, tallers de cuina, jocs i excursions. Les podreu trobar a l'Escola Viva d'enguany. Ja estan obertes les preinscripcions fins demà dijous, 10 de setembre. Aquesta setmana recordar-vos divendres també la campanya de donació de sang a Pollença. I ja quan arribi el cap de setmana, dissabte, comença el festival Mahler, una proposta que enguany ret homenatge al compositor Gustav Mahler, coincidint amb el 115 aniversari de la seva mort i que ens durà tres concerts en el claustre Sant Domingo durant el mes de setembre. La primera cita, aquest dissabte 12 de setembre, amb el Martell del Destí, un concert a càrrec de l'Encontre d'Orquestres Illes Balears, dirigida per Bernat Kegles, que interpretarà íntegrament la sinfonia número 6 de Mahler, coneguda com La Tràgica. Seguidament hi haurà actuacions el 19 de setembre i finalment la darrera el 26 de setembre. I la Cala Brutal Local serà dissabte, dia 19 de setembre. Serà la segona edició d'aquesta trobada que vol reivindicar la cultura, el paisatge i el producte local de Mallorca, recordant que queden pocs dies per apuntar-se en aquesta cursa dels Brutal Autos. La concentració serà a les 9:30, quan comenci aquesta jornada en el mirador de Cala Barques. L'inici de la carrera serà a les 11 en el carrer de Joaquim Mir, amb arribada en el carrer Molins. Hi haurà premis per als equips guanyadors de l'auto més original, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega se farà a les 12:30 i teniu fins aquest divendres 11 de setembre per participar. També el Consell d'Infants ha estat escoltat en el port de Pollença. El parc de la Formiga d'Homolla compta amb una nova porteria i una nova xarxa per a la cistella de bàsquet, dues millores que varen sorgir de les propostes dels consellers i conselleres del Consell d'Infants durant la sessió plenari d'aquest any. Els consellers i conselleres i varen demanar una altra porteria per poder jugar a futbol i també varen proposar canviar la xarxa de la cistella, ja que la que hi ha de tela es rompia amb freqüència. I abans de finalitzar amb planes esportives, vos recordam la maleïda Swimrun aquest 12 de setembre a Sant Vicenç. Vos podeu inscriure a la seva pàgina web, lamaleïdaswimrun.com, i a Fama Pollença organitza el proper diumenge 20 de setembre la 15a cursa per l'Alzheimer, que tindrà lloc en el claustre de Sant Domingo. Seran 7 quilòmetres, així com un trofeu especial, cronoescalada, entre el carrer Ferrà i el cim du Calvari. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3.300 metres. Vos podeu inscriure a litechip.net. D'altres curses, el 26 de setembre, Pollença Running Fest en Homoll, igualment inscripcions a litechip.net. I emprèn en col·laboració a l'associació Mitja Marató, sorteja 4 entrades a través de les seves xarxes socials. El termini per participar acaba el 22 de setembre. No seran el mateix dia guanyadors a les seves xarxes. Finalitzam així el resum informatiu i no ho anigueu molt tan fora, perquè d'aquí un minut parlarem a la regidora de Benestar Social, Maria Morro, i les seves tècniques.

0: aquest fil per randa parlant de l'àrea de benestar social, parlant de subvencions i d'una notícia que ha sortit també aquesta setmana, i és que en arrel del Consell d'Infants tenim millores, novetats en un moll per a més petitets. Anem a saludar les nostres convidades. Ens acompanya la regidora de Benestar Social, Maria Morro, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ben molt ben acompanyada, perquè amb tu hi ha la Maria Antònia Tugores, treballadora social de l'Ajuntament. Maria Antònia, bon dia, una vegada més, benvinguda. I una vegada més també la Júlia Martínez, educadora social, que també ha estat amb nosaltres aquest estiu amb aquest Consell d'Infants, amb un més petites que han passat per el micròfon. Júlia, bon dia, com va?
2: Bon dia, què tal?
0: Maria, a veure, anem a parlar primer de subvencions, t'assembla?
1: Podem començar per les subvencions.
0: Després parlarem del Consell d'Infants. Parlant de subvencions, que aquesta setmana ha sortit alguna informació i anem a aclarir un poquet i donem això de números, que sempre és un poc engorrós, però jo crec que està bé que aclarim quatre coses. Mireu, llegíem una notícia aquest dia que deia precisament que s'havia

0: de tant de govern balear com del Consell de Mallorca per assumir la despesa del pressupost de serveis socials. I aquests 20.000 euros que surten en aquesta notícia estan inclosos dins el total de la subvenció que m'ordonen. Per tant, és una petita part, és una línia de totes les línies de subvencions que hi ha. Però, bueno, el tema de les línies de subvencions del govern balear i del Consell, m'estim més que l'expliquin a Maria Antònia, perquè ella és la que hi treballa i ella la que ho sap millor, ho sabrà explicar millor. Jo te puc xerrar de les que donen nosaltres en fons propis de l'Ajuntament, que són 80.000 euros a les entitats de caire social de Pollença o que tenen, malgrat no tinguin la seva seu aquí, sí que fan feina en gent de Pollença, per tant també poden accedir a aquesta subvenció, i és de concurrència, que 80.000 euros amb un barematge es reparteix segons el que correspon a cada una d'elles. Sí que hem de dir que normalment se cobreix pràcticament un 100%, no sempre, però quasi sempre, la majoria de vegades se pot cobrir el 100% de la despesa que sol·liciten aquestes entitats, perquè també ja totes saben quin és el volum, quin és el pressupost. Per tant, si cada any més o manco que una d'elles demana aproximadament per un mateix projecte, pues saben que podran tenir el 100% de la subvenció. Per tant, aquestes són unes que van per concurrència. I després hi ha les de les entitats de gent gran, que aquí la notícia no sortia Mar Blava, però sí que són tres entitats, Mar Blava, Persones Majors de Pollença i Colònia, que cada una d'elles en 2025 va rebre 1.500 euros. En 2026 en rebrà 2.000. I tenim previst que en el pressupost de l'any que ve, del 27, si és possible, augmentant 500 euros més, per tant, en rebin 2.500. I poquet a poquet, a mesura que el pressupost ens ho permeti, anem-hi pujant un poquet aquesta subvenció, perquè puguin donar cobertura a totes les activitats que ells fan, que crec que són molt importants i són entitats també importants perquè la gent gran tingui un lloc on per anar, que troba gent, que socialitza, que fa activitat de diferent tipus. Per tant, crec que és important que des de l'Ajuntament i des de l'àrea de benestar pues, apostem per ajudar en aquestes entitats que fan feina en gent gran.
1: I és una bona notícia, no són 1.500, són més encara.
0: Sí, en 20...
1: I són les tres associacions, no les dues de la notícia.
0: Sí, el que passa és que aquestes són nominatives. És veritat que varen decidir donar nominatives perquè creien que seria més fàcil la justificació, però al final la burocràcia el que és i no ha acabat de ser més fàcil que si fos de concurrència, però bueno, de moment els mantenim nominatives i ja veurem què passarà els propers anys.
1: I això, aquests 80.000 euros més aquestes per les terceres edats, són de fons propis de l'Ajuntament, com deies, i la Maria Antònia ens explicarà com funciona lo de les subvencions.
2: Després s'ha de dir que queda pendent una altra subvenció nominativa que es dona.
0: Ah, sí, la de fons de...
2: Efectivament.
0: Sí, tens raó, gràcies, Maria Antònia. La de cada any l'Ajuntament dona 4.000 euros a fons de solidaritat, per col·laborar en projectes de països, una cooperació amb països de fora d'Espanya, en projectes que ells validen i decideixen en quin projecte han de presentar, i nosaltres des de l'Ajuntament col·laborem cada any amb 4.000 euros perquè puguin desenvolupar aquest projecte.
1: Els ajuntaments de les Balears o els mallorquins, no? Per això els fons mallorquí de solidaritat, sí, van fent una aportació cadascuna.
0: Cadascú fa l'aportació que pot, i arribes cada un allà on arriben. Jo quan nosaltres vàrem en el 23 l'aportació de 4.000 euros i nosaltres hem mantingut aquesta aportació de 4.000 euros.
1: Molt bé.
0: Per poder ajudar en aquests projectes de cooperació.
1: I després hi ha tots els deures que arriben a benestar social de govern i consell. Són molts a poc, Maria Antònia?
2: Bastants, però no suficients.
1: Ai, mai basta, no?
2: Mai basta, mai basta. No, nosaltres... l'any passat, no, sí, l'any passat vàrem fer un conveni i per 2025, 2026 i 2027. I amb aquest conveni té un import aproximat de 470.000 euros.

0: per any, vale? A vegades s'ha de dir que també mos donen romanents d'altres partides que els hi puguin sobrar i també ho reparteixen. Això és un conveni que ve d'un conveni macro que se fan en tots els ajuntaments o en comunitats. I les subvencions depenen segons la població que tinguin. I ja vos dic que nosaltres per enguany tenim aquest 470.000 euros per sol·licitar.
1: És la suma de govern i consell, el que donen tant govern.
0: Sí.
1: Sumat junts són
0: 228.000 la part de l'IMAS i l'altre la resta de govern.
1: I això què suposa per un pressupost de l'Ajuntament en benestar social?
0: Més o manco un 50%. Se mos financia més o manco, ja t'he dit, un 50% del nostre pressupost.
1: I què m'ha dit? Que per allà hauria de ser fins i tot més abans.
0: Sí, perquè realment el govern hauria de fer un 50% i després la resta s'hauria de subvencionar, o sigui, hauria de ser part els ajuntaments i part el que és l'IMAS. Però bueno, no mos queixarem.
1: Mira, dins d'aquests 470.000 euros anuals de govern i consell, hi ha una petita part, que són aquests 20.000 que sortien a la notícia que hem pogut llegir.
0: Efectivament.
1: Per què serveixen aquests 470.000 euros? Per
0: Home,
1: tot tipus d'activitats?
0: Bueno, sí. Aquests 470.000 euros, hi ha una part que sí que és obligatòria, que nosaltres necessitem per complir ràtios de personal. Això és com un requisit. Un requisit és complir les ràtios. Actualment, per la nostra població, nosaltres per ràtio, necessitaríem 3 treballadores socials i mitja, 3 educadores socials i mitja i 2 auxiliars, més o menys. A partir d'aquí, molt subvencionen part d'aquest personal, però després també dins d'aquest finançament se divideix en diverses línies que podríem transmetre com a conceptes, però que també ens donen lloc a poder subvencionar, per exemple, la psicòloga. Després n'hi ha una altra línia que refereix a plans de prevenció, que nosaltres ho dediquem a Escola Viva, per exemple. Després hi ha ajudes econòmiques per a famílies que no tenen menors a càrrec, perquè van com un pot separats. I després també ajudes a famílies que sí que tenen menors a càrrec. I després projectes que puguin ajudar a la conciliació, com per exemple nosaltres dediquem a Escola Viva d'Estiu per les famílies. I després hi ha com un calaix de sastre que se poden englobar quasi tot lo de més. O sigui, un servei d'ajuda a domicili, un menjar a domicili, almenys part del cost sí que molts el retornen.
1: Molt bé. I aquests 20.000 euros van un poc per tot, també?
0: Sí.
1: No és que vagin un concepte concret?
0: No. Van un poc per tot.
1: Bé, ja veus que 20.000
0: euros... Depenent dels requisits de cada una d'aquestes línies.
1: És una petita part d'aquests 470.000 que en total govern i consell donen. Molt bé, i d'ho ha aclarit un poc com funcionen les subvencions, molt per damunt.
2: Jo en aquest tema de subvenció em voldria afegir que enguany, bueno, enguany, ara, ha sortit una línia nova, que és la línia 10, que la treta a l'IMAS, que és un addenda en aquest conveni que tindrem, i és una per finançar el servei social comunitari bàsic, que és aquest conveni que tenim, però ara ens han enviat una addenda que són 232.000 euros,
0: 234 euros,
2: entre 26 i 27. Si quer veure que no hi haurà cap ajuntament que pugui renunciar en aquest dobbes, és evident, però creiem que arriba un poc tard, perquè estem en un setembre. No tenim capacitat els ajuntaments per poder gestionar aquesta despesa. És veritat que l'han d'acceptar, com no podria ser d'una altra manera, però la queixa nostra és que, o des del Partit Socialista, és que arriba un poc tard. El que hauríem d'haver fet era un poc abans, perquè, clar, nosaltres no tenim marge pràcticament per poder després
1: gestionar,
2: gestar, contratar,
1: documentar, no?
0: Perquè hi ha la lletra petita, s'han de complir uns requisits i nosaltres hem d'analitzar on podem justificar o quins projectes s'haurien de fer per poder aprofitar aquesta subvenció. No tenim tampoc molt de marge de maniobra.
1: I això són 234.000 euros entre 2026 i 2027.
2: Sí, sí, quer veure que d'aquí ara en 27 tenim més possibilitats, perquè tenim un marge més gran de temps, però d'aquí ara en 26 és que no hi ha possibilitat de fer cap contratació ni fer res, perquè estem a setembre i ja sabem que el tema de contratar personal no és fàcil, contratar serveis no és fàcil, necessita el seu procés, per tant és molt complicat que nosaltres puguem justificar aquesta subvenció. Si quer veure que la Maria Antònia, que ella és la que du la part burocràtica i tota la part de subvencions, està treballant molt per veure si no anem per aquesta línia, poden tenir aquests dos bes justificats per una altra línia. Justificar altres. Però sí que és veure que, clar, quan renunciarem en aquests dos bes, no se pot renunciar, però, clar, no tenim del tot clar que arribat en aquest moment, amb un trimestre que queda de 26, tinguem capacitat per poder gestionar bé aquest dos bes.
0: No ens han donat, no ens han donat massa informació a nivell tècnic de com se podria gestionar tot. Sí que hi ha una lletra petita, hi ha uns requisits, però bueno, jo crec que me sap greu dir-ho, però ni ells mateixos encara ho tenen clar. Realment nosaltres estem pendents encara de reunir-nos a el que és l'UGE, que és la part econòmica de l'IMAS, per exposar els nostres dubtes i que se mos resolguin.
1: Molt bé. Idò, vinga, deixem el pressupost.
2: Vam deixar un números.
1: Deixem-ho números i m'ho anem amb un consell d'infants perquè, bé, no, Júlia ha estat venint a la ràdio, ja sabeu que són molt actius aquests jovenets, Júlia?
3: Sí,
1: tenen
3: molt.
1: Una energia. I arrel d'un d'aquest consell d'infants se varen fer diferents propostes que ja s'han materialitzat i ja hi ha en un moll una nova porteria en el Parc de la Formiga, una nova porteria per jugar a futbol i una nova cistella o la xarxa de la cistella de bàsquet que s'espanyava. Conta-mos un poc com ha estat la història d'aquestes millores.
3: Vàlido. En el dia 20 de març de 2026 se va fer plenari en el Consell d'Infants i la Comissió Tècnica i Política de l'Ajuntament. Els infants havien preparat una sèrie de propostes amb millores que volien fer per Pollença i les van presentar per grups davant dels balles, regidors, estènits i famílies. I entre aquestes propostes, unes varen ser concretament del grup de na Mariona, en Irene i en Joel, que són lots que van en un moll, que vivien en un moll, que van en un moll a l'escola, varen veure i analitzar que en el parc de la Formiga hi ha una porteria que s'havia posat amb anterioritat, gràcies a una subvenció que va rebre l'Ajuntament. I clar, sempre estaven jugant a futbol, en l'altra banda una porteria, tenien sabates, botelles, i clar, al final són coses que tenien una porteria per jugar a futbol, trobaven que els mancava alguna cosa més, una altra porteria. I van decidir demanar una altra porteria per poder jugar.
1: Sí, en tenien una de dues, també?
3: En tenien una.
1: Una, clar. Per jugar a futbol te falta l'altra.
3: Sí, i posaven sabates, posaven botelles, que després potser s'havien de recollir, sempre hi havia com a...
1: Ja, i no l'empraven com a porteria, no?
3: No havia res.
1: No l'aprofitava.
3: No hi havia una porteria i no hi havia res més.
1: Ah.
3: A l'altra banda. Sí, jugaven quan pegaven pilotades cap a l'altra banda. Clar, a vegades la pilota anava a la carretera, a vegades pegava damunt del mercat, clar, era un poc perillós. I van demanar altra porteria per poder fer partits, per poder tenir més tancadet la part de futbol del parc. I en Mateu va dir que ho miraria i aquesta porteria estava a una altra banda i van decidir reubicar-la en el parc de Formiga i ara ni es poden jugar a futbol en partits, poden jugar sense que passen baix la carretera o a pegar damunt del mercat. I ells estan molt contents. Me van dir que estava ple, que estava molt de gent al capvespre quan la van posar.
2: Bueno, pues estic contenta que l'espera ha valgut la pena, perquè des de març vull demanar disculpes per el retard que hem tingut a l'hora d'instal·lar aquesta porteria, perquè era veritat que era una porteria que estava a l'àrea d'esports, simplement s'havia de col·loquiar allà, però de vegades les coses fan més vi i de vegades en fan menys. Però bueno, estic contenta de que com a mínim valorin que tard, però s'ha posat.
3: Sí, i també una altra cosa que van demanar és que hi ha dues canastes de bàsquet i que sempre estaven rompudes la tela que hi havia que els, per ficar la pilota. I en Mateu va veure que se podien posar de com de ferro, d'aquesta forma duren més i no se rompen i així els se poden mantenir durant aquest temps.
1: Júlia, no demanen coses estranyes ni estrambòtiques ni complicades aquests joves?
3: No, la veritat és que no. Coses que són fàcils i que al final se van fent a poc a poc.
1: I que després, ja ho has dit, se veu, no? S'agraeixen el resultat i ho empren.
3: Exacte.
1: Perquè ho han demanat ells. No és el mateix pensar en altres, menys que li podrien donar, que ells demanin, no? Quina necessitat i res tenen.
3: Que també per ells resulta molt, molt gratificant veure com els escolten i que els tenen en compte els polítics de l'Ajuntament.
1: N'hi ha més de pendents, de peticions seves.
3: Sí, n'hi ha.
1: N'hi ha moltes.
3: Sí, però poc a poc se van fent.
1: Qualcuna que pugui arribar aviat.
3: Ara per Nadal van demanar fer un skate room per nens entre 9 i 12 anys. Ells sempre la demanda que tenen és que no se senten tan petits com per tal vegada participar en activitats de 6, 5, 7 anys i tampoc se senten tan grans com per fer coses de nens de 15 a 16 anys. Per tant, tenen aquest marge entre 9 o 12 anys que no saben bé que el que volen o no hi ha activitats que els representin. I van demanar per anar a fer un skate room a meitat de Nadal, i on se estarien mats, per poder fer alguna cosa diferent durant la vacació de Nadal.
1: Molt bé.
2: Bueno, ara hi van tenir la primera reunió per organitzar ja un poc que és el que s'ha de fer per les festes de Nadal, i bueno, dins aquesta programació intentarem, jo ja ho havia xerrat amb la Júlia, intentarem posar aquesta activitat, perquè creiem que també és una activitat que no és complicada, simplement hi ha d'haver voluntat i gent que ho organitzi i vulgui participar a l'hora de fer això. Per tant, creiem que és important, perquè les coses que els han demanat, el que tu deies un poc, Maria, quan ells ho demanen i participen, perquè veuen que dona resposta a una petició seva. O sigui, és veure que n'hi ha una que és un poc més complicada, que la demanen, que és l'Skate Park,
3: sí,
2: que en volen una apollança, perquè Domoll sí que està... té més peces, està més ben...
1: Més equipat,
2: això mateix. Més equipat que ho de Pollença, però ara veure que aquest ja no és un projecte tan bo de fer, i així se'ls ho ha transmetre ells. Vull dir que és més complicat perquè s'ha de trobar un lloc, que ells també el tenen. Vull dir, ells, quan venen en quasi el pressupost fet, perquè sí, la veritat és que fan una feinada. Jo estic admirada.
0: Sí, perquè hi ha exemples d'altres municipis, de la península i tot, per com el voldrien, analitzen quins pros i contres hi pot haver, la seva instal·lació, analitzen... Bé, varen dur també el tema d'allà on creien que s'ho podria ubicar.
3: Sí.
0: No, ho tenen superpreparat, la veritat que s'ho curren molt.
3: Sí, estic molt contenta.
1: I quan veuen que les coses se van fent, s'animen altres joves a participar en el Consell Infantil?
3: Pues no ho sé, espero que sí, perquè enguany ja fa dos anys que s'ha concedit infants, i enguany és el primer any que finalitzen, ara ahir va tenir la reunió amb ells, el primer grup d'infants que han estat 5 i 6 complets en el Consell d'Infants. I ara, de cara a final de setembre, principis d'octubre, he d'anar a les escoles a demanar a veure mem els nens que pugen a 5 qui vol ser conseller o consellera del Consell d'Infants. És veritat que sol ser bastant acollit i que molta gent vol ser conseller i consellera i els agrada. Però bueno, ara en setembre-octubre ho veurem, com va.
1: És que és el que té, que creixen, no? I va ton llast. Quan ja els tens, ja ho tenen, sí, molt per mà, i saben com funciona, ja se'n van a la següent,
3: sí,
1: etapa.
3: Però és veritat que, per exemple, l'any passat els consells d'adolescència sí que me'l va quedar un poc més així, però enguany molt de nens que estan a 6 o sigui, que pugen enguany a primer d'ESO, han demanat sí o sí continuar en el Consell d'Adolescents, voler fer coses, és a dir, no se volen returar. Són nens que estan molt predisposats a participar, a tenir moltes idees, i no volen que s'acabi en el Consell d'Infants, volen continuar en el Consell d'Adolescents, i ojalà continuïn en el Consell de Joves que hi ha d'en Pere Mercè, perquè això demostra la implicació que tenen aquests joves per apoyar-se.
1: Que bé. Que bé, molt bé, idò, aclarides aquestes dues notícies. Gràcies, Maria Antoni, Júlia i Maria. Em voleu afegir res més?
2: Bueno, jo crec que no, ja han xerrat un poc de lo que veníem a contar i, bueno, gràcies per l'oportunitat de poder contar totes aquestes coses.
1: I sí, m'han contat que havia de venir més gent i tot, Maria.
2: Sí, però bueno, ja vendrà en un altre moment perquè són massa coses amb un perquè des de l'àrea se fan moltes coses, per tant, ja. Tenim molt de professional. També vull agrair a l'equip de serveis socials perquè, evidentment, jo sóc la regidora, però sense l'equip res de tot el que han contat seria possible. Per tant, vull agrair, com sempre fa i quan venc aquí, a l'equip de serveis socials per la seva feina i la seva aportació a totes aquestes coses, perquè sense elles, dic elles perquè només hi ha un home, sí, que és un auxiliar, elles, pues no seria possible. Gràcies.
1: Gràcies. Gràcies a totes tres. Fins la propera. Adéu.
4: L'estiu, l'ombra d'una figuera, la visita d'uns amics, la cotxa de trampó i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
5: Com va? Bona nit, pecadors!

0: Si no fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: Molt bon dia a tots, benvingut a un programa més del nostre Món del Vi. Avui ja en temps de veremes, feim el programa mític de Ronda de Veremes, que ja fa, crec que fa més de 10 anys el feim. Antes el fèiem en directe per poder contactar els vinyòvols i fer venir la seva feina, però per vida que els trobàvem en feinats i era difícil contactar, el que faig és un parell de dies antes el grau i mos ho passarem gravat. Bé, amics, però antes he rebut aquests dies, he rebut molt de correus i inclús m'aturen per el carrer i m'ho demanen, que va ser perquè tenim les conserves de les figues, per exemple, o que oïm fruita i se mos perdeix aviat. Bueno, vos veuré una... He agafat el calendari biodinàmic i precisament aquest mes de setembre mos diu que si voleu conservar les fruites els heu d'agafar el dia de flor. Si el dia de flors és el més recomanat per sempre. I tenim que precisament aquests divendres, dissabte, diumenge i dilluns que són molt favorables, sobretot el divendres. Aquest divendres, a partir de les 4 que hi ha vespre, és molt favorable i dissabte també per recollir aquestes fruites. Això es recolla, m'ho diu el calendari, també, que amb aquest dia de cosetxa, amb aquest dia de fruita o d'arrel, també les fruites se conserven molt millor, tant, sobretot, també podríem entrar en cebes, pastanagó, remolatges, patates, per gordar, són especialment per gordar. També recomana aquests dies la sembra d'hivern, que també fa aquest dies d'arrel, que seria precisament aquest dissabte, diumenge i dilluns, per sembrar la civada. Diu que és un dia molt especial, que s'han de realitzar aquests moments oportuns, perquè així, a part de tenir una cosetxa més garantitzada, també és per la conservació. Ja veus que el calendari, si el seguiu, mos diu tots aquests dies, que vosaltres aquí ja el teniu, vos ho pares, si és dia flor, però torno a repetir, que aquest fi de setmana se presenta molt bo, o d'una alerta, per exemple, avui ha començat fruita, però vas fins a les 5 de l'hora baixa. A les 5 de l'hora baixa, que sabeu que ja podeu fer trasplante, podeu aprofitar de sembrar de cossiol a la terra, arbre fruital, però a partir de les 5 de l'hora baixa ja no. Hauríeu de fer, seria a partir ja de demà, per exemple, dijous, sí, tot el dia. Tenim també divendres, que és un dia que comença, un dia molt favorable, que és un dia indicat per sembrar arbres. També entre diumenge i dilluns, sembrar arbres de qualsevol classe. Arbres de ornamentals o fruiteres o el que vulgueu, és un dia molt favorable. Heu d'aprofitar aquests 4 dies perquè val la pena. No tenim cap problema fins seria dimarts, ja mos entra flor, i que dimecres és un dia de nòdula. Que dimecres sí que no, normalment no fa res. Sobretot, dimecres i dijous fins a les 2. És dia de nòdula, sobretot el dia de nòdula. Són dies d'eclipses de planetes i lluna i no recomanen fer feines a la Terra. Però tenim tot aquest fi de setmana superfavorable. Així és que aprofitava mig, i jo també aprofitaré, perquè si tenim arbres que els podien trasplantar, a vegades ja hi ha molta sequedat, però si ja mos plau avui, doncs pues, mos anirà la mare de bé, val més aprofitar. Sobretot per coir, sobretot la figa de moro, que també estan en el seu punt, per conservació, està demostrat, inclús les llimones, si mos queden, si tenim coig de fruita, prunes, totes aquestes agafades amb aquests dies de flor i de fruita, que inclús d'arrel, que són també molt propicis, mos duraran més. Bé, amics, començam avui la ronda de veremes. Hem fet una volta per totes les illes, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. He fet un recull, no poden ser tots, totes les vinyes, possiblement no bastarien tres programes, però jo cada any intent canviar un poc. Tal vegada el lloc, en el mateix lloc, tant és el nord com a part del sud, del Pla Llevant, i la Serra Tramuntana, i aquí per nostre, és el mateix lloc, es pot canviar una o dos cellers, però més o manco tots se conserven per tenir una idea de tot el que mos pot ha fet aquesta verema, que és una verema molt especial d'aquest estiu, que encara dura tan calenta. I ara veurem el primer que farem, serà Macià Batlle. Macià Batlle, antes, aquesta té dues coses. La primera, que jo hi vaig ser a la verema, la van fer la setmana passada, van fer la festa de la verema a Sant Eugeni, allà sempre convida, a part de molt d'amics també els periodistes, perquè anem allà, ens conviden en un cuixot de verema, que s'ha llançat en aposta per nosaltres, allà vam veure com s'elaborà tot aquest prensal que duen, i el posaven ja dins ja la premsa, va ser molt interessant. Però també, antes volia dir que, mentre passava això, Macià Batlle, per no ser menys, li han donat dues medalles més d'or, que ja no sé, ja en deuen tenir més de 600, que és avallada una medalla d'or damunt d'un vini en el seu 1880, que és un vi negre de tres varietats, i també en el seu rosat, una medalla d'or. Bé, ja vos anirem a informar més d'aquestes dues medalles, però per nosaltres sempre sabeu que és una... molt, molt agradable que exprimin aquests cellers la bona feina que fan. Alidó, començam amb Macià Batlle.
1: Bueno, avui mos trobam a Sant Eugeni, aquesta vegada en plena verema, i hem vengut a Macià Batlle. Voltes sabeu, nostres oients, que durant tot l'any del programa, la nostra bodega Macià Batlle, per nosaltres és un orgull tenir-la a Mallorca, perquè ha estat la preparadora de més premis que poden tenir fins ara. Voltes sabeu que tenim una línia que presentam cada setmana tots aquests grans guanyadors, com ha estat aquesta setmana passada, i entre ells sempre ha hagut Macià Batlle, no? Però avui m'han convidat a la verema, una verema que se fa oficial, que comença a Sant Eugeni, els orígens de Macià Batlle, i avui tenim, com sempre, en nosaltres, el seu gerent, en Ramon Selvall. Bon dia, Ramon.
2: Molt bon dia.
1: I també avui tenim en Sebastià Rubí, que en Sebastià Rubí, no sol, el propietari, no sol venir sempre bé en Ramon. Bon dia, Sebastià.
3: No, a la verema sempre ven jo, perquè sí. M'ho embrenar.
1: Jo me referia al programa, que sempre ven.
3: No, en el programa no tant.
1: Bueno, Sebastià, de totes maneres, com podies fer el balanç tu d'aquests anys que tens a la bodega Macià Batlle?
3: Sí.
1: Perquè t'he dit de quantitat de premis, tot això que a vegades el consumidor denota, que té aquesta bodega que destaca tant amb aquestes mencions que li donen?
3: Sí, la veritat és que des que vaig comprar les bodegues han passat 22 o 23 anys. Van comprar unes bodegues que feien una producció molt limitada, unes bodegues petites, pràcticament no tenien vinya, i de fa que 22 anys avui en dia, pues són la bodega més important en diferència de Mallorca, que produïm més de Mallorca, que tenim més vinyes i més producció, i en una paraula, han fet un canvi total, i tot això, haver de dir, perquè hi ha hagut un responsable d'això, i durant tots aquests anys, quan jo vaig comprar les bodegues, una de les condicions que vaig posar és que el gerent fos el mateix, perquè jo no tenia ni idea, estava frat a fer-me dues cortarades i res més. I és veritat que tot s'ajuda de tots, també la nostra i la del gerent, en Ramon Servalls, pues avui en dia som la bodega que som. I som el número 1 de les balears.
1: I afegir jo, després dels nostres oients de Ràdio Pallensa, un orgull perquè representeu Mallorca, perquè jo, quan faig tats amb gent de fora, sempre té molt present quan me treuen tot el seu medaller, que aquí n'hi ha un que té tres quartos plens de medalles, sí. En aquest cas, no? Hòstia, enhorabona per el que heu fet, la feina que heu fet, i anant en guany, sí. Ara farem una verema nova, ara parlem amb Ramon com va la verema, que ell està més al món.
3: Sí, està més damunt, i ara... la veritat és que el que hem comentat fa molt muntat. Hi haurà un poc menys de producció, però serà una molta qualitat, i bé, i serà el vi que tenim sempre, molt bon.
1: Moltes gràcies, Sebastià. Ramon, com t'hi trobes tu? Benvingut com sempre al nostre programa, eh? Ramon ja és com a de la casa.
2: No, jo crec que Sebastià ha parlat molt bé, el que ha explicat ha donat les línies bàsiques. Per una banda, recordar que ell des del primer dia va dir que el que volia era vins de qualitat, era fer que hi hagués una producció important però que fos de qualitat. Això ho hem aconseguit, i gràcies al teu programa ho hem pogut transmetre i fer conèixer la gent, per una banda. I per l'altra, no teníem vinya i ara tenim, i no ho vol dir, tenim més de 200 cortarades de vinya que explotant directament, el qual tampoc és veritat, que són moltes cortarades. Com està la verema d'enguany? Mira, això cada any canvia. cada any me'ls canvia. Enguany hem començat a bermar dia 10 d'agost i supos que en 15 dies acabarem. I acabarem quan fa 23 anys, quan en Sebastià va comprar la bodega, començava en la berma pràcticament, no? Aquest canvi climàtic m'ho està afectant moltes les plantes no tenen aigua. Aquí en aquesta zona on tu estàs, m'ha parit que ha plogut del mes d'abril o mai, m'ha plogut 5 litres, res, i això se nota molt. La planta va molt estressada, la planta li falta aigua, va molt cansada. El verd que segueix produint, produeix rem, això no ho hem de negar, però clar, aquest rem que ve d'una planta cansada que no té aigua és un rem que no fa pes perquè no té prou aigua per al desenvolupament. Si bé és cert que aquesta sequedat fa que tots aquests fongs que solen atacar en el rem no ataquen, per dir un exemple, el mildiu, que haurà de ser malaltia, és que més mal m'ho fa, a 25 graus mor. Que l'he imaginat en guany, m'ho han sobrat de graus. I després hi ha les feines que l'altre hi feim i fa que el rem sigui de molt bona qualitat per arbre, perquè hi hagi una rentabilitat de ser vinya i perquè ser vinya puguin ser tan ben cuidades com estan, necessitem una miqueta més de producció, i d'homer aquells que tenen molta d'aigua ho poden fer, però has de tenir molta d'aigua. Pensa que una vinya hi ha 3.200 plantes de promí i cada regada, com a mínim, són 20 litres, i n'hauríem de fer una cada 10 dies, multiplica, són milions de litres d'aigua per hectàrea, en la qual nosaltres que en tenim 150 hectàrees, ja no me surten el número. No se pot regar, no, la vinya no ha estat mai un cultiu de regadiu, i el que feim nosaltres és que cada any estem aprenent com torear aquesta calor que fa, com torear aquestes feies d'hores de sol, quines varietats s'adapten més bé, si hem de canviar alguna forma de podar, alguna forma de cultiu. N'estem aprenent i m'ho estem adaptant.
0: Esperem que l'anyada sigui tan bona com sempre, perquè l'equip que teniu voltes darrere també fa que tot aquest vint, perquè tot és igual. Que tingueu bona verema i ja t'estarem ovins.
2: Moltes gràcies, i segur que les tastarem en conjunt i farem un tast a Ràdio Pollença.
0: Gràcies, gràcies. Molt bé, com heu vist, bueno, és una banyada dins lo normal en aquest celler de Santa Maria, de Macià Batlle, i ara on anirem? Ara passarem ja, cruzarem fins a la nostra illa germana de Menorca, i ja trobem un personatge molt especial, ja ho veureu. Bueno, doncs, amics, ara anem fins a Es Mercadal, a la punta, alta punta de Menorca, i trobam les bodegues menorquines. Les bodegues menorquines, per als nostres oients, va ser la primera bodega de Menorca, dirigida per Crispin Mariano, que encara està a frente del barco. Bon dia, Crispin.
4: Bon dia, Toni, i a tots els mallorquins que m'ho sentin des d'aquí, des de Menorca. Una abraçada a tots, tu.
0: Som germans, eh?
4: No, sense, bueno, és, del com no som.
0: Som germans.
4: Sí, sí. Així és. Digues.
0: Volia, tu saps que fèiem aquest programa cada any de...
4: Sí, home,
0: sempre és com...
4: Sí.
0: I molt d'aquí és una miqueta men com ha anat per la vostra part de Menorca.
4: Per la banda de Menorca. Home, sí, no, jo me fa molt d'il·lusió que cada any me telefoneu per aquesta coseta, no? De fet, la banda d'aquí de Menorca està, no sé, diria jo que està cuit de molt cuit, perquè, però no de cuit, no cuit de recogido, no, sinó que cuit d'olla, perquè ha estat un estiu tan fort, sí, sí, que això ha afectat en el rem, no sé com, en principi, molt de grau, molt de color, poca producció, ara veurem aquests vins com si els ha tractat bé, ells ara s'han d'expressar, ja veurem, ja. Tot tirant vins una miqueta potentets, blancs de 13 13 graus segur, i clar, però bueno, al final és el que la naturalesa mos dona i punt.
0: Exacte. Has vist qualque varietat que hi has aguantat més aquesta forta espera d'enguany?
4: Bueno, sí, en certa manera diguéssim, el merlot per exemple ha aguantat molt bé. Aquí tenim la sort d'estar damunt un terrenos que té molta profunditat de terra i encara gràcies a això, perquè han de pensar que des de fa un munt de mesos que no plou, que no fa una gota. Va fer unes aigües molt bones a principi d'hivern que la vinya n'ha viscut fins ara. Ara és alarmant, s'assunto cada any, no? Però bueno, hi ha que travessar qualsevol circumstància i ja està, cap problema.
0: No ratlleu les vinyes, no? Tu no els ratlleu.
4: No són vinyes que, diguéssim, es puguin auxiliar, perquè a la vinya l'auxilien més que no la reguen. Ara bé, hi ha hagut un moment que ja ha estat interessant estirar un poquet d'aigua, però a Menorca l'aigua comença a escassejar molt, i de fet el pou que tenim aquí, que són damunt unes terres pissarroses, són pous de poc caudal. I bueno, mira, de fet, intentar que la vinya sigui ben llaurada i ben entramada durant tot l'any, que el terreno, quan sigui sort, estigui tancat, i és una manera que de tota la vida ho han salvat en aquestes situacions, fins ara.
0: Bueno, per aquestes sequeres estan prolongades, el millor no feia, bueno, això jo crec que era cicle, que el millor fa...
4: Efectivament, que sí, que estem dins d'un cicle que en els fons ningú sap cap a on anem, però sembla ser que sí, que les temperatures, des que jo vaig començar a fer vi, i jo som un acabat d'arribar en aquest món dels vins, perquè jo fa 30 anys i sóc dins del món dels vins, no res, però els vins blancs feien 11 graus i mig, que he vist pujar el grau durant tota la vida, no? Bueno, aquí a Menorca no podem anar a altituds més altes perquè no en tenim, perquè aquí la muntanya més alta té 300 metres i si tenim 320 i 60 metres i m'anar amb 200, tampoc és massa diferència. Aquí és ben pla.
0: Espí, com podries considerar l'anyada d'enguany?
4: Hombre, jo puc ara en aquest moment puc opinar amb el mosto, el que és el mosto. El mosto és d'una dolçura d'aquelles tan apabullant, i d'un color que sembla aquest sang de bou. Sí, molta concentració. I després que, bueno, tinc la sort de tenir unes bones premses que me fan un premsat molt suau i que no extreuen més del que han d'extreure de les pells aquestes. Com a curiositat, per exemple, aquest any tots els vins negres els faig fermentar sense la pell. Sense la pell, perquè com si fos un blanc. Perquè me temo que aquests sabors tan vegetals de les pells tan seques, he comprovat que a vegades, bueno, i d'aquesta manera suavisarem el que sigui possible suavisar. És el que hi ha aquí.
0: Vols sortir al Montpalau de la millor?
4: Sí, no, Montpalau, hi ha altres vins de Menorca que també estan a molt bon nivell. Ara bé, aquestes són unes vinyes molt bees i hombre, la concentració d'una vinya bea amb menys quantitat de rem, allò ja és el no va mal. Però bueno, també jo també a vegades penso, i si arriba a fer vins molt bons, després ja has dit aquell que diu que no està xalamel per la boca de l'as, no? I es fira... Què m'entén? Jo m'esforç, però crec que m'esforç en el màxim, no? Però bueno, després és el consumidor qui té la paraula, és la gent qui té la paraula, és els que els han de disfrutar en aquest vins. I per tant, bueno, jo apel·laria a la consciència dels nostres consumidors balears, perquè coneguin un poc la història de les bodegues, coneguin els terrenos, perquè tot això els farà estimar més els vins que se posaran a la boca, no? Bueno, en fi, no? En fi. No.
0: Bueno, aquells ara el meu estil de tastar aquest bon palau, que sortirà.
4: Encantat. Aquest vi, el millor, segons com surti, pues pot sortir d'aquí 4 o 5 anys a les nostres bodegues, eh? Perquè segons com vengui la cosa. Però, bueno, quan ho vulgui, de quin temps. Però jo trec els vins, com que me'ls van comprant poquet a poquet, trec anyades sempre, diguéssim, digue-li clàssiques. Per exemple, jo ara estic en el 22. Bueno, sí, home, és una cosa que jo sempre havia après, que les bodegues, el temps és el que fa una bodega. I el vi bo, antes era el vi que estava un poc criadet i amb barrica, aquest era el vi bo. Avui en dia bevem més vins joves i potser no s'apareixia tant.
0: Sí, una altra manera.
4: Sí, un altre sistema.
0: Molt bé, Crispin, ha estat un plaer tenir-te una vegada en el programa.
4: Igualment, home.
0: Fins a la pròxima.
4: Fins a la pròxima, igualment. A tots els oients, adéu, adéu.
0: Adéu. Molt bé, en Crispin Mariano, que és en aquell racó del Mercadal, en el seu celler, vins molt especials. Vam tenir la sort de tenir-lo en el nostre programa i presto el tornarem a tenir. I ara morirem fins a Manacor. El gran mestre Miquel Gelabert mos conta com ha anat com va encara la barema. Bé, amics, ara i d'hora morirem fins a Manacor i trobem el mestre Miquel Gelabert, que ja no està ben enfeinat dins del celler. Bon dia, Miquel.
5: Hola, bon dia.
0: No, ja supos que ho heu acabat,
5: mos queda un poc de reny del més tardà, però de més a tot, més del 80% ja està en el celler.
0: Saps, Miquel, que han canviat ja el calendari de les glòries de feien del vi? Ara diuen, per l'agost, tot es most.
5: Ah,
0: doncs pues
5: mira.
0: Ja ho hem canviat, eh? Doncs pues ja en André, a
5: Sant Martí,
0: tot aquest
5: de col. Sí, haurem de canviar
0: el Sants, també,
5: sí.
0: Canviarem. Doncs una pinzellada de com ha anat aquesta verema que tenim, com estan les condicions, com estan.
5: Què vol que te digui? Ja l'any que l'hem dit és complicada, eh? Totes les veremes són complicades.
0: Totes les veremes.
5: Però en sort, amb bona mà tothom el mariner, s'ha de complicar un poc de cosa per veure qui és que lleu dins la vinya.
0: Això tens de bo, home, com ho contar la sequera?
5: Tu a ella, que l'han contat, així com han pogut, va ser de refrescar la terra i lliurar i ser i cal que puesto si la vinya era molt jove, l'han renyat un poc també, perquè no s'ha mort morit, saps? Però, vaja, no tot és dolent sempre. El fet que no hagi plogut, bueno, la calor, en de dia no és dolenta, eh? És encenit, el problema és per la vinya és encenit. De dia ha de fer sol, però encenit ha de refrescar, perquè pugui desquinçar un poc la vinya, si no els àcids se cremen i bé, el que passa. Però vaja, això per exemple un cop per quedar, saps? És a dir, jo no crec que això sigui una cosa molt o més d'un any, a lo millor un altre any farà dues tormentes grosses i se refrescarà un poquet i això, però jo crec que això el que jo veig, un poquet cada any, i anem guanyant, sí. I arribarà un moment que ens arribarem amb el podat, que ja no sé.
0: Sí. Has trobat qualsevol varietat pot tornar que aguanti més la sequera, perquè ara estem amb això, és com un taller de prova que m'ho dona aquesta natura.
5: Sí, perquè no, ja, sí, igual, jo sempre m'ha maldament, diguin així, és que adapta molt bé i això, sí, que és vera que li costa més madurar, però també enguany han aguantat perquè no ha plogut i no s'ha podrit el rei, perquè si no, any que se podreix i si es podreix tampoc no aguanta. No pots jutjar només amb un any per dir aquesta veritat a contra més veïns d'altres. Sí que és vera, sí que és vera que n'hi ha, que pareix que no ens afecta tant. Hi ha altres que sí, hi ha veritat que sí que ens afecta molt, molt si que vol, i altres que no. Però, bueno, també l'home també ajuda un poquet, sap també la feina que hi fa i la que hi fa, sí, i com ho tens, i les orientacions, i els puestos, que tot això mai se mirava, dir, la gent comprava una parcel·la i aquí, aquí, aquí, la, a lo millor s'haurà de començar a mirar un poc i veure quines són els puestos que són més aptes, o que pugui haver-hi aquestes corrents d'aire de vespre, saps, aquestes cosetes, això toca va d'afectar, i suposo que la gent mos haurem d'anar mirant, això, doncs, si tenen gent vinya.
1: És una... Fas de proves, perquè ara fa una estona xerrava a Menorca i me deia que hi havia un merlot que havia comptat molt bé la calor que no s'ho pensaven a dir allà amb els seus pisos.
5: Sí, possiblement allà és una zona molt, molt ventosa, a la millor si ja ha bufat un poc de tramuntana i allà té molt bo de fer, ens haurà refresquat un poquet i amb el lot l'allò a les flotes més preses.
1: Clar. Bueno, com veus que serà aquesta vermada i anyada d'enguany? Com ho serà? Perquè és candidat o està boníssim aquí, no hi ha dit que s'ha de trucar.
5: Exactament. Bé, bueno, el mosquit verd, sí que s'ha tancat ja, segons on. El mosquit verd, segons on, són els que nosaltres tenim moltes guies, que no hi ha fet res, però en tenim d'altres que estan a de vora gent que no es quitxa, sí, i aquestes l'han passat molt malament, perquè les varen tenir ben sanes fins en el moment que varen començar a vermar, quan comences a vermar t'has de fer tractaments, i si en el costat ten vinyes que estan empestades, doncs tu passes molt putes les teves, també. Per allà, llevat d'això, no hi ha hagut fons, si diríem. Fons no n'hi ha hagut, i per tant, la qualitat de la pell de rei va estar molt bé, llevat dels parells que hagin pogut cremar. Això també haurà d'anar més a l'ètica d'allà en sols tapar reins, saps? Perquè si cal que reins, si no m'ho feia fa 15 anys, potser se cremaran un poc i llavors la pell no serà tan bona. Però en general, jo diria que, sobretot per vins joves, per vins així més de consum ràpid i això, jo crec que la qualitat ha de ser molt bona per això, perquè és molt neta, la pell està molt neta, està molt neta.
1: Sí.
5: Amb això...
1: És un dilema que hem parlat també, perquè enguany faran experiments de tenir-lo sense pell. No li posaran les pells de moment, però no tenim tant de gust de vegetals, molt bé, també.
5: No ho sé, això ja no ho sé. No, sí. El que està clar és que m'ha mogut, és amorós, i això fa que la gent se comenci a plantejar altres coses,
1: Jo crec que aquests anys de tanta força calor també serveix d'experimentar, no? Almenys, què passa amb aquest dia?
5: No, clar. Es veu que també sí, quan fa tanta de calor, sabem que les acides més baixes, pensa més alt, tot això que és el que conserva el vi. Per tant, s'haurà d'anar un poc alerta en sort vint de guarda, perquè el vint que volem estar ja molt de temps, si no tenen les acides el pH que toca, a lo millor mos haurem de pensar, si fem més vint de consum ràpid amb això.
1: Exacte, això és
5: de pensar. Un any que sigui així. Però bé, llevat d'això, jo crec que la sequilitat en si de raïm és molt bona, i per tant, la sequilitat de raïm és molt bona, malgrat n'hi hagi menys, que en general crec que n'hi ha bastant menys, almenys nosaltres en tenim molta menys. Crec que serà molt bona. No, és vera que hem hagut de triar raïm, però si tu tries el raïm només que és molt bo, la veritat és que la campanya és molt bona.
1: Exacte. Bueno, Miguel Gelabert, deixem que continuïs la feina i, bueno, que tot vagi bé i ja molt.
5: Molt bé. Sí, salut.
1: Adéu. I ara anirem fins a Formentera. Allà anem a la Cat de Braveria, aquella de vinyes que amb el Trevià ha estat en nosaltres, en Robert. Molt bon dia, Robert. Com està?
6: Hola, bon dia, Toni. Bon dia a tots. Com va?
1: Una abraçada a tots els mallorquins cap a Formentera. Això és important.
6: Igualment retorna de Formentera cap a Mallorca.
1: Bueno, què mos contes de la verema, Robert? Com ho tenim? Ja ho he acabat.
6: Han fet una part, han fet el blanc, han fet el rosat, han collit sa merlot, i bueno, ara vull començar amb una altra vegada, que havíem parat uns dies, i farem una primera passada de Cabernet,
5: però bueno, va retrasat, no ha acabat de madurar encara. Entonces primer farem una passada i després d'aquí 10-15 dies farem una altra passada a veure.
1: Bueno, perquè aquí tothom diu que s'ha adelantat molt, que ja n'hi ha la meitat que ja, per aquí per Mallorca ja tenen, ja han acabat, eh? Pues,
5: sí, no, bueno, a veure, altres anem amb mateixes fetges més o menys que l'any passat. I bueno, hi ha una part de la Cabernet, pues, que van pel que siga, segurament per la calorada queixa que fa, pues, que la planta no li deixa madurar, ja. No li deixa acabar de madurar les varietats més tardanes, però bueno, tindrem paciència i esperarem.
1: Ja. Com vols aquest any? S'ha fet més o menys la producció igual que l'any passat, un poquet menys?
5: No, jo crec que un poquet, al final sempre serà un poquet més, però bueno, té una raó molt senzilla, vull dir, en altres fa... Pensa que era aquesta bestial que han tingut durant 4 o 5 anys, pues, hi havia vinyes que carregàvem, vinyes velles carregàvem, no per produir, era simplement perquè sobrevisquessin un any més a veure si mos plovia. Entonces han tingut un bon hivern, ha plogut i han tingut una bona producció les vinyes que feien anys que no produïen res.
1: Sí, sí, bé, a voltes ha anat bé, ja, en el fons.
5: Sí, la veritat és que sí, és que la tingueren un molt bon hivern, amb molt bones pluges abundants i ben caigudes.
1: I ben caigudes.
5: Sí.
1: I ara com està el barem? Mitja barema? O...
5: Sí, bueno, ara mos quedaran, mos queda solament sa Cabernet i ja t'ho dic, ara farem una primer passada a ses vinyes que estan madures i després esperarem, pues, això, 10 o 15 dies i farem l'altra part.
1: Bueno.
5: I ja tindrem un any més dintre els dipòsits.
1: Molt bé, doncs Robert, ha estat un plaer sentir-te una vegada més en el nostre programa i bueno, el que fa, com sempre t'esperam, quan vulguis sempre t'esperam aquí per tastar els teus estupendos vins de Formentera. No?
5: Moltes gràcies, Toni. Jo també tinc moltes ganes de venir.
1: Sí,
5: i m'he compromet aquí, ara que no mos escolta ningú, m'he compromet davant tothom, pues, a venir el primer dia que puga, vale?
1: Molt bé. Moltes gràcies a tots. Vagi bé.
5: Eh? Vinga, gràcies, Toni. Vagi bé. Adéu.
1: Bueno, m'ho hem entrat aquí des de Cat de Barberia, de Formentera, que és, bueno, l'Obert, el seu vins, ha tingut molt de premis, és un vi molt extraordinari d'aquelles terres salins, els monestrels boníssims, i presto el tindrem aquí per veure'ls tastar, com vosaltres més. Ara m'aniem a Can Pico, de Banyalbufar, a la Serra Nord, a Tramuntana, allà dalt, men, com està la Malveria, trobam en Joan, que mos contarà.
7: I ara m'anirem fins a Banyalbufar, allà a la Serra Tramuntana, i tenia la bodega Can Pico, que és el rei de la Malvasia. I trobem en Joan Pico. Com està, Joan? Com va tot?
8: Hola, molt bé, Toni.
7: Sí,
8: com va bé?
7: Sí, com va la barema, men? Com ho heu acabat? Com estàu?
8: La barema que va dijous,
7: mare
8: de la setmana passada.
7: Uf, s'ha entalentat molt en guany, eh?
8: Sí, s'adalanta tot.
7: Sí, i això,
8: fa una calorada.
7: I això que està a la munta, que també...
8: Sí.
7: Tothom, mare meva.
8: Sí, però inclús els vespres no refredava així com tocava molt de dies.
7: Clar. I què trobes? Com ha anat? Tot?
8: Bé, el renge era molt madur, ha fet molt de grau, i bé, esperem que surti un bon vi. El renge tenia condicions.
7: I les plantes han sofrit molt?
8: No, les plantes, les més joves sí que estan un poquet...
7: Sí.
8: Se fulla té el bord és un poquet secs, però les altres no, normal.
7: Però és dir que les més antigues ja estan acostumades, aquelles com aquestes.
8: Jo crec que estan més arrelades.
7: Sí, clar, estan més arrelades.
8: Són més joves, sí.
7: Ja. I quan serà, cosa que trobes, que és, com l'any passat, més o manco, com...
8: Un poc més de quantitat hi ha hagut en guany.
7: Ah, sí, més quantitat, que bé.
8: Sí.
7: I de sanitat, doncs, està beníssim.
8: Sanitat està molt bé.
7: Sí, perquè aquí no, jo sé que l'on no fa res ni mosca ni res.
8: No, el que menys que estigui en altres és s'enrada.
7: Ah, clar, clar.
8: I va agafar un poquet que la van combatre en el final a la meitat de terme.
7: Sí, ah, bueno. I doncs, Joan, estic content que vos hagi anat bé. Ja sota s'ha de dins, ja pot ploure si vol, i si no vol també.
8: Sí, si no, ja fa ploure, ja li cobria bé.
7: No, ara que plorar presto, si estem preparats. Sí.

0: vertellen ja wie dat wie nou is en dat wie nou alle die ben pellegos tot het most.
1: Bueno, mismos agrego que si os allí van satán, no James Bond, no James Bond, no nos no quedamos que adaptarnos, pero también han de aprender más duras, ¿no?
0: Sí.
1: No basta adaptarnos, sino que cuando estoy consciente que esta sociedad de pur consumismo está causando esta situación.
0: Sí, bueno, y creo que hemos estado avisando que han de ser conscientes, porque ya veo cómo están en aquellos casos. Mira, una cosa que me ha quedado la atención, Esperanza, que per la part de la zona del Curi encara no han acabat, s'ha traçat, imagina't tu, s'ha traçat, estan a temps normals, com han dit, estan com que...
1: Ah, bueno, mira, bueno, perquè ja tenen, bueno, però no sé, no, pues no ho sé, perquè t'anava a dir, ja tenen també la brisa marina, tenen la temperatura de la mà que també és més baixa, però també s'ha disparat, no sé, per aquí, per centre, està heavy. El que sí és vera que rem ha entrat excel·lent, rem ha entrat molt bé, l'únic que podríem penalitzar és un poc s'acidès, però si no és per això, rem ha entrat amb molta qualitat.
0: Això sí, i de sanitat, bueno, tu, segons una sorrinya, ja saben que tu fas sistema sostenible, ecològic, o li diu tu, és un sistema diferent.
1: Aplicant la viticultura regenerativa.
0: Exacte, és com un ecològic, o més un ecològic, i el teu vin sempre en realitat són sants, però que enguany no han portat fer molts tractaments, només cuidar-los un poc, no és vera?
1: Bueno, cuidar les vinyes, una bona gestió de les vinyes, això és molt important, fer les feines quan toquen, i és veritat que la vinya ha arribat amb molta sanitat, ha arribat ben hidratada, i l'únic és un poc aquesta acidesa. I si és vera que enguany ja començam a tenir una producció més o manco digna, perquè són nostres vinyes, tenim vinya vella, però també tenim vinya molt jove, no? I enguany ja qualcuna d'aquestes vinyes tan jovenetes que ja han nascut un concepte regeneratiu, ja han començat a tenir una petita producció i no saps quina diferència, quin equilibri, quina mineralitat, quin balanç, és a dir, no necessita la fermentació, va tot sola, no necessita res d'ajuda, res.
0: Ja, és una bona idea. I a més m'he donat compte també, Esperança, que des que fas aquests sistemes, que fa estona, estan augmentant el premi que te dona, o sigui, agraden els teus vins, allà on els envies sempre agraden,
1: Bueno, gràcies, no sé, és una feina molt lenta, molt de formigueta, estar a una bodega, no has començat a tenir un reconeixement o que els vins siguin tan... No és una cosa ràpida, no és fàcil, és a dir, més nosaltres per la nostra forma de ser, que anem fent passeta a passeta i lentament, doncs estem contents de tenir... Però també no enviem els vins a concursos ni a premis ni res, és a dir, només allà on reben mostres gratuïtament, llavors mos conviden participants, saps? I ara aquesta darrera vegada va ser aquest sommelier d'aquesta guia que va fer una cata de diferents vins mallorquins i va considerar que el nostre era... Bueno, o sigui que no podem estar més que contents. A més a més, un manto negro, se reconeix la varietat autòctona, perquè és un manto negro autòcton, un manto negro vinyes veat, 100%, això és el que...
0: No, bé, Esperança, idò, mira, bé, ara m'ha passat el trull de tota la vermada i totes aquestes coses, ja te convidaré i vendràs a la joia.
1: Aquí
0: seré. I farem una estoneta bona amb tu, a part que te ho duvi, mos encanta que vinguis a estar en altre.
1: Moltes gràcies, Toni. Super, moltes gràcies.
0: A tu, moltes gràcies a tot.
1: Vinga, gràcies, Toni. Adéu.
0: Bueno, idò, deixant Esperança el seu recient prèmit i la seva feina de verema, i m'on anem a devora, un poc més devora, anem a José Luis Rosa de José Luis Ferrer, que mos parlarà les dues coses, de celler i també sobre la missió d'origen, com ho tenen. I ara mos tornem a Benissalem i trobem José Luis Rosa, sense José Luis Rosa és doble, fa la seva bodega que té aquí de Benissalem, José Luis Ferrer, i també és el president de la missió d'origen a Benissalem. Bones tardes, José Luis, com està?
2: Bones tardes, Toni, com està? I tots els oients.
0: Sí, te volíem, bueno, volíem coneixement com ho teniu per la vostra zona i com està dins la missió d'origen i també per vosaltres com va, ja que vau, estàvem mitjà amb coses, com ho teniu?
2: No, Albert Mann, molt més de la meitat ja fet, amb molt adelantat amb aquesta temperatura i aquest clima que tenim d'hora-ment, que ho canvia tot i ho adelanta tot. I bueno, sanitàriament és molt sa. M'agradaria que tenies un poc més de sida, per això és difícil amb aquestes calorades. I producció curteta, que m'ha passat que no sigui tan curta. Estem dins la línia com l'any passat, més o menys.
3: Bueno, l'any passat hi va un problema, tenia un problema.
2: L'any passat va ser curta. No. Cada any és curta, i a més, hi va el moment del vermà, i era gran, amb aquesta sequera, ja se fa petit. No pesa menys, a menys quilos. I bueno, era el que hi ha. L'avantatge és que és molt sana. Això sí. Perquè quan teníem més de lluny, fins mig any juliol, va fer calor, però un calor molt sec. Però després va començar a humitat. Però ja plagues n'hi ha hagut poques, o sigui, més en el final que res, i inclús es poden controlar i això. I bueno, això, a nivell sanitari molt bo, a nivell analític sanitari molt bo, i grau, mai els problemes a la nostra comarca, sempre tenim grau, el grau és un tema relatiu. I bueno, i lo positiu, que bueno, que perquè tenen tan sec, mos deixa vermar com volem, o sigui, sí. No hem de mirar el cel per si plourà o no plourà, perquè no plou mai, o sigui, no entenc, això no és així. Sempre estem acostumats a un temps de setembre a vermar mirant sempre, i turant, i ara no plou, no plou mai.
3: Diuen que plourà, o no?
2: Diuen que dimecres ja plourà un poc, ja veurà no plourà.
3: Però han dit, me'n recordo que l'any passat me digueres que doblar l'any no va anar molt bé, hi va haver altre record, va passar alguna cosa a la varietat blanques.
2: No, mai poc, i en guany també curta també, varietat blanques, sí. Ha hagut varietats, sí. Negres normals, inclús més que l'any passat, I en canvi en guany també està curt, i això va estar ambient també de la comarca i de l'altra zona, i per aquí també és curta, és la varietat del moll, a pensar, doncs, fent poc quilos, però bueno, això és el que hi ha.
3: I com a dominació d'origen, més o manco, creu que serà l'any passat, més o menys, o...
2: Bueno, jo crec que seran els quilos semblants a l'any passat.
3: Bueno.
2: Però, vamos, també bàsicament falta molt de manto negro per entrar encara, que és la veritat darrere, sí. Pràcticament, i, bueno, no tot, però falta un manto negro i crec que sí, pot ser com l'any passat, però pràcticament
3: com
2: l'any passat,
3: no crec
2: que hi hagi
3: massa,
2: en total de quilos no crec que hi hagi
3: massa diferència. Sí, bueno. La veritat és que en totes les illes me parlen que hi ha una sanitat excel·lent, molt important, tant a l'hora de formació i tot.
2: Sí, la sanitat del REM és fonamental. Jo dic, per dir per això, perquè a diferència d'altres anys, aquí inclús els altres anys teníem el dins de juny, oriol, o sigui, havia volades a les de matí, enguany, sec, inclús fins a la meitat, que això interessim, molt més baix que altres anys. La meitat van començar a final de juliol, però ja almenys el rem ja duia bon camí, no hi havia molts dies pràcticament. I de fet, les anàlisis que feien d'índice de botritis o índice de garantia quan tanta bodega, és molt sant en guany, que això és un factor positiu. No falta si això sí, m'hauria bé tenir més necessitats, perquè abans sempre se pot acordar més anys i tot això, però bueno, és el que tenim, la calor dona baixes cides, i això és el que hem tingut en guany, perquè la calor com en guany també l'hem tingut poc, però no dic cap, jo no conec cap.
3: L'estiu del 26, que de dintre recordo.
2: Sí, com s'ha de ser neu, però sembla bé, no?
3: Exacte. Molt bé, Luis, molt bé, que tot vagi bé i ja el tastarem, menys si surt, com sempre de bo. Molt bé, deixem Molenam de Binissalem i ara mos tornarem a Can Ric de Portmany a Barbissa. Però antes volia fer un homenatge a en Joan d'aquest celler que mos va deixar el novembre passat. I avui perquè per recordo el lot estaran les seves herbes advissatges, eh? De que l'havia elaborada, mos deia sempre en cada verema que guardava aquestes 16 plantes diferents amb aquell, elaborava aquestes herbes i estava molt orgullós de seguir la tradició dels seus avantpassats, eh? A part dels seus vins extraordinaris que també tenen. Enguany tenen un nou enòleg, que és n'Álvaro Pérez, que continuarà la mateixa qualitat, o augmentant si pot ser, i en Joan, pues, com sempre mos parlava de que ell sempre els fenicis havien arribat a l'illa d'Eivissa, que li havien donat a ell Eivissa el mateix nom, i sempre parlava el barco fenici a les seves etiquetes. Ara ja viatja amb aquesta barco fenici per al mar de l'eternitat. Allà, sempre un gran record per al nostre amic de la Ronda Veremes. Bueno, y ahora, amigos, nos vamos a la bella isla de Ibiza. Nos encontramos con Rix. Recordad a nuestros oyentes que ya tuvimos el placer de tener esos vinos, estupendos vinos de la bella Ibiza con Fenicia, con estas variedades que trabajan y las buenas hierbas, Dios mío. Bueno, hoy tenemos a Álvaro Pérez, que es el enólogo, un enólogo, vamos a decir, nuevo en Ibiza, pero muy veterano, es claro. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, ¿cómo estás, Tony? Muy bien. Tres vendimias llevo ya en Canrique, tres vendimias. Tres vendimias y 27 vendimias en la Bahía Retorta, en la península.
3: Pero ahora ya que te parecías un jovencito, ya te han cambiado la imagen.
4: Correcto.
3: Bueno, yo te doy la bienvenida a nuestro programa Mundo del Vino de Radio Pollensa, que espero tener el placer de tenerte o en persona o si vienes por teléfono para presentar los nuevos formatos de la bodega de botellas de etiquetas que habéis hecho muy bonitas y los vinos.
4: Claro que sí.
3: Bueno, te estamos llamando, hacemos la ronda de veremas y queríamos saber cómo lo tenéis, si habéis terminado, porque ahora casi todo el mundo ha terminado, ya veis cómo lo tenéis vosotros en San Antonio por Main.
4: Pues ya hemos terminado, nos quedan cuatro racimos que recoger, que más que nada hemos dejado las líneas por aprender, porque ha sido una vendimia complicada y atípica por el calor, ¿vale? Entonces, la hemos terminado de kilos muy bien, por encima de la media y un poco en lo que teníamos estimado. Teníamos estimado coger unos 1.000 kilos, hemos cogido 98.000, que se suena mucho, pero sí. Es un poco la media cuando tenemos 23 hectáreas, aunque sí, no todas están en producción, pero son, si divides realmente tampoco son tantos kilos por hectárea. Y podríamos incluso ir hacia un 100.000... sería lo óptimo, sí, para el futuro.
3: ¿Qué sería? ¿Pero este año sería una producción como el año pasado o el otro?
4: Un poquito más y bastante más que el 24, que el 24 fue una añada de sequía. Sí. ¿Qué ha pasado este año? En el año 26 hubo lluvia en invierno, sí, y esto alimentó los suelos, estaban, por decirlo así, llenos de agua del invierno, y esto la viña lo aprovechó en primavera cuando hubo la brotación, y el desarrollo vegetativo ha sido un poco, los racimos un poco más grandes de lo habitual, sí, entonces esto se traduce obviamente en más kilos cuando tienes los racimos más grandes. ¿Por qué? Había agua y la viña se ha visto con ganas y con fuerzas de poder producir racimos más grandes. El año 24, que fue de sequía, justo al contrario, no había agua y los racimos eran más pequeñitos. Entonces hubo mucho menos cosecha. Entonces, pero luego ha venido el calor que lo ha, digamos, un poco todo, ¿no? Porque había muchos kilos y el calor ha sido... Esto que llaman golpes de calor son 3-4 días de más de 35-36 grados.
3: Sí, sí.
4: Ha sido desde mediados de junio a finales de agosto. O sea, más que un golpe de calor, no ha sido ni ola de calor, ha sido un tsunami increíble de unas temperaturas muy altas, y la viña ha sufrido mucho y la viña se ha bloqueado, ¿no? Se ha bloqueado porque es como meter la uva.
3: Sí.
4: Se ha hecho por fuera.
3: Ya.
4: Pero por dentro estaba verde.
3: Pero, o sea, bueno, servirá de experiencia, porque estas viñas que han vivido este verano ya no se morirán, ¿eh? Entonces, ya, bueno.
4: Exacto, son supervivientes.
3: Madre mía.
4: Sí. Bueno, lo bueno es saber qué está pasando, sí, y gestionar bien y elegir el momento idóneo
5: Genial.
0: ¿Y qué tal la sanidad este año? Porque no debe acercarse ni las moscas con este calor.
4: Bueno, realmente la lucha más de sanidad está en primavera contra el oidio aquí en Ibiza, y lo gestionamos muy bien con tratamientos ecológicos. Trabajamos toda la viña y los olivos, que también tenemos olivos en ecológico, y tenemos una forma de trabajar con ayuda de una estación meteorológica que tenemos en la finca. Cuando hay riesgos en condiciones de temperatura, humedad, es cuando tratamos, y los tratamientos ahora son menos, pero más eficientes. Claro. Entonces, sanísima. Sí, claro que sí. Claro.
0: ¿El grado qué tal?
4: De grado muy bien, aunque realmente, vamos, lo que necesitamos o lo que buscamos. En Canric hemos cambiado un poco el estilo de los vinos, y como buscamos un vino más de cara hacia el mercado donde vendemos, que es Ibiza. Vendemos mucho en Ibiza, y Ibiza se vende entre abril y octubre, en la temporada. Y ahí hace calor. Este año excesivo calor, ¿no? Este año excesivo. Pues entonces buscamos vinos ligeros, aromáticos y refrescantes. Ya. ¿Qué es lo que te da ese frescor? Una buena acidez, ¿no? Entonces buscamos, cuando decimos ligeros, vinos de 12, 12 y medio. O sea que buscamos graduaciones moderadas. Porque los vinos se ven mejor en verano con una graduación más moderada. Y están teniendo un éxito brutal.
0: Álvaro, ya nos han hecho ganas de probarlos, ¿eh? Ahora, todo. Te voy a apuntar tres números más arriba para que podamos tener. No, es verdad que realmente ya nos llevamos una sorpresa cuando probamos los vinos de Ibiza. Eran muy diferentes a los que nosotros habíamos conocido. Tienen un toque especial, realmente, ¿no?
4: Bueno, tenemos las variedades de aquí.
0: Muy salinos, la verdad, ¿de acuerdo?
4: Correcto.
0: Salinos, sí. Incluso eran los blancos ya muy vegetales. Hierba,
4: Yo no diría vegetal, diría un toque herbáceo. Tienen fruta.
0: Un toque vegetal en el momento del retrogusto. Yo recuerdo la cata que hicimos con los colaboradores, que realzaron mucho ese tipo de cata vegetal. Bueno, ahora ya veremos, con lo que a tu mano ha cambiado, o sea que vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención.
4: Gracias a ti, Tony, por vuestro interés.
0: No, interés mucho, y ya te volveremos a llamar porque tenemos que hacer un buen programa, ¿eh? Contigo, o sea, va a ser de lujo. ¿Vale?
4: Claro que sí. Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta
4: la próxima. Un saludo a Mallorca y a todos. Apoyen. Saludos.
0: Gracias. Ali, deixem el Llissa, amb els seus vins que prest estarem, i me n'anem a veure a Vinigrau, que m'encontendrà un altre guany, que és vi, ja com sabeu, del rei de la nostra fira, de vi, i serà amb la Laura, menys que mor diu. I ara me n'anem fins a Vinigrau i trobem allà la nostra Laura. Bon dia, Laura, com estàs?
6: Bon dia, tot bé.
0: Tot bé, com teniu?
6: Tot bé, no?
0: No. Com teniu les baremes?
6: Encara no l'hem finalitzada,
0: sí?
6: Però bueno, està sent un any amb molt bona qualitat, els remes estan molt bé, sí que és veritat que no m'ha acabat, però per lo que duim fins ara sí que la producció ha disminuït una mica respecte a l'any anterior, ja fa 3 anys que anem així. Un poc menys de producció, i segurament degut en aquestes altes temperatures de l'estiu.
0: Sí, però fa estona
6: que
0: fa...
6: Sí. Aquests estius estan tan calents i manca d'aigua, sobretot també. La vinya pues, ho pateix.
0: Avui m'han donat una notícia que la part de Bordeaux de França s'ha quedat cremat.
6: Sí.
0: I que tindran problemes de vins.
6: Quan... Sí.
0: Seria més o menys l'any passat la producció.
6: Jo crec que més o menys serà parescuda. A lo millor te diria que una miqueta menys, inclús. Però bueno, encara també fa mal dir, també fer la suma final, no? I no tant els quilos, sinó també els litros, que és el que importa. I litros, pues, fem... rendiments també són més baixos, en el nostre cas, fa terrenys fan menys suc.
5: Sí, claro.
6: I això, evidentment, ho veurem d'aquí dues setmanetes, més o menys.
5: Si hi ha alguna bona producció, tenim 100 botelles més de nou nats.
6: Exacte, sí.
5: Això veurem tan aviat.
6: Sí.
5: I, bueno, i la de sanitat, com ho teniu?
6: Bé, el rem és molt sa. Sí, rem sa, la veritat, no hi ha hagut plagues. No, per aquí no, la veritat. Els rems en general bastant sants, sí.
5: Sant Eugeni no va res de molt xar.
6: Escampen.
5: Molt bé, doncs, vale, gràcies, Laura, que tot va bé.
6: A vosaltres.
5: Ja ens estarem amb la setmana, ja està.
6: Eh? Exacte, vale. L'any que ve serà.
5: Està molt bé, Ale, doncs.
6: Vinga, gràcies, adéu igualment.
5: Adéu.
3: Bueno, deixàvem Vinigrau i mon anàvem fins a Petra. Aquí tenim per acabar aquest recorregut. Tindrem una Pilar Oliver. Aquest recorregut és un exemple que vull representar a tots els cellers de totes les illes, perquè, com he dit al principi, és molt difícil fer un programa que puguin intervenir no tots, sinó ni la meitat, tenint en compte que som de Mallorca tenim 109 cellers, si seria dir, però cada any intent que se senti representat tots per els seus companys. I no. Amb una Pilar Oliver que farem aquesta ronda de veremes.
5: I ara m'on anàvem al celler Oliver, i trobem a Pilar Oliver aquí, en el poble tan guapo de Petra, si tenen els sants que els protegeix sempre, que ara la fa festa fa poc, fruit per serra i bones anyades. Bon dia, Pilar, com estàs?
7: Hola, bon dia, Toni, bon dia, Pollença, com esteu?
5: Molt bé, saps? El teu pare Junípero, l'altre està salvat, eh? Ni s'aixecarà...
7: L'altre estem superprotegits, ni gelades, ni pluges, ni pedra, ni res.
5: Ja no podeu demanar. Bé, al final, com teniu el barema? Com ho teniu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Molt pendents de les tempestes que han copejat amb força l'illa de Mallorca i han causat nombroses incidències com inundacions, caigudes d'arbres i panes elèctriques.
2: Els incidents s'han registrat a diferents punts, ja que les precipitacions han caigut de manera generalitzada a més o menys magnitud. Ara els bombers fan feina de valent a diferents nuclis. A la carretera Cunes-Esgleta amb Esporles han caigut nombroses branques que han arribat a fer malbé diversos vehicles.
1: I atenció a tot el món universitari. Se suspèn tota l'activitat al campus de l'UIB a Mallorca.
2: En un comunicat, la universitat avisa que amb la situació actual se suspenen totes les activitats acadèmiques i administratives presencials. A la vegada es demana a la gent que hi ha dins del campus que romanguin a l'interior dels edificis fins a nou avís.
1: És la zona més afectada de l'illa.
2: Pel que fa a la mobilitat, ha afectat sobretot el metro, que ha patit una incidència a la catenària que fa que només es pugui circular per una única via en els dos sentits, la qual cosa ha obligat a espaiar les sortides tant cap al Parc Vit com cap a l'estació intermodal.
1: L'aeroport de Palma també ha hagut d'aturar les operacions durant un minut, cosa que ha causat importants retards i fins i tot alguns desviaments.
2: Com a mínim, 4 vols s'han hagut de desviar, 2 a Eivissa, 1 a Mahó i un tercer fins a Alacant. Ara, però, la situació ja comença a tornar a la normalitat i s'han representat els aterratges i enlairaments. Així i tot, s'acumulen els retards que ara de mitjana freguen els 50 minuts.
1: I anant fins a la Direcció General de Trànsit, José Romero, bon dia. Les pluges han afectat les entrades i les sortides a Palma?
3: Sí, molt bon dia. En aquestes hores trobaven retencions bastant importants. A Xavier Cintura, començant des de Son Rapinyo fins a Estadi Balear, trobaran tràfic bastant lent. D'altra banda, trobant retencions a arribar a Palma des de Sotopista d'Andratx, a l'altura de Palma Nova fent la incorporació de Xavier Cintura. També trobaran retencions a la sortida de Palma a la carretera de Llumalló, un altre tram des del Molinà fins a l'aeroport, i a l'autopista d'Inca trobareu retencions des de Marratxí fins a Consell. Això és tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, José. I el director del centre, coordinador d'emergències, Eduardo Parga, ha dit que la situació és incerta i demana molta precaució durant les properes hores.
4: Evitar los desplazamientos, evitar cualquier actividad al aire libre durante esta tarde, son unas horas en las que pasa la tormenta, y bueno, pues mantener pues sombrillas, objetos que puedan volar, retirar todo el mobiliario que puede causar problemas a nosotros mismos y a viandantes.
1: A més de les pluges, en aquesta hora també hi ha notícies. Al Parlament ha acceptat la tramitació de la llei proposada pel Consell de Mallorca que vol limitar l'entrada de cotxes a l'illa. Ha tingut a vots a favor del PP, l'Esquerra i l'abstenció de vots.
2: A partir d'aquí, la norma comença la tramitació d'urgència perquè s'aprovi aquest octubre o novembre. La regulació que ha defensat el president insular, Llorenç Galmés, la vol l'Esquerra, però li retreuen que no ho hagi fet abans. Galmés ha defensat que la norma tirarà endavant amb un govern del Partit Popular i no de l'Esquerra, que no ho va fer durant dues legislatures.
5: Una mesura valenta, una mesura decidida, una mesura que mai abans ningú s'havia atrevit a impulsar a Mallorca. Una mesura històrica.
2: L'Esquerra ha donat suport a la llei, tot i que han lamentat el temps perdut. L'únic grup que no hi ha votat a favor, Vox, se n'ha abstengut perquè, segons ha assegurat, comparteixen la diagnosi però no la solució, perquè la consideren discriminatòria.
1: Arribem així a les 4 i 4 minuts, molt pendents de les conseqüències d'aquesta tempesta d'aigua que manté les illes en avís taronja.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: exposició. Gràcies, Rafael.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona, bé, vendrem, apunto molt.
2: Donarem una copeta de vi de Playa Vant, perquè la gent sempre s'anima més i queda més estona.
0: Això mateix, si no, cada dijous.
2: Cada dijous a la Vita Guiar. Però a l'altre d'or vos espera la inauguració.
0: Fet. Gràcies, demà gràcies. Tornem.
1: Gràcies.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.

0: Bon dia. 119. Aquesta és la xifra d'incidents que ha registrat el Centre de Coordinació d'Emergències del Govern.
1: La majoria són a Mallorca, 100, de les quals 43 han passat a Palma i 9 a Esporles, a Menorca. Hi ha hagut 5 i a Eivissa 1. El director del centre, Eduardo Parga, insisteix en demanar precaució.
2: Evitar los desplazamientos, evitar cualquier actividad al aire libre durante esta tarde. Son unas horas en las que pasa la tormenta y bueno, pues mantener pues sombrillas, objetos que puedan volar, retirar todo el mobiliario que puede causar problemas a nosotros mismos y a viandantes.
1: A la part forana s'ha tancat la carretera entre Estellencs i Banyalbufar, la MA10, i la carretera entre Banyalbufar i Esporles, totes dues en ambdós sentits, i des de les dues del migdia fins les 6 del capvespre està prevista la carretera que uneix Esglellet amb Esporles. Han caigut nombroses branques que han arribat a fer malbé diversos vehicles.
0: I a l'aeroport de Palma ha hagut d'aturar les operacions durant un minut, cosa que ha causat importants retards i fins i tot alguns desviaments. Ara mateix a Sant Joan hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Quina és ara mateix la situació?
3: Bon dia. Així com comentau, les pluges i les condicions meteorològiques adverses han provocat incidències a l'aeroport de Palma, on les pantalles mostren pràcticament la totalitat dels seus vols amb retard, amb una mitjana de 2 hores d'espera. També es poden veure alguns vols cancel·lats, que són principalment els vols nacionals. Això ha provocat molt de malestar en els passatgers, que es queixen de la poca informació que estan rebent per part de les companyies aèries, i és que a hores d'ara molt de passatgers encara no saben quan podran reprendre el seu viatge. Una situació que previsiblement es mantindrà durant les pròximes hores.
0: Gràcies, Neus. I el mal temps també ha causat diverses panes elèctriques a Mallorca i Menorca.
1: Així és, a Menorca hi ha hagut al municipi d'Es Castell una pana elèctrica des de les 2:30 fins a les 3:30 del capvespre. Endesa ha anunciat que estaria restablert a partir de les 5:30, però les tasques de manteniment han facilitat que en aquests moments ja el subministrament funcioni amb normalitat a totes les zones. Ho explica Lluís Campos, alcalde del Castell.
4: Aproximadament les 2:30 del capvespre s'ha anat parcialment el subministre elèctric en el municipi d'Es Castell. Ara estem amb una tormenta que ens està arribant ja a Menorca. Hi ha tormenta elèctrica i trons. Per tant, la previsió de Saimet, pues, que fins les 8 de l'hora baixa 9 passa per Menorca.
1: En total, 14.000 usuaris s'han quedat sense llum a Mallorca i 3.000 a Menorca.
0: I el telèfon de l'Esperança a les Balears ha registrat més de 2.500 telefonades durant el primer semestre d'enguany, quasi un 50% més que l'any passat.
1: El servei atén 14 telefonades diàries de mitjana. Només les dels joves d'entre 12 i 34 anys s'han duplicat respecte de l'any passat. També ha augmentat el nombre de joves que fan ús del xat habilitat. L'ansietat, segons el seu portaveu, Lino Salas, és el motiu principal de les telefonades.
5: 32 mujeres han llamado por maltrato. Otro motivo es por una crisis del proyecto vital. Si no se interviene, puede caer en ideación suicida.
0: Arribam així a les 5:04. Les notícies tornen a les 6 amb tota la informació sobre el mal temps.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Molt bé, capvespre. Iniciem la programació de capvespre de Ràdio Pollença en directe. I el protagonista, com ja heu sentit a les notícies divendres, és el mal temps, aquesta baixada de temperatura acusadíssima, en diferència entre ahir i avui. Fem, si vos pareix, un repàs per als baròmetres que tenim aquí a Pollença. Començarem per el Calvari. El Calvari ara mateix marca 20, el termòmetre marca 20 graus. Molt diferent al d'ahir en aquestes hores. Aquestes hores ahir marcava pràcticament 30, 34, o sigui que ha hagut una davallada considerable. Continuant, si vos pareix, per Camp Pontico, pel Vall d'en Marc, que marca ara mateix un 21,3 graus de temperatura, una diferència bastant també acusada a la d'ahir. I continuarem i acabarem amb la Serell a Pollença, 413 metres d'altitud, que marca ja un poc en menys de 8 graus en 6. Aquesta refrescada s'ha fet esperar, però ha arribat finalment avui dia 9 de setembre, després d'aquestes calorades que hem patit aquest estiu. I després que hem fet aquesta passada per al temps, farem unes recomanacions, vos recordarem les recomanacions, perquè sí que hi ha previsió de mal temps per les pròximes hores. Pel que fa a la llar, tancau i assegureu portes i finestres, retirau de l'exterior objectes que el vent pugui emportar-se i evitar soterranis i zones baixes inundables. També desconnectar l'interruptor general en el llum si cal o si veus que hi ha perill d'inundació dins la llar. Pel que fa a la carretera, si aneu a la carretera, eviteu desplaçaments innecessaris, això sí. No travesseu zones inundables a peu ni amb cotxe. Allunyeu-vos de torrents, ponts i desembocadures i reduïu la velocitat si circuleu sempre per rutes principals. Pel que fa a les zones costaneres, no vos apropeu a passatges marítims, espígols ni penya-segats, si eviteu qualsevol esport nàutic i assegureu l'amarrament si teniu embarcacions. Després que hem fet aquest recorregut, farem ara, sí, com sempre, un recorregut per l'agenda d'aquesta setmana del municipi. I començam amb les informacions que ens arriben des de l'Ajuntament. Música al carrer. Avui està programat dimecres 9, que a la plaça Major, ja sabeu, a partir de les 8 i mitja, hi hagi l'actuació de Bau com Tudor, que al carrer de Ponent, a la plaça Major, Bau com Tudor, aquí a Pollença, i al carrer de Ponent del Port de Pollença, Rano, Paula i Marce. Mirarem a veure com avança això, però si està claríssim que si plou, s'hauran de cancel·lar aquestes actuacions d'avui. Divendres, dia 11, a l'Ajuntament, de totes maneres, tindreu Trio Cerdà, Enterrada en Bujosa. Això pel que fa a música al carrer. Passam a entitats. La Fundació Roger Villalonga, demà dijous, dia 10, té aquesta audició comentada que forma part del Festival Mahler. Serà a les 8 a càrrec del musicòleg Joan Estrany i ja sabeu que el lloc serà a la seu de la Fundació Roger Villalonga. I pel que fa divendres, també a Roger Villalonga, la Fundació, concert de a Som Marc del Quintet de Vent Metall de l'Acadèmia 1830. Serà a les 7 i mitja a la possessió de Som Marc i les entrades són numerades. Les podeu adquirir per un preu de 5 euros a Elèctrica Quadrado, però ara veig que m'han fet una notificació darrere hora que veig que ja estan exaurides, però si voleu passar per Elèctrica Quadrado, tal vegada n'hi ha haguda qualcuna que hagi quedat disponible. Això pel que fa a entitats. L'associació, també l'associació de veïns del Port de Pollença cerca monitors, ja ho vàrem dir la setmana passada, que vàrem entrevistar en Moisés allà en esport, cerca monitors per les activitats d'esplai del curs 2026-2027. Les persones interessades ho podeu contactar amb en Moisés o adreçar-vos directament al local de l'associació. I l'associació de veïns i veïnes de Pollença fan un sopar amb espectacle a Rancho Grande. Serà aquest dissabte, dia 12 de setembre. El preu són 55 euros per persona i el bus hi està inclòs en aquest preu. Podeu pensar apuntar-vos dimecres, avui, de les 7 a les 8 en persona a la caseta del parc. I I recordar-vos també que la tercera edat de Colònia fa aquest cap de setmana a Caladó, a l'hotel Palià Puerto del Sol. Serà el dia 16 de 7 i de 8 d'octubre. El preu són 145 euros per persona i ho podeu reservar a l'oficina de l'associació. I ja que hi aneu, també vos podeu informar d'aquest viatge a Galícia que tenen programat. La propera campanya de donació de sang aquí a Pollença serà demà, aquest divendres, dia 11 de setembre, al Centre de Salut de Pollença i dia 28, en el cas del local de l'Associació de Veïns, al Port de Pollença. Serà entre l'horari, tant un lloc com l'altre, entre les 4 i mitja i les 9, però recordeu que és convenient sempre reservar cita a donasang.org. I passant directament a l'agenda dia per dia, mireu, demà dijous a la base aèria de Pollença hi ha aquest concert de l'unitat de la música de la Comandància General de les Balears. Serà a partir de les 7 i per accedir-hi els assistents hauran d'entrar a peu i presentar el DNI. Passat demà divendres, dia 11, cinema La Fresca amb l'invasió dels bàrbars, serà a les 8 a la plaça de l'Iglesia de la Cala de Sant Vicenç i l'entrada és gratuïta. I passam a dissabte també, dia 12, Circ Art, aquest Supercirco Z. Serà a les 6 a la plaça de l'Iglesia, també a la Cala de Sant Vicenç, i l'entrada també és gratuïta. També dissabte, dia 12, aquesta 38a Futbol Internacional, homenatge a Eladio Llorente. Serà a partir de les 5 i mitja al camp municipal del Bercuig.

i com heu sentit ja l'anunci que hem posat en el principi, el Festival Mahler s'inicia ja, s'inicia aquest dissabte. Teniu a les 8 al claustre de Sant Domingo la Sinfonia número 6 tràgica interpretada per els Encontres Orquestrals de les Illes Balears sota la direcció de Bernat Quegues. Les entrades les podeu adquirir a ticketip.com.

I diumenge, dia 13, teniu el concert de Natàlia Tascón i del Fimolet a les 7 i mitja a la plaça de l'Iglesi de la Cala de Sant Vicenç. I abans d'acabar aquesta recorregut per l'agenda d'aquesta setmana del municipi, vos recordar les exposicions, encara que podeu gaudir, que romanen obertes. Al Jardí Joan Marc, davant del Museu de Pollença, hi ha al carrer les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. I a l'Iglesi del Convent de Sant Domingo, encara podeu gaudir d'A Naturezza, d'Albano Alfonso, estarà disponible fins dia 25 d'octubre. Al Museu de Pollença també hi ha disponible encara A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Al Club Pollença també podeu gaudir encara de l'exposició Xesca ha ensenyat un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença. Aquesta estarà disponible fins dia 31 d'octubre. I a Can Llobera encara hi ha disponible la memòria gràfica dels cartells de les eleccions del simulacre 1988-2026. I a la cala, a l'Hotel Molins, Cavall Bernat, material sensible. Aquesta la podeu gaudir fins dia 13 de setembre.

I abans d'acabar, vos explicarem la programació que tenim per avui, que mos ho hem votat, això ho havíem d'haver fet en el principi, m'ho he votat i m'ho he deixat per al final. Mireu, ara mateix, just quan acabem, ara farem una petita pausa musical i iniciarem, després de les vacances d'estiu, una altra vegada, com cada dimecres, a les 5:30, o a les 5:15 en aquest cas, a Ronda, en l'oposició. Aquesta vegada és el torn del Partit Popular i tindrem a David Alonso, que és el seu regidor, que vendrà a parlar-nos de temes d'actualitat. Just després, tot seguit, tindrem a Laia Coves i a Carla, perdoneu, que perquè avui vespre no vos podeu perdre, i vetres a les 10, fred i calent, i mos vendran a explicar una recepta que han explicat, que van explicar ells i que van, dur a terme en aquest programa de fred i calent. Això serà a les 6:30, 6:15, i després a les 7, com sempre, ja sabeu que avui és dimecres, i tenim un pipero. I així acabarem la nostra programació. Ara fem una petita pausa i tot d'una, anem en la ronda a l'oposició. Fins ara.

0: También las empresas son empresas privadas y van donde pueden montarlo lo más barato. Si tú lo mandas a un polígono industrial, lo dirán, esto muy caro. Pero si nosotros, como ayuntamiento, decidimos que en Pollensa solo se puede montar aquí, solo pueden montarlo allí. Eso es lo que se tenía que haber hecho en el 2019 cuando pidieron que se desarrollaran a través de los ayuntamientos y no se hizo.
1: No, i crec que inclús varen parlar, una vegada que varen parlar amb tu, i supos que crec que va ser amb en Josep Marquet, que varen parlar de que hi ha llocs que realment, per exemple, la fàbrica del Morterà està totalment inactiva de fa tant d'anys i són llocs que se podria fer perfectament per fer aquestes plantes de bateries. O sigui,
0: Así es, possiblement no baste para toda Mallorca, perquè imagínate tú que Mallorca, Mallorca no, en Baleares creo que somos 1.200.000, 1.400.000, se ha incrementado exponencialmente. Sí. Imagínate que la mitad tenga coches eléctricos.
1: No es viable. David, què feim? Ho deixem aquí.
0: Lo dejamos aquí.
1: Vida,
0: hasta
1: David.
0: La próxima.
1: Moltíssimes gràcies. Oi, nosaltres d'aquí una horeta, una cosa així, d'aquí mitja horeta, tornarem en directe aquí a Ràdio Pollença. Gràcies.
0: Vinga, gràcies.
1: Fins ara. Adéu.

venga, venga, venga.

0: Molt bé, amics, nosaltres continuem aquí en directe a la Ràdio Pollença i, com vos hem dit al principi, tenim aquí en la Laia Coves i en la Carla, que avui vespre no vos podeu perdre de cap de les maneres el programa d'IV3 a les 10 de Fred i Calent. Les tenim aquí totes dues. Com esteu? Au, vinga, que mos veniu a explicar què heu fet a Fred i Calent, mam? Au, vinga, Laia, tu mateixa.
1: Pues, mos van cridar que si volíem fer una recepta així a la nostra i vam decidir fer una lasanya.
0: Mm-hmm. I això que us han vengut a gravar, que vostra?
1: A cada meva.
0: Ah, mam, i de qui és aquesta receta? Perquè aquesta receta de lasanya, qui és aquesta? Mam, conta molt la història, de on ve això? De qui és predina, la Marilida?
1: Meva.
0: Teva, a veure. Molt bé, Carla, digues.
1: La veritat és que aquesta recepta la vàrem trobar.
0: I per què?
1: La vàrem trobar por ahí.
0: No és de la predina Margalida.
1: Mai he fet la sang.
0: I això no ho podeu dir. Se pensarà que se t'ha dit això.
1: No.
0: El dois vosaltres no es
1: parlarà. La predina va donar el seu toque.
0: Ho va donar el seu vistiplau.
1: Sí,
0: va dir...
1: i me la va cercar ella i ella mos va ajudar.
0: A veure, vinga, explica-mos, com vareu fer aquesta lasanya? Si qualcú la vol fer, d'aquest que mos senten ara, com la vareu fer, man? Qui, que... Digues, vinga, vau.
1: Pues, primer, vareu fer com un sofrit, que vareu posar
2: preu vermell, preu vermell,
1: carn picada, ceba,
2: i dos
1: un pot de tomàtic, sí. Així, salsa.
0: Sí.
2: Com si anessis a fer un macarrón.
0: Com a tenir un macarrons i després que vareu fer, para?
1: Bé, i després vam estar una estona fent que bollis.
0: Sí.
1: I ha fet xuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxu
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, vos escolta, vos escolta. El que passa que he de col·letjar per aquí.
3: Per dalt...
0: Espera un segonet. Bueno, torno a vos explicar, perquè jo deia que aquí, que raro, que no m'ho senti, ni és que no m'ho sentia. Jo m'ho sentia, però no m'ho sentien els oients. Per tant, crec que hem de tornar a començar de ben tot. És a dir, començam. Jo ara vos donaré, per si un cas no m'ho heu sentit oients, crec que no m'ho ha sentit ningú. No sé què ha passat, ha hagut un fall, no sé, supos que dos se tormenta un poquet. Vos explicava que tenim aquí en Laia Coves i en Carla, que mos venen a contar la receta de la lasanya de la padrina Margalida. Que no vos podeu perdre el programa d'avui, d'avui vespre a IB3 de Fred i Calent, que serà a les 10. Per si encara no mos han sentit i per si ha hagut una fallada, que jo crec que ha hagut una fallada, perquè jo crec que deu estar que ha caigut, perquè jo he vist com una espècie d'això i deu estar tot llamp, però no sé si ha estat tot llamp o no. En cas que sigui així, torno-mos a explicar, aquesta lasanya és de la padrina Margalida o no és de la padrina Margalida?
3: La va cercar ella, li va donar el seu toque,
0: sí.
3: O sigui que se podria dir que sí.
4: Va col·legiar la seva essència Margalida.
0: Sí. És a dir, va donar el seu punt, que ha dit abans Nadia, que va donar el seu estil, va dir, bueno, sabeu que la padrina Margalida ha posat mà, no és
4: sí,
0: així?
4: Sí.
0: Molt bé, i com la vareu fer? Quins ingredients? Ara, qualcú des que mos, crec que mos escoltau, ara crec que mos escolta tothom.
3: Ingredientes.
0: Sí. Ingredients, au, digueu.
4: Du, preva vermell.
3: Preva verd.
4: Ceba.
3: Salsa de màtiga.
4: Can picada.
3: Les planxes per fer les capes
4: i du oranga,
3: formatge,
4: molt de formatge,
3: molt de formatge, important.
0: Ai, poseu beixamel.
3: No
0: hi poseu beixamel.
3: No hi van posar beixamel.
0: És ben sana, és molt més sana.
3: Healthy.
0: Ah, vinga, digues.
4: I després la vàrem muntar.
3: Sí.
0: A veure, com començau a fer-la? Això són els ingredients.
3: Passo 1. Posar...
4: Posar la ceba.
3: Una pella en un foc.
4: Sí.
3: I després posar la carn picada, que se faci, la salsa màtiga.
4: La ceba.
3: La ceba.
4: Ho prova vermell.
3: Prova vermell.
4: Ho prova
3: vermell. I se deja un ratito removiendo.
4: Que faig xup-xup-xup.
0: Sí.
3: Vale, després, quan ja està a punt, se posa
4: a un recipient.
3: Recipiente.
4: Quadricular o rectangular.
0: Això és indiferent, no? Però calga, tant si és rectangular, cosa indiferent, és a dir, que sigui un... Però gros, ha de ser gros.
4: Sí, ha de ser bastant gros.
3: Bé, segons, si vols una lasanya petitona o vols una grossa. Nosaltres, quan que teníem a dinar 10 persones, la feien grossa.
0: Vareu fer ingredients per 10 persones, sí. Vosaltres, eh? Molt bé. I què més vareu fer? I quan el començava a muntar? Han quedat l'olor de la ceba i la can picada.
3: Les planxes de baix les varen bullir un poc perquè, clar, no tenien un suc de les dues bandes i així quedava un poc millor.
4: I per muntar-la fèiem una capa, la de baix, perquè coigués suc la de baix.
3: Planxes?
4: Coigíem primer, posàvem un poc de salsa de tomàtiga i...
3: Ah, sí.
4: I llavors...
0: Què ha estat? No, no, no. T'has quedat així amb la mà.
3: Un lapsus.
0: S'ha quedat un sodit a l'aire, dic, mem, què ha passat?
3: Un lapsus.
0: Un lapsus, què ha estat?
4: I posàvem després les plaques, salsa de màtiga, plaques, salsa de màtiga...
3: Així fins que estiguéssim
4: a dalt. Fins a dalt.
3: I a dalt?
0: I la part de dalt com cava? En placa o com cava?
3: Placa, formatge.
0: Formatge.
4: I formatge. Molt de formatge.
3: Després... se fica dins el forn
4: i l'havíem de posar 6-7 minuts.
3: Sí,
4: vareu fer
3: minuts.
4: La broma
3: de 6-7.
0: Ah, val, d'acord, ara no m'agafava, que vareu fer la broma per veure què passava, no? I
3: sí.
0: Quin temps ha d'estar realment?
3: 6 o 7 minuts.
0: Allà
3: al mig.
0: I quina temperatura, això?
3: 180.
4: 180.
0: Molt bé. I què tal vos va sortir? Tothom va menjar bé? Els 10 que hi havia de convidats, què tal? Contents?
3: Molt bé, els hi va agradar molt.
0: Sí, eh?
3: Però sí, el primer, va bon dia, que vàrem fer primer com una prova.
4: La prova.
3: Per si sortia bona, si no sortia bona.
4: Si havíem de canviar, no.
0: Clar.
4: Canviar.
3: I vàrem descobrir que havíem de bullir algunes plaques i sí. Primer hauria d'haver begut olives.
4: Sí.
3: Però vàrem llevar les olives perquè xupaven.
0: Clar. I, o sigui, originalment du olives aquesta receta.
3: Sí, però no n'hi poseu.
0: No n'hi poseu.
3: No n'hi poseu.
4: No recomanable.
0: No recomanable.
4: No recomanable.
0: No recomanable.
3: No fer en casa. Bé, sí.
0: Bé, fer-ho en casa, però per olives.
3: La lasanya sí, però posar-hi oliva no.
0: Però no hi poseu olives perquè no recomanable, segons m'ho diuen. I què és que passa, però, si poseu olives?
3: Que xupa un poc el suc de la carn
4: sí,
3: i la tomàtiga.
0: Clar.
3: Queda un poc seca.
4: Sí, i damunt tenia com més gust oliva.
3: Sí.
0: Clar, és que l'oliva mata tot el gust i després resulta que tot té gust d'oliva.
3: Sí.
0: Molt bé, i què més poden contar? Que on va ser l'experiència que vinguessin bé tres a cabostes, gravat vos? Què tal?
3: Va venir la Marta Ferrer.
4: Sí.
0: Ah, la Marta Ferrer nostra.
3: Que nosaltres ja la coneixíem.
0: Sí.
4: Tot va començar gràcies a la Marta Ferrer, perquè en la Marta Ferrer nosaltres...
3: Ja feia temps que mos deia... No, Carli, no l'hem de sortir, o no l'hem de ser predino, i la meva predino no volia.
0: Sí.
3: Se negava
0: rotundament. Se'n pedia una margalida que no, no?
3: No, que no volia.
0: I al final, convençuda, qui és
3: no,
0: la cosa?
3: No va sortir, mos va ajudar darrere.
4: Sí.
0: Ah, d'acord, no surten imatges.
4: No.
3: La seva mà.
0: Ah, ué, sí. Bé, qualque cosa.
3: Crec que surt la seva mà.
4: I deien, vàrem estar molt detents planejant perquè, clar, no sabíem
3: quan, com, on,
4: no teníem ni casa.
3: Val, ho vàrem fer a la meva predina, que té una cuina molt
4: Master
3: grossa.
4: Masterchef
3: molt grossa.
0: Molt bé. I què t'anava a dir? I quantes càmeres varen venir?
3: Una
0: Marta va ser la cua originària. Enviem un saludo a la Marta, ja que hi som.
4: Hola, Marta!
0: T'enviem un saludo, ja saps que nosaltres som aquí. Bé, sempre la saludam, sempre que podem la saludam. I va ser, diguéssim, la que ho va posar en marxa tot,
3: sí.
0: No és així?
3: I va venir per ajudar-nos amb això.
0: Ah, sí?
3: De los micros i tot.
0: Uh-huh.
4: Va venir de fer com a... directora, entre comens.
3: Sí, mos dèiem, ara aquí podeu fer com si aquí remenau, mentre una altra pica i fem aquesta imatge.
0: Vos donaves consells.
4: Mos donava
3: instruccions.
0: Perquè quedes més...
3: Sí, quedes més guapo. I després va venir un altre home, que no me'n recordo el nom.
4: No sé economia, la veritat.
3: Un home...
4: Però era simpàtic.
3: Molt simpàtic, que era un càmera.
0: Ah, molt bé, bé, el càmera. Li enviem una salutació al càmera, no me'n recordem del nom, però
3: molt simpàtic, mos vas caure molt bé.
0: I això és molt important, que és la simpatia.
3: Hola, càmera.
4: Hola, càmera.
0: En tornàvem a recordar, però els noms a vegades és molt difícil, perquè mos recordem tanta de gent, és impossible. Molt bé, i doncs, si vos pareix, teniu qualque cosa més a afegir? Voleu afegir qualque cosa? Ara, just ara, mos queden encara...
4: Jo?
0: Penseu que fins que començo Pipero, que és a les 7, tenim temps. Però ho allargueu el que vulgueu. Si teniu ganes de dir qualque cosa, si teniu ganes de dir que vulgueu fer com una altra recepta, però pot quedar...
3: Allò... Jo trob... Val, nosaltres volíem fer una recepta que se pogués ficar dins el forn.
4: Sí. Mm-hmm.
3: I jo trob que la pròxima hauríem de fer algo dolç.
4: Més...
3: Brownies.
4: Brownies se necessita fer. Natilles és una cosa que molt poca gent sap fer.
3: Magdalenes.
0: Magdalenes també necessites fort.
3: Magdalenes sí que hi ha recepta original de la Predina Margalida.
0: Ah, sí, de web, sí. D'això no pot fallar mai.
4: Sí, les magdalenes de la Predina Margalida són molt bones, jo els he provat.
0: Sí, I què t'anava a dir? I això, on hem de deixar com a la recàmera perquè na Marta prengui nota? És a dir, no s'ha de quedar més amb aquesta...
4: Marta, mateix. Marta, toma nota.
0: Ah, Marta, ja ho
3: toma
0: saps.
3: Nota, per venir boli.
0: Exacte, no només sigui aquesta lasanya, que en principi havia de ser de la Predina Margalida, però bé, la Predina Margalida va posar el seu toc, sinó que també haurien de fer coses com, per exemple, el que diuen elles, volen fer una natilla amb na Carla o amb les magdalenes de na... Jo crec que ho podríem allargar. Com ho podrem fer, en això? Què vos pareix?
3: Sí, Marta.
4: Marta, per favor.
3: Ho has de tenir en compte.
4: Sí. Per l'estiu que hi ve.
0: Molt bé. I en el final, la veurà el que va totes a l'assanya, sí. Aquestes 10 persones.
3: Bé, sí. En bava per dos dies.
0: N'hi bava per dos dies?
3: Per
0: 10 persones, no. Deguereu fer per 10, deguereu sobrar...
4: Varen fer, es dir, dues lasanyes.
3: Una
4: mitjaneta.
3: Una petitona, més petitona.
4: I l'altra que era de
3: tamany. Amb un recipient de vidre perquè se veiés que això varen fer la càmera i després una grossa perquè la meva predina venen a dinar 10 persones i per ella venen a dinar 20. Uh-huh. I tenint lasanya per tot una
0: setmana. Clar, però això ho fan les predines. Jo la meva predina també fa menjar, com jo em venia en 10 i em fa per 30.
4: Sí, perquè ningú se quedi en gana.
0: Perquè no, exacte, el que passava és que no ha de quedar ningú amb fam. Val més que en sobri que no que en falti. Això sempre ho diuen a totes les cases.
3: Sí.
0: I una altra cosa, qualque curiositat, perquè supos que deguereu fer més d'una, no sé com se diu, deguereu fer qualque cosa, que deguereu badatear, deguereu de tornar a filmar, qualque curiositat
3: sí,
0: que tingueu.
3: Sí, per exemple, quan havien de dir alguna cosa, a la millor la Marta diu, ara aquí, si voleu afegir alguna cosa, per exemple, tal, i nosaltres ho veiem, mos trebàvem, venga, torna a començar.
4: Sí, perquè
3: a la millor ho havien de dir entre les dues, i un ho deia bé, i l'altre la liava un poc.
4: Sí.
0: I riades,
4: perquè jo estava molt nerviosa perquè era jo, claro, teniu càmera ja i jo me trobava tot el temps i jo no sabia què dir. I deia, però mem. I jo ho feia tot molt exagerat. I na Marta diu, tu com sempre, tu relaxa't.
0: Exacte.
4: I jo m'ho trobava tot el temps.
0: Però a més te diuen no te posis nerviós, sí, i vas dir, no te posis nerviós, perquè t'hi posis.
3: Hi havia nervis, jo estava bastant tranquil·la.
0: Sí.
4: Si ella és la que... calm down i jo sóc la que sempre més un
0: estàs
4: poc...
0: Estàs un poc més nerviós.
3: Sí, tu és la que...
4: Nela està més acostumada en això.
3: Tu és la que està tot el temps allà,
4: Sí.
0: No, Laia, ja en so teatre, ho té, perquè està ratata que mos va fer aquest estiu. Tu la vas veure, Carla?
4: Sí, la vaig anar a veure.
0: Mos va fer una ratata que ja vaig quedar, vaig anar un dia, menys mal, que vaig arreglar, el penúltim dia de després de la
4: Gràcia. Jo també.
3: Va sortir més gent.
0: El més gent, et m'estan recordant que després el vaig agafar tu i en Joan Sebastià. Va ser un fantàstic, tot el grup, però ell en concret.
3: Em va agradar molt.
0: Va ser una ratata que no oblidarem amb anys, per mi, Tot ens ben present. Tornem en el programa. Què vos pareix si recordàvem els oients? Quin programa no s'han de perdre avui vespre?
3: Avui, a les 10.
4: Fred i calent.
3: A
0: bon.
4: En Carla Amorós i Laia Coves.
0: Carla Amorós i Laia Coves. A bon, a quin canal?
3: I Vetres.
4: A les 10, Fred i calent.
0: Fred i calent avui.
3: Avui. I no sortiré les primeres. A lo millor no ho sabem. Perquè...
4: Hi ha més... Hombre, en calent ha de fer receptes.
0: En calent és el seu programa i ha de mostrar. I sempre normalment fa un salat i un dolç. És a dir, sempre sol fer un primer plat
3: sí. I
0: després fa un dolç. I després,
3: bé, entre ja mi nosaltres dues sortirem.
0: A més, animem a la gent que ja que mira el programa, que el miri sencer, i que vol vegi a vosaltres fent aquesta receta de la Predina Margalida. I d'arles, vol afegir qualque cosa més?
3: No sé.
4: No.
0: Deixat aquesta crida a
3: Marta.
0: No
3: vos ho podeu perdre.
0: Això per suposadíssim. I hem deixat aquesta crida que ha quedat a l'aire a Marta perquè sí. perquè no sigui només aquesta, la primera i la darrera receta, que em faceu més.
4: Sí.
0: Pues faré bé, idò.
4: A la pròxima una cosa dolça.
0: Una cosa dolça,
3: algo de postre.
0: Ara xerrant de coses dolces, que és el que vos agrada més a vosaltres, ara així, a nivell de que sou, més de dolç o més de salat, vosaltres dues?
4: Jo dolça.
0: Vols? Mira. I tu quin és el teu menjar o el teu plat preferit? Què és el que t'estimes més menjar de dolç, de tot el dolç que hi ha?
4: Jo brownies i coses així, jo som molt...
0: Em fas tu de brownie?
4: Jo quan estic avorrida faig brownies i a vegades un... no vaig fer bé la recepta i el brownie se me va esbordar tot perquè vaig posar molta llevadura.
0: Ah, veus.
4: I el brownie sortia. I el vàrem treure de fon i encara sortia. I va ser un desastre, però bé. Ara però
0: tot,
4: sí que...
0: Això mos ha passat de tot, Carla. No? Sí. Que dir, això, quan jo la primera paella que vaig fer a la rosa era pedra, no era ni cuit. Per això, fins que no ho comences a dominar. I tu, sí. I tu Gaia, què és més de salat? Què t'agrada més? Quin és el pan que t'agrada més?
3: El sushi. Som de sushi.
0: I en fas, tu, de sushi?
3: No.
0: No, n'has parlat de fer?
3: No.
0: És una mica complicat.
3: És a dir, jo n'he menjat de sushi casero, un parell de pics, d'amics i del meu padrino. I després, si ha de ser algo de casa, macarrons. Macarrons.
0: Els macarrons t'agraden molt.
3: Macarrons.
0: Tu en fas de macarrons, n'has cuinat?
3: Sí.
0: Sí. Què hi poses tu en els macarrons? Perquè tothom hi posa qualque cosa diferent.
3: Nosaltres els feim d'atún. La latita d'atún, a més de posar carn picada, d'atún. Sí. I feim, bé, el que se fa sempre, bolli pasta... Després, bé, preparació normal i després ja...
0: Allò de posar-hi carn i fer una bolognesa la fes amb tonyina, no?
3: Amb tonyina, saps com et diu, tonyina i després sí. Tot pendents.
4: Lo que no li agrada gens a Nalè són les llenties.
3: No m'agraden.
4: No sé per què no li agraden, estan boníssimes.
0: Bé, que moltes coses que de petit sí. No t'agraden, després potser quan creixis t'agradaran sí. Més el llegum.
4: Ara que començam a créixer jo noto que m'agrada més la verdura.
0: La verdura, eh? Vols, ja veuràs, quan siguin més gran encara t'agradarà. Sí, Pepe,
3: no tant.
0: Quan comencis a créixer més, veuràs com.
3: Jo també, a lo millor, algo que no m'agrada menjar, pues ara ho menjo més. I tu què t'agrada de salat?
4: De salat? Buah, també el sushi és el meu menjar preferit, de fet.
0: Sí, el sushi, eh?
4: Jo sempre que aprofit que vaig a Inca demano per anar al sushi.
0: Bou, sí, da, mira, està molt bé. I també és molt sana, eh? És molt equilibrada, menys
3: això,
0: peix.
3: De salat també m'agrada molt el poke.
0: El poke.
3: El poke.
0: Sí, sí.
4: Poke jo me va pegar una època
0: sí.
4: que tot ho tenia fer poke. Jo li demanava a ma mare.
0: Estava de moda. Mama,
4: que... Podem fer poke.
0: Ah, sí? Però això era... El fou vostre.
4: Clar, ah, és molt fàcil. Sí. És bollir l'arròs i posar aguacate, mango...
0: El bollit.
4: Un pot de tot. Jo, i a més, és personalitzable. Tu li pots posar sí. el que
0: vulguis. El
4: que tu... Això te faig ganes.
3: De dolç, una cosa que m'agrada molt i no és cuinada... Són les galletetes de les cares, que fan diferents cares de xocolate, no Mercadona.
0: Ah, web.
3: Que té la meva pedina que nostra. Està, oh, boníssim.
0: Sí, eh? Nines, i de res, enhorabona per aquesta intervenció a Freticalent, que vos vegin tots els de Pollença, bé, i tots la gent que mos escolti, òbviament, però principalment d'aquí, de Pollença, Pollencins i Pollencins, que vos vegin, que vegin avui vespre a Freticalent, i Petres,
4: a les 10.
0: A les 10.
3: Heu de pensar que un nins demà començar amb escola.
4: Sí.
0: No ho començat? No començava
4: avui? Jo
0: pensava que començava avui.
3: Ah, n'hi ha que comencen institut o escola.
0: Sí.
3: Heu d'anar a dormir una hora raonable, que si no és demà no estarem per anar a escola.
4: Bé, nosaltres mos quedarem fins tard.
3: Això,
4: una excepció.
3: Nosaltres sí. Però l'altra gent, que pensi jo? Que pensi?
0: No ho fareu cada dia.
4: Ho gravi per la tele.
0: Exacte, ho gravi.
3: No, guardar, no.
0: O que ho miri la carta.
3: Després, a la carta.
0: A la carta, que ho miri la carta i ve tres. Nines, moltes gràcies per ser aquí. Com sempre, és divertidíssim escoltar vos i que sempre sigueu per aquí. No hi vau afegir qualque cosa més. Jo crec que ja van dit tot.
3: Sí.
0: I d'aigua res. Passam, fem una petita pausa musical i després ja entrem amb el Pipero a les 7. Adéu. Gràcies, Nines, que vagi bé.
3: Adéu.

0: setembre era Ubisa, vale.
1: Sí, sí.
2: Com va? Allà teniu vols de xans.
3: Jo
2: vinc a sopar. Vens a sopar? Ah, vols a sopar quan?
3: Ara t'ho començo a programar.
2: Això, ho hem de saber. Tu ha dit que és

0: En alguns sectors del mallorquinisme ja comença a haver-hi nervis. Després de 4 jornades, el Mallorca du 7 punts, 2 victòries a casa, un empat i una derrota lluny de Son Moix. Per alguns, això ja és motiu suficient per començar a calar fora tot. A la plantilla, en un míster, a la direcció esportiva... I la veritat és que estic bastant sorprès. Potser molts es pensaven que això de la segona divisió seria un passeig. Quan que darrerament els altres piperos me diuen que m'enrotllo molt amb això de les editorials, avui ho faré diferent. Avui només donaré dades. Dades que espero que serveixin per debatre, per analitzar on rau realment el problema. Però també perquè a alguns ens serveixi per estar una mica més alerta i a d'altres per agafar perspectiva. Com dèiem, el Mallorca du 7 punts en les 4 primeres jornades. Exactament el mateix que duia el Mallorca de Luis García Plaza l'any del darrer sense primera. La diferència, en aquest cas positiva, però el Mallorca d'ara, és que va jugar 3 partits a Son Moix, un d'ells en derrota. Per tant, tranquil·litat. Ara bé, també és cert, hi ha coses que preocupen. I sí, sabem que el Mallorca pateix i molt fora de casa. Posa números damunt la taula, perquè aquests sí que es xerrufen. A dia d'avui, el titular és clar. El Mallorca no marxa i no guanya fora de casa, tot i generar ocasions. En els 2 partits disputats com a visitant, ha fet 24 rematades a porta, sense comptar els pals, com per exemple el pal d'en Salas en el llançament de penal de dissabte. Però anem a més dades. Només han guanyat 2 dels darrers 25 partits com a visitants. Una victòria va arribar el mes d'octubre, a Sevilla, ja plegut, i per trobar l'altra, ja m'ho han d'anar a dia 1 de maig contra el Girona. En aquests 25 partits han marxat només de 7 gols i n'hem encaixat 43. I encara hi ha una altra dada que em sembla especialment interessant. En els 4 partits que duim, d'aquesta temporada, el Mallorca ha acumulat 1.864 passades encertades amb èxit. D'aquestes, 1.055, o sigui un 56%, han estat en zona defensiva. Traduït a minuts, aproximadament 221 minuts tocant la pilota en zona defensiva. Unes altres, 626 passades, un 33%, han estat en el mig camp. Això vol dir que més d'un 80% de la possessió del Mallorca es produeix en camp propi o, com a molt, a la zona central. I aquí és on crec que tenim un bon punt de partida per començar a debatre. No dic que aquestes dades ho expliquin tot. No dic que tinguem un problema. I molt manco dic que s'hagi de gelar foig a ningú després de 4 jornades. Però sí que crec que les dades ens han de servir per mirar els partits amb una mica més de perspectiva, intentar entendre què està passant. Així que espero que els meus companys hagin pres nota, perquè avui no venim a donar lliçons, ni a cercar culpables. Avui venim amb dades. Això és el Pipero 38, i aquí debatem en coneixement de causa. Començam!
1: El Pipero. Opinió, polèmica i molt de Mallorca.
2: Whisquito ja a dormir, güey.
0: Talment, talment. Bé, perquè podeu pedir les dades que han donat fins ara. Hi ha algun que està blanc.
2: Un sal de fruta.
0: Però anem a fer l'alineació.
2: Ah, això jo trobava.
0: Triben Martí, que ja l'heu sentit.
2: Bones tardes.
0: Parafrasejant a l'innominable.
2: Defensa de 5.
0: En el defensa de 5.
3: Se manté de titular, que era Martí, eh? Se manté de titular.
0: Se manté. Està brillant, tu, tio.
2: Quin nom, quants o quins?
0: 7 tins.
2: Bé, ho he
3: fet. Ara mateix estem en promoció perquè hi ha un filial de...
2: D'un Celta
0: allà dins. Exacte.
2: I que se m'entengui.
0: En Pepet, que ja va d'arribar. Pep, com estàs?
4: Sí, estressat.
0: Bé, menys a tope, eh?
4: A tope, avui.
0: T'empenyi l'aigua.
2: Vent.
0: Miquel.
2: Bones tardes.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: No m'ho he trobat de tenir la custòdia completa.
2: Jo no m'ho trobo de venir cada setmana.
0: Nosaltres estem contents.
2: Home, jo també. Jo la distància me creu un buit.
0: Tenim en Miquel Àngel per... Avui sí que ja ets a Eivissa. Se coneix un fondo.
2: Ah, conegut les cortines.
0: No
2: m'ho
0: penso que sigui allà que està com amago darrere. No. Però la paret ja la tens. Ja la tens coneguda. Molt bé.
4: Vaig tornar dilluns.
0: Ja era ara.
2: Ja ho torno.
0: Ara, perquè has vestit ja molt, tio. I tenim un nostre mister. Avui no sé com vens.
3: Avui no puc donar moltes dades.
2: Saps quin serà? D'on té serà, aquest home?
3: I quan té una festa per mi?
2: L'altre dia per Menorca. D'on té serà?
0: Bueno, xarxes, com està el tema?
2: Molt bé, molt bé. Mira, varen fer la porra l'altre dia de l'Aldense a Mallorca. No van adivinar ni el Tato.
0: Són molt positius. Tothom.
2: I avui, a l'hora de fer la porra, mos hem de posar d'acord amb les piperes, si mos falten, perquè hi va haver polèmica l'altre dia, perquè se varen duplicar resultats.
0: Miquel,
2: estau atentos.
0: No te preocupis.
2: No, jo no me preocupo.
0: Nosaltres o la nostra.
2: Cert.
0: Jo no són aquí... Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
5: Les pipes són aquí. Les pipes són aquí.
0: Sí, ja està. Ja
2: no,
0: està.
2: Però si els guanyen vendran, què penses tu? Va anar molt bé, tothom va donar victòria, evidentment.
0: Això també és un símbol de que després hi ha tanta frustració.
2: Sí.
0: Perquè, clar, tothom pensa que guanyarem, i vengui 3-0,
2: tu,
0: i
2: 5-0.
5: El problema està que volen les pipes i es perden la porra.
2: Sí, exacte.
0: Fiquem unes expectatives tan altes.
2: Que... L'any passat ja feia resultar catastrofistes i quasi m'ho tirava de fora.
0: Però era més per necessitat.
2: Després van fer la porra... La porra de Piperos, o sigui, la porra de l'Instagram, totalment, 2-3, 0-1, 1-3 i tal. Un va posar, guanyarem. Gràcies, Xisco, per la teva aportació.
0: Volia guanyar les pipes.
2: Ell volia guanyar les pipes al partit, una de dues. I després vàrem fer una petita enquesta, ja vaig trobar molt, m'haig inspirat el moment, que era això, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, com un llibre, per dir com si un Mallorca tingués dues cares. Que la gent xerra d'altra vegada, dintre nostra i fora de la nostra.
0: I la gent ja troba.
2: Exacte. I la gent va participar bastant. Un 46% va dir sí que tenim dues xares i ja fa estona.
0: És que... Si això ho rossellam de dia primer de maig, com a mínim de l'any passat.
2: Com a mínim. Després, un 42% ben a prop varen dir encara massa prest. Prudència. I després res, un parell varen dir que no, i ahir va ser mala sort. O sigui, la gent està convençuda que algo hi ha i que s'ha de corregir.
0: Bé, nosaltres mirem de posar-hi un potxet de llum en tot això... ara en aquest temps de tertúlia.
2: Correcte.
1: Opipero, un escut, una missió. Tornar allà on ens toca.
0: Amb aquests dies de plogi ni vols i aquesta veu. La cosa és...
2: No fa ja de sortir.
0: Anem a la nostra, perquè mos posàvem així com tots. Vinga. Partit. Tres generals. Avui no comencem... General, què vareu trobar? No, mira, amb aquesta llara, què passa?
5: Jo...
0: Miquel Àngel, que l'únic que no m'han mirat malament. Vaig bon partit, tu.
4: Gràcies. No, jo el Mallorca m'ha agradat, Vull dir, no va perdre la seva personalitat, és veritat que la primera part hauria pogut anar 0-2, perquè uns els que va perdre i el penal i aquestes coses ja ara no estarien tan cap baixos. Però jo el Mallorca en general m'ha agradat. Perquè hem de pensar que faltant 30 minuts el Mallorca ja havia enfonsat l'Eldense en el seu camp. Vull dir, va tenir la mala sort de no poder marcar i bueno, 0-0 i m'ho anem un poc cop vius. Però jo, en general, el Mallorca m'ha agradat. I no va perdre, vull dir, va posar més centrocampistes, va... Es qui troba un poc perdut, en línies generals, en Lubumbo. Però per la resta, molt content.
2: Vosaltres trobau...
5: Però en Lubumbo no és d'ara.
2: No, sí. Se troba i se perd, així col i pella, sí. Jo l'he vaig fixar al principi, no sé si estareu d'acord amb jo, és que... El que deia, va posar més gent al centre del camp que el que van xerrar la setmana passada, tot. Precisament l'altre dia, escoltant el nostre programa, que em van xerrar d'això, amb qui llevaríem, qui no llevaríem, jo la meva opinió és que està fent una rotació i està repartint minuts, crec jo.
3: Però no quedaran contents, segons qui.
2: Ah?
3: Segons qui crec que
2: jo crec que repartir minuts.
3: Segons qui no estarà content.
2: I jo el que veig és que...
0: N'hi ha un que segur que no hi està.
2: Mare?
0: N'hi ha un que segur que no hi està.
2: Sí.
0: I alerta. Perquè se pot repetir ja és... Dani, eh?
2: En sèrio?
0: Bueno, arriba un lot que n'hi ha entrenat i li passa davant. I era molt amic seu. L'afectat. I segons jo ja no estava content abans. Jo no sé com anirà això. Ho ha de saber gestionar molt bé. Xerra d'Antonio Sánchez, eh?
2: Sí.
0: El canvi natural ja ha estat ell, partits enrere i arriba en Guille
2: Fernández,
0: en Guille Fernández i sense haver entrenat un poc com en Jan Sales quan va arribar aquí contra el Madrid i el treu 10 minuts o almenys, eh?
2: Va fer una jugada però, i va fer botagot.
0: Però ha dit...
2: Sí, sí, sí.
0: Jo no som molt repetit.
3: Jo penso més de Pablo Torre.
2: Jo també pensava en Pablo Torre.
3: Pablo Torre perquè aquest és el suport, li van dir queda't, jugaràs i tal, i l'entrenador li ha posat damunt un pedestal.
2: Jo
3: crec que tampoc no se pensava que en Sala explotés tan aviat.
2: També. Però tenint
3: això... Ara mateix és un que està millor.
2: Tenint això, jo crec que Luis García Sánchez la temporada llarga...
3: Jo ja crec que vaig dir l'altra setmana. Jo provaria de posar tirant un poc en Sala a la banda.
5: Jo, Lluís García, per lo que està fent, no veig que prometi posto a ningú.
3: Ja, però que dia has de pensar que tant en Pablo Torre com l'Anes venen de primera, has dit, per favor, quedar,
5: sí,
3: per favor,
5: sí,
3: ha dit,
5: sí,
3: jo
5: sí.
3: Me vaig aquí a la merda, i el primer de canvi ja s'hagis...
5: Però...
0: Ja n'he passat en un cert...
4: Però...
0: Fa dues jornades. Però
3: en Sergi va estar fotut i va estar ingressat, segons el que he llegit, això va estar ingressat, va tenir un virus d'aquest potents i va estar ingressat.
2: Jo vull pensar... que són 42 gràcies, jornades, no? Més promoció, gràcies. I necessites que aquesta gent arribi en un mes de maig,
3: clar,
2: bé.
3: Bé, no, s'està clar.
0: El superi de tenir només 13-14 tios enxufats, te provocaria que després, quan tenguis necessitat per lesions, sancions, per lo que sigui, tinguis a la persona que ha de suplir que no estigui enrolada. Jo crec que és necessari fer rotacions.
2: Sí,
0: i crec que...
2: Claro, per aquesta regla de 3, vol dir que... diumenge hauria de sortir a Pablo Torre titular
3: i amb Orlán és que...
2: O sigui, sortir de titular
3: i
2: amb Orlán és on Dardé, on Sala,
3: seure. No, en Dardé no crec que...
5: En Sala no el seurà, així com està ara.
0: Home, no bueno, pots, és que ara mateix no el pots seure.
2: No pot seure.
3: Tens un tio és un fitxatge o que està donant més bon rendiment
0: ara mateix? Final,
3: perquè a tots els altres, Josep Cerdà...
5: I quin missatge dones si el seus?
3: El Bumbo va fer una pretemporada d'escàndol i ara a la Lliga no hi surt.
2: Però tot depèn. Tu ara imagina't que en Luis García s'ha assegut amb aquesta gent i s'ha dit, lots, bon necessito tots i el que farem és que cada dia deixen-se'n anar a
0: golpe. No hi ha cap
5: problema, però si
2: hi va deixar i els hi diu...
5: I seus en Sala perquè un 60 guanya 3-0, no s'interpreta com res, és una rotació i ja està.
2: O si ell pensa que pot ser partit que ve, li interessa més que s'hagi en Sala i sortir Torre, doncs sobrarà en Sala. Jo crec que va, en un principi del partit m'ha donat la sensació com que en Morlanes i en Dardé estaven a la mateixa altura a dins el camp.
0: És veritat que en Donald Test, no sé com ha arribat, ho podria fer, però és que ara mateix no veig ningú d'aquests que han dit, de mig d'ullant, que pugui fer la feina que fa en Morlanes.
2: En canvi,
0: jo no li veig en Dardé fer la feina. És un tio que no bota un balon de llap, en Dardé.
2: Això sí. Dir, no, jo dic per posició.
0: L'únic que te pot donar un pot de contundència a darrere, de tots els que han dit, és en Morlanes.
2: Sí, això sí.
0: Menys a dir, jo crec que aquí serà el millor si qualcú no ha de rotar tant, jo crec que serà ell per necessitat. A lo millor amb bastant Donald aquest bé, que varen dir que podia jugar també de pivot defensiu, bueno, a lo millor sí que li tocarà.
3: Jo crec que li tocarà donar descans a ell perquè el Morlanes és una la que es propensa a lesionar-se. També. I quan se lesiona sempre...
0: En Torre també, eh?
2: Sí.
3: Això.
0: Però en Torre no acabava, si no recordava l'any passat.
3: L'any sempre té dues o tres lesions d'aquestes de dues o tres setmanes. I...
2: De la que diguem avui, diumenge passarà al contrari.
5: I
2: la setmana passada va ser així.
5: El que han quedat, internacionals absoluts, Valls en tipus Comas, no?
0: En Valls, no n'hi havia un altre que era.
5: Valls en tipus Comas, i un...
2: Valls en Mojica, Muriqui...
3: En Mutsa, no sé si és...
2: Burgigili...
5: En Mutsa, Abastat.
2: Ah, no, en d'això, en... No m'estirell.
4: El Bumbo és segur. El Bumbo segurament serà internacional.
0: Jo crec que n'hi ha en Bongoles internacional, mira on som. Bueno, Pep, Miquel, vosaltres què trobeu? Perquè...
6: Jo crec que...
4: Bueno...
6: Dali.
4: Bueno, jo estic un poc amb en Martí. Jo crec que en Lluís García no promet res a ningú. Jo no hi crec tant en les votacions. Vull dir, és un equip nou i ha d'anar provant coses, res més. I és futbol professional, això. Si qualcú està tristó i pidar per Nadal que faci una carta en el rei i demani partit. Vull dir, no ho sé, jo crec que no... Antonio Sánchez, en Tardés, qui són aquí, si hi ha algú qualcú i te passa la mà per la cara, pues, tio, aplica'm més, entrenes a tope i demostra que ets millor que ells. És futbol professional, això. Vull dir, no... Vull dir, ningú broma res a ningú. I tenim un objectiu que és molt complicat, que és pujar a primera divisió. Vull dir, jo sí que al costat trist, a 4 partits, pues malament anam, eh? Vull dir que... No ho sé, jo m'ha fet molta gràcia això d'en Dani que ha dit en Joan Rafel, però bueno, mos deixant de tonteries. Vull dir, si estàs trist, que teva.
6: Jo som un poc de la manera de... Anava a dir una cosa per escoltar. És a dir, tenim molt de mig camp, vale, però aquest mig camp hi ha gent que l'han de passar allà per allà, l'han de passar allà per allà, mos servirà més qual te pitjorarà de fer d'estrem, qual te pitjorarà de fer defensa. I jo crec que el que està fent més que rotant és provar.
2: Sí.
6: Gent de posició diferent, si l'ho està fent.
2: Jo t'anava a dir ara.
6: És a dir, està provant...
5: Cerca la tecla.
6: Sí, sí. I a veure man què té, realment. I jo crec que si això em trobo un moment que pugui jugar un poc més cap a les bandes, perquè li falta molta penetració, perquè en Jurat va deixar dues corretes allà penjades, que si té gol i val un mes, ojo,
7: ja, però encara
6: no, i no li arriben.
7: Encara li falta...
6: Això és el que jo li deu un 10 partit de marge, un 5 partit de marge, i ja és ullint.
0: Ja, si voleu, per anar avançant, podem analitzar un poquet... Ara ja hem entrat a dir un poquet que pensant que fa Luis García Plá, saps? Fernández. Que ja m'han fet gràcia perquè els he trobat sense voler. No xerra només de dos partits de fora, que podria dir, bueno, anem a controlar un poc més el partit, no sé què. Xerra de global de 4 partits. Estem xerrant de les 4 jornades.
5: El que hem vist, és, o el que jo he vist, el que jo penso, és que el Mallorca controla el partit, ofensivament i defensivament, però les ocasions els fas, no és que els faci sempre igual, els fa, arriben forçat i li falta amplitud, perquè tothom se'n va cap a dintre.
3: Perquè li agrada el joc d'interior, no. Però és que a Luis García li agrada el joc d'interior.
5: Vale,
3: és el que jo no entenc, perquè tenim tant d'estrens i li agrada tant el joc d'interior.
5: Però, claro, és que no obris el camp per crear espai.
3: Perquè li agrada jugar per de dins. Perquè li agrada jugar per de dins. I per això us aquí pot ser tanquen tan bé, perquè si tanquen un joc de dins, ja a Mallorca queda un poc molt bloquejat.
5: Si les bandes pugen... els laterals s'hauran d'obrir.
3: Ja, però el que jo estic xerrant l'altra setmana, però és que s'han perdut els estrems de tirar això en la cama bona, però és que s'ha perdut. Sempre lluïem els estrems de cama canviada, sempre tirar cap a dins. Per això dic que millor en Lubumbo donia millor rendiment si viuràs la seva cama bona de penjar pilotos. Perquè sempre li agrada arribar a línia de fondo i la seva cama de pollo, la dreta, la de polla...
2: Però millor la idea de Luis García és no penjar balons.
5: En Sala.
3: Però és que s'han perdut aquest estrany com que hi tens d'en Estanco, Vic Campano i Novo...
2: Però una cosa molt fàcil. El meu tu veus en els entrenaments o com, per exemple...
5: Com ho fa,
2: quan rematen Fuentes i diu tu, però mira, pues, així però no aconseguirem res, però anem a fer-ho d'altra manera.
3: Però jo te faig la pregunta, per què tenim dos delanters d'un, no sé ara el que fan en Fuentes, fa...
2: Metro quasi 90.
3: I l'altre,
5: dos hermans.
3: Si tens dos tios superals i no penjant pilotes.
2: Però ara tu m'ho contestaràs com a míster que has entrenat. L'altura ho és tot.
3: No, però bueno, si tens dos tios altres també. Si
5: no,
3: són
5: ara en Múnich li anava bé.
2: Bueno, anava bé quan tu va l'Ombria més o manco, curiós, però
5: sí, l'Ombria
3: que demanàvem els trens perquè era un tio que anava, que el seu fort era d'anar cap i en Mutsa aquest i en Adrián Fuentes, no sé si...
2: Jo crec que va plantejar el partit a fora d'una manera i a dins Girona s'havien de plantejar d'una altra.
3: I després el que hem de dir, tots els equips no s'esperen darrere. Jo crec que en Mallorca jugarà molt millor quan juguen contra un Almeria, Girona...
2: Sabadell.
5: El Mallorca jugarà bé quan s'avança en el marcador, no, que l'altre ha de sortir.
3: El que marque primer té molta guanya segona.
0: El
3: que marque primer té moltíssima guanya. Té quasi té un 80% d'un partit a la seva butxaca.
5: Jo veia bé que en xerràvem l'altre dia que el Mallorca surt el primer quart d'hora com que s'ha de menjar el món.
0: Ja
5: que
0: no,
3: no ha sortit tant.
0: Ja no ha sortit tant. I jo és aquí on volia anar. Vens a dir, jo... I ara, potser en Xisco m'arranyarà. Jo trec que fa un joc ràcano. Perdona-me que ho digui així. Me dóna la sensació, fins ara deia, on som a Madrid al Barça de segona, tothom mos espera, tothom mos té llanes, i jo de cada pic crec que se mos està posant més que ara d'Atlético de Madrid. I vos diré per què. Perquè trec que tenim una molt bona plantilla, però no arrisquem en joc. I les dades, jo crec...
3: Però jo crec que tampoc no arrisquem, perquè tampoc l'equip no està ben conjuntat encara.
0: Pot ser.
3: Perquè
0: però a dia d'avui...
3: Si guanyessin dos partits de seguits, l'equip se molla...
0: Sí, però ja... a dia d'avui, sigui per l'oge sigui, ja me dona aquesta sensació. I la tem més, perquè si me n'anàvem enrere, a veure que els equipos eren molt xerets, la pretemporada jugava molt per banda. Els estrens participaven molt. I això s'ha deixat de fer. I hem passat, com han dit les dades, s'han dit abans, a un control, que deia Martí, ja més que control de partit, tenim control de pilota. Que no és el mateix que tenir un partit controlat. Perquè a Granada no li tenien el menjar molt bé controlat.
3: No.
0: I van tenir més possessió que a Granada. Però és un control de pilota que no produeix.
2: Inocu.
0: O sigui, és en defensa. Crec que ja, d'on va fer més passes? La parella que s'ha fet més passes entre ells, estic segur, que són en Valgent i en Raïl. Estic seguríssim. I això és una possessió estèril. Ja no és aquella possessió que deia l'altre dia, mi rient, comparant amb la Barça en Guardiola, de fer una possessió afrontar el d'àrea contrari, a mirar de trobar un forat a una genialitat. No, estem xerrant que estem controlant el partit, però dins el nostre camp.
2: Claro.
0: I ho trobo raca, no? Perquè crec que el Mallorca té jugadors com per permetre-se arriscar més. Ja no dic que si ja hem aquí o Brasil... No, arriscar un poc més. I que si perdem una pilota i ens fan una contra i ens foten un gol, perquè mala llet... I nosaltres en farem dos.
3: Menti, que nosaltres jo crec que arriscarà. Jo és que...
0: Vam
3: dos Mallorca estan diferents. Que dir,
2: clar, jo és que... No, dic, perdona.
3: A Palma troc que fa bé va més a cercar l'equip contra ell, i a fora camp, pues, millor se reguarda un pelineu. Que està clar que contra el Dense, per això és un equip que s'hauria d'haver guanyat. Però jo és que no vaig veure el partit, però segurament se va tanquear darrere, jugar a la contra.
0: Sí,
3: jo vaig dir que tenia dos tirs davant, que la jugaven bastant bé davant, que quan se movien molt bé.
2: Sí, el Fidel.
0: Per exemple, la sensació de perill...
3: És que, perquè de tots els equips que han jugat ara, diguem quin equip no s'ha tanqueat, no s'ha esperat darrere, quasi tots no s'han esperat darrere.
0: Sí.
3: I serà així quasi la tònica durant tot l'any.
2: Sí, però per exemple...
3: Això t'he dit, el que hi ha segur contra Julián, contra Girona, o que estan o Gallitos de dalt, aquests voldran acercar el partit, jo crec que serà un partit molt més diferent. I el millor aquí és el bon altre feim aigua, també.
2: Però jo una de les coses que vaig apuntar durant el partit és que quan hi havia l'acoso i derribo contra la porteria contrari, tenies molta acumulació de mitjos, però que l'únic que feies és passar el balon d'un puesto a l'altre... que potser estic d'acord amb el que deu vosaltres ara, pues hem de mirar d'obrir o cercar gent que faci un regat, que el que deu l'altre dia, que desbordi, que creï una jullada.
3: Jullada, també cal que pica a penjar pilotes, no vol entrar per mig i l'àrea.
2: No,
0: per exemple, l'únic que prova de fora de l'àrea és en Sala. No he vist ningú més que ho intenti de fora de l'àrea.
2: També s'ha de dir que els remats que varen tenir i els varen tirar allà no hi plou, el lato a la frontal de l'àrea, el Lubumbo que li pella i que acaba les forces. Tu dius tu, el Lubumbo a la dreta no xuta.
0: En Sala va tenir una molt franja per xutar de fora de l'àrea, si cal li agrada ell, i va ser un xutat de genari. Bueno.
2: Sí, però va tenir un altre que li va pellar molt bé, també.
0: Home, el penal quasi tomba la porteria.
3: El penal, per jo el va xutar bé.
0: Està ben xutat, aquest penal.
2: Sí, està bé, està superbé.
3: 9 centímetres més cap a dins.
0: 2 centímetres més cap a dins i la pilota.
5: Ja rebota el palo i entra.
6: Botava al revés i el porter encara no havia tollat el terra.
0: No. El xalipell una bona paperina. Està ben xutat perquè el xuta fort i un palo.
5: I a mitja altura hi ha ajustat un palo.
2: La pregunta que poden tirar a l'aire és... Diumenge sortirem en dos extrems i molt oberts.
3: No, sortirem
2: a repetir
3: molt.
2: Sortirem
3: igual. Jo crec que sortirem més o menys igual com ho darrer partit, però qui és que llevarà del centre del camp? Aquí està el dubte. La defensa serà la mateixa.
5: Perquè n'ha de llevar qualcun? No n'hi ha ningú fotut, no?
3: Però qui rotarà?
6: Qui rotarà? Així serà molt
3: desentendre. O lleven Lubumbo i fa el que he dit, de posar un poc en Sala tirat a banda, o Torre tirat a banda... o colcuda de 3 de mig
5: igual que heu de repartir a Sant Boix.
6: Jo aproveria això de dir un xisco de posar en Sala tirat un poc més a banda i...
3: que el millor vagi tornant amb en Torre.
6: Bueno, provar això
3: jo...
6: no a mig, no hi envia l'ol.
0: Jo faria una cosa que no
3: tenia millor
0: no faria. Que és allà on ha funcionat més aquest lot, que és posar lo bombó de parell la delanter.
2: Això t'anava a dir,
6: pot ser.
0: Perquè
5: 4-4-2,
0: el partit bon del Lubumbo
6: per força
0: que varen sent el Morigi eren en dos puntes.
6: Sí.
2: I qui tenien per darrere?
3: Costa.
2: No, just darrere ells.
0: En Torre.
2: Que va fer 3 gols.
0: Clar, però aquí tornàvem a estar. Has de seguir llevant un mitjà per fer això. I has de renunciar als estrens. que això és l'altre, que hem de veure, man. Després, on ho... Man, en Josep Cerdà, per exemple, pot jugar per darrere, sí, per darrere la delantera. Si dius, deixa'm en Josep Cerdà. Jo crec que en Sala també hi pot jugar per darrere la delantera. Però, bueno...
2: Jo l'altre dia jo no, no me'l vaig acabar d'agradar.
5: Quin Josep?
2: En Sala. Se va veure molt, sí, però no la vaig... No la vaig veure amb aquesta idea que té un...
0: Miquel Àngel, tu què faries? Pensa que tenim un número de Luis García, li telefonava ara.
4: Jo, sincerament, l'únic que no tocaria seria molt Flanes. Tot el més se pot tocar un poc. Jo, en Pablo Torre, mitja punta, m'agrada molt. Però, bueno, també ha de funcionar. Jo, el Lubumbo, evidentment, jo m'agrada posar-lo allà d'extrem amb una línia de tres davant. No acaba de funcionar aquest lot. Però, bueno, més enllà d'això, no ho sé. Vull dir, el dia del Ceuta apareixia amb el Brasil del 70, i ara, bueno, apareixia amb el... No ho sé què dir-te. Vull dir, hem d'estar tranquils, hem d'estar tranquils. Jo crec que Mallorca ho du bé, rotant bé. Vull dir, si Luis García troba que ha de rotar perquè ha de trobar el seu equip, o pues endavant. I jo, en principi, pues, jo estaria content perquè el fitxatge en Alex Sala ha funcionat, que s'han quedat jugadors importants. Jo l'únic que no tocaria seria Morlanes. Tot el més, fins i tot en Sergi Dardé, el sabria, si fa falta. Vull dir, en tranquil·litat.
0: Bé.
2: I
4: una darrera cosa, jo seguiria jugant per de dins, perquè la plantilla que tenim ara és per jugar per de dins. Mos pot agradar més els extrems o no, però en principi la plantilla que tenim és per jugar per,
0: de jugar per de dins. Sí, però no podries jugar en dos puntes, m'entens? Claro. Si vols jugar per de dins.
3: Però jo aquí és bon, fa falta un delanter així, tipus Correa, com ja vaig dir jo, per jugar per de dins.
2: En Cito te pot fer això.
0: Te pot fer aquesta funció.
2: Claro.
0: A la millor no te farà cap gol, però li va donar dues altres assistències en Murillo, sí, sí, jugar
2: sí, sí, sí.
0: Vens a dir, i faig dos centrals, però jo no estiguin tan tranquil.
5: En Sala,
0: per exemple, deuen que en Butsai i en Sala són molt iguals, i jo no coneixem molt en Butsai encara, perquè ja jugat molt poc. Però ja em dono la sensació que no són tan iguals. O sigui, físicament, si els posen davant l'altre...
2: En Butsai en Fuentes, vol dir?
5: En Fuentes, no dius?
0: En Fuentes.
2: Vale.
3: Allà estem buiats, jo ara.
2: Jo també.
0: Butsai en Fuentes estan... Físicament, a lo millor sí que s'assemblen molt, són alts, són corpulents i tot això. Però ara traig en Fuentes, i ho deia l'altre dia, ho remarcava en Xisco, té una explosivitat que crec que en Butsa no té. Si en Butsa sí que el veig, a diferència d'en Fuentes, més bon rematador, que en Fuentes n'ha tingut un parell de clares, d'empenyar la pilota, ha de fitxar un cap, i l'ha tirat de fora, l'ha tirat un muñeco. Crec que poden ser diferents. Inclús, si ja s'atrevís del tot, jo els aprovaria junts.
5: Sí, jo anava a dir.
0: I no passa res, vens a dir...
2: Però és que tu el que pot fer és tangent un joc interior, o sigui, tangent un mitjós i tangent uns extrems, doncs segon el millor partit replanteges. Lleva dos mitjós, fitxa dos extrems, i se fitxa tots allà davant...
0: Perquè si se fitxa l'equip darrere, fot-li dos delanters, dit l'àrea,
2: claro.
0: Què fa? Vols estar darrere, anem a jugar dit la teva àrea.
2: Però qui t'hi diu que no ho puguin fer?
0: Exacte, és aquí on jo dic que trob per una banda que l'entrenada arriscar més i després tracti a jugadors que han d'arriscar més.
5: Pot ser que es tenen sabut sense recanvi, de no si fiques en Fuente i en Butsa, després aquí fiques per millorar el que hi ha.
0: Pots replantejar el partit, el lògic, després tu pots dir, pues, ara m'aquest amb un punt i jo potser, claro. Si no m'ha funcionat així.
3: Queda anat d'on prats.
2: L'altre dia.
5: I en Cerdà
4: i en Fuentes no poden jugar també davant.
0: Sí, també, eh? Sí. Jo crec també que hi ha l'alternativa de jugar en dos punts.
3: És que té moltes... Però jo, de mig camp, però té moltes alternatives.
2: Però si així com l'altre dia va fitar allà un cremull de jugadors i no van aconseguir fer res, pues, és moment de dir, no, escolta, pues, en lloc de fer això, pues, replanteix i faig una altra cosa.
0: Per això crec que ha d'aprendre... Liso... Crec que el Luis ha de començar a prendre també decisions durant el partit.
2: Sí.
0: Que ja sí, també ho fa, si ho vols hi fixar, que envia peça per peça. Llep en Fuentes, entra en Butsa. Llep en Tor... Bé, va llevar el Lubumbo. El Lubumbo és...
2: Sí, el va llevar, el va llevar.
0: Val, i reorganitza un poc, però més o manco és...
3: Pesa per pesa.
2: Sí.
0: Llep en Dardé fitxa aquest, llep aquell... Són posicionals, ho canvi.
5: Ha de ser que anem a seure de vora i li diem, ara fa això.
0: Home, ja. Jo crec que el Mallorca, si volgués funcionar... No t'he dit de vora, però allà no VIP...
5: Allà no vi, amb un taburete.
2: No. Allà no vi, amb un d'això penjois allà. Luis, ben vint aquí.
5: Ah, sí. Canvia ese.
2: Bé, lo ves.
5: Però no anem juntos.
2: Exacte. Que se passi per davant a nosaltres. I nosaltres li direm res. entre canapé i canapé,
5: va,
2: dues paraules.
5: Va, altres, no esperen que vengui.
0: Bueno, sensacions. Voltros, eh? I ara ho farem així a modo d'enquesta per veure com està el mallorquinisme. Sou més d'anem a pellar foig o quan de Miguel Àngel de...
3: Jo crec que mentre guanya lo de casa, ara el primer partit que perdiguem aquí de dins, aquí ja hi haurà...
0: Em perdrem dins el Moix, eh?
3: Ja dic,
0: perquè no. Jo crec que dins el Moix serem molt
3: perden,
0: forts.
3: Perden, perdem, qualque empat sí.
0: Bueno, qualque
3: empat sí, però perden...
0: Clar, te pot passar, això.
3: Hem de posar... Aquí sí que
5: quedava forts.
2: Jo la que vaig trobar l'altre dia, hòstia, igual que tu vas tenir 7 xuts a porta i no sé quantes xuts tot generals i em vas fallar no sé quantes, l'Eldense en va tenir dues,
5: sí,
2: que no es va voler fitxar perquè no van voler entrar.
5: Minut 89, no?
0: Bueno, l'Eldense, almenys el que jo te deia, és contres, que després tenia dos tios molt ràpids de davant i t'arribaven i te feien la jullada.
2: Un xut en Fidel, que xuta d'un punt de penal, que el seu extrem fa una jullada, la passa enrere, els dos centrals ja eren de baile palos, i el tio està tot sol al punt de penal. Tot sol.
0: Això mos passava molt l'any passat. És una jullada.
3: Jo crec que no passava molt perquè no tenim aquest ancle que sempre hem xerrat tot des que hem començat.
2: Aquí anem.
5: L'any passat mos passava fins que Mascarell s'hi va posar.
2: Efectivament. Li demanem que torni.
5: Sí. Tens un número encara?
2: Ostres.
0: No sé si pots ser. Bueno, això és un número. Ja sou més.
5: Jo som d'esperar la fira.
0: De ja teniu nervis perquè vos pensàveu que això seria...
2: No. Jo trob que s'ha de fer alguna cosa.
5: S'ha de fer alguna
2: cosa. El que deies tu, el que no pots fer és fitxar una línia de 4 i ja...
5: Rotacions, tu has de fer... Però no n'hi ha de pellar foc.
2: No, punyot, pellar foc no. Pellar foc no. Però és vera, que estic d'acord amb el que diu ell, que a la segona part el plantejament que fas contra l'Eldense...
5: Jo crec que ell veu que tens un partit i que arribes, però és qüestió de temps de que coca una entri.
0: Però tornem a ser aquí, que jo crec que aquí arribes, jo crec que... Si hagués estat valent, si ell hagués actuat amb valentia i volent-se un Madrid o un Barça, dir, no, jo aquest partit l'he de guanyar.
5: Tu sense saber el resultat, quin canvi fas a la mitja part?
0: Perquè... Jo a la mitja part no ho sé, però en un minut 60, si el partit se llegeix igual, jo he fet d'ordre l'entès.
3: Sí.
0: Si jo he fet d'ordre l'entès, tanmateix té l'equip potenciat a darrere.
2: Sí.
0: Per fitxar en torn de l'entès, hi ha punt de defensa si fa falta.
5: Quin moviment haguessis fet?
0: Pues a la millor he llevat un dos central, jo.
3: Sí.
0: O, hagués fet el que va fer després, de llevar un lateral, fitxar en Somajor o aquell en banda i jullar entre les defenses de darrere. Tenien l'equip completament tanjat. Vens a dir, vés a no assegurar tant... O sigui, ja m'ha donat la sensació que va ser... No fas coses que perdem,
5: si no pot guanyar, no perdis.
0: Anem a veure, també no era el Granada. Vens a dir, tu jugues contra el Granada i dius, bueno... Té una certa agilitat, té unes certes aspiracions. Jo conto l'Eldense. En tots els respectes, eh?
2: Sí, ja anava a dir. Tots els respectes de l'Eldense, un camp de futbol, hi havia 4.000 persones, que n'hi caben 6.000.
3: És un nou camp, què han fet?
2: I que d'aquestes 4.000, 300 eren de Mallorca.
5: O sigui... Que per cert, ara serà d'en Messi.
2: Mana?
5: Ara serà d'en Messi.
0: Això diuen, ara bon.
3: Que ja no està fet.
5: Un diari bon.
0: Tot el que et més aquí a Miami per Elda.
2: Ho marxa...
0: Esport ho diu també. Menjar fantàsticament a Elda.
5: Un diari diu.
0: Molt millor que Miami, però...
5: Bé, res. L'any que diumenge... Què és diumenge?
2: Diumenge.
5: Diumenge guanyarem.
0: Miguel Àngel, tu, que... Sensació que tens tu.
4: Bueno, jo, mira, no estic d'acord amb tu lo darrer de tot. Jo crec que és vera que en Luis García va anar ferrat en part sí o sí, i si caia el gol, si guanyàvem bé, i si no, també. I ho dic perquè la segona divisió no té res que veure. Vull dir, ja fer una comparativa de motor, ¿vale? Però m'ho sortiré un poc. No sé si qualcú d'aquí li agrada el motor o no, o qualcú que m'ho pugui sentir.
3: Sí.
4: Però jo la segona divisió la compararia més en Sopanis Dakar, ¿vale? I la primera en la Fórmula 1, on hi ha dues escuderies que són molt clares, els que guanyaran perquè tenen més pressupost, perquè tal, no sé què, sempre són els mateixos circuits, és tot més matemàtic. En canvi, la segona divisió, això que seguim el coco, que tothom mos espera, jo m'atrevia un poc a això, perquè nosaltres tenim una cosa que no tenen molt d'equips, que és que no tenim, diguem, experiència en segona divisió, gràcies a Déu, també sigui dit, però... És molt llarg aquesta segona divisió, serà molt llarga. Un puntet de fora que nostra també és bo. Mira, Jo he mirat dades, he fet com en Joan Rafael, he mirat dades també, i he mirat els partits guanyats i perduts dels darrers dos que havien ascendit les darreres temporades, d'acord? Per exemple, l'any passat puja el Racing i el Deportivo i crec que guanyen 22 i 25 partits, algo així, més o manco, eh? Això vol dir que han de guanyar dues terceres parts dels partits. I una vegada fet això, ja està. Ja ets el primer divisió.
5: Mira, jo, Miquel Àngel, ja t'empolla amb el que dius. I un poquet per ajudar-te amb això, jo tinc apuntat que el primer va fer 82 punts i el segon va fer 77. En 42 jornades, això és una mitja de 1,9 punts per partit i 1,8 punts. Vale? O Mallorca ara en du 1,75. És a dir, i la pregunta és, o que ara van els tres primers, que són Castellón, Eibar i Sabadell, que duen una mitja de 2 punts per partit, els avells en suficient equip per mantenir la mitja tota la temporada?
2: Jo no. Això ho sabrem el mes d'abril.
5: Miquel Àngel?
0: Val, però això que diu en Martí, que diu en Miquel Àngel, no va, no està renyit en el que jo he dit de que...
5: No, està renyit en què paciència.
0: No, jo paciència, som el primer que he dit, que trobava que havia de tenir.
5: Està amb això.
0: Que... Però a la vellada pens, que també...
5: No fas un punt per partit.
0: Però a la vellada pens, que també, hi ha moments que has d'anar per un partit.
5: Sí,
0: i el Mallorca se li va posar un partit, com? Per dir, en el que de Miquel Àngel, faltaven 30 minuts per jugar el partit i tenia l'equip tancat dins la seva àrea. És un moment de dir, pongo la canela a l'assador.
2: Això quan mos ho feien a nosaltres, mos marxaven sempre.
0: El que vol pujar, de dos equipos civils allà, és un Mallorca. Mallorca.
5: Sí, sí.
0: Ben que dir, que tot això està molt bé. Les dades que ja us he parlat també són dades que els hi pot fer mil anàlisis. Però que no final hem de tenir clar que si volem fer aquests punts que necessitem, aquest 20 i pico de partits que hem de guanyar, en qualsevol moment haurem d'anar per un partit. Perquè en el final això també va lligat en com han fet els gols fins ara. Mm. El gol fins ara, i tu l'altre dia eres molt crític amb això...
5: Sí, sí, i ho som.
0: Són de pilota aturada. Han fet un gol de jullada. Tot i que en Martí no troba que sigui de jullada, però és un gol de jullada. És un gol de jullada a la pilota en joc.
3: Vale. Martí sempre ha de fer contrari.
0: Sí. No, però ho dic en el sentit de... Ho dic en el sentit de que, clar, anem a fer-ho, anem a intentar-ho.
5: Estic d'acord amb tu.
0: I està un poquet... Jo crec que molt falta que, quan dèiem que el Mallorca ha d'anar avançant, que té aquest marge de millora que per exemple no, potser no tingui ja el Sabadell o potser no tingui ja el Castellón perquè estan molt amunt dins el seu joc, el Mallorca dins aquest canvi, aquesta millora que té, n'hi ha una, per això aquest marge de millora que està a la banqueta, que està a la presa de decisió durant el partit, i li hem de dir també no passa res, jo no ho vull
4: enganyar. De totes maneres, jo crec que Luis García també, Ferran, d'aquest punt, cercava una cosa més emocional, no? Per dir alguna cosa. D'aquests quatre partits que han jugat, per jo el més important és el primer de tots, dins que nostre, que varen guanyar, un club més romanco també en categoria, com és el Valladolid, i això mos va donar, pues, no ho sé, molta energia. I jo crec que Luis García en aquest darrer partit cercava no perdre, perquè això vol dir que guanyes a Cateva i perds de fora. Bueno, no has perdut, almenys el pròxim el guanyem. Això està clar. Ara mateix, el 90% del mallorquinista dona per fet que guanyem el Sabadell.
0: I ojo.
4: Però no perquè sigui un desig de coret, sinó perquè ho dona per fet. Vull dir, bueno, això ho veurem.
2: A la que no estic d'acord, tu no te'n pots anar ullant de l'Elda a no perdre.
5: No, segurament un plantejament era no perdre, però en busca...
0: No, plantejament durant tot el partit passa no perdre. Si no hi hagués accident, que potser cercava aquest cop emocional que diu Miquel Àngel, i ell...
5: Però si el penal entra...
2: Sí, i si el Cidel entra...
5: Això seria d'una altra cosa.
0: És una jullada, una altra pitja pilota aturada, que si t'entra, t'entra. I fantàstic.
5: Però te l'han fet en un penal, l'has provocat.
2: Sí, sí, està provocat, no ha entrat, hi ha problema, però... Però ja és la regla de 3.
5: Quant de xuts a porta hi ha la primera part?
2: Tot el partit, un Mallorca va fer 7 xuts a porta.
0: En tots els pals.
2: Vale. Tres pals.
0: I no hi entren un pals.
5: I xuts?
0: En aquests.
5: Xuts.
2: Xuts a la millor en 12 o 13, si no ve malament.
0: Crec que hi ha d'entrar-hi de 7.
2: Vale.
0: Però...
2: L'Elden se'n va fer 3.
5: Sí.
2: Però...
5: Per tant,
0: la sensació de perill...
2: Si analitzes les jullades...
5: Jo penso Mallorca...
2: Si analitzes les jullades i mires... Ui, que no varen entrar perquè no varen voler entrar... És un 2-2, eh?
5: Jo veig al revés. Jo veig que
0: és molt partit de Granada.
5: Va intentar no perdre.
0: I aquí hi ha la diferència entre l'Eldense i el Granada. El Granada tampoc no va fer una borrada, no? Va arribar 4 ballades, moltes d'elles després d'haver fet el primer gol, que era per Genota, si ja m'havia envoltat molt per intentar empatar, i te faig elles 5 jullades que ja m'ho va fer. I m'ho va clavar 2 gols. A la diferència, el Granada té gent per fer 2 gols i l'Eldense potser li costa més fer un gol. De fet, han destituït l'entrenador.
5: Aquest dia...
0: Però anem avançant. En Miquel volia destacar la figura del capitán.
2: El capitán.
0: Conta molt.
2: Capitán, no, jo me va cridar l'atenció perquè quan vaig llevar el partit, jo ho tenia posat a la tele i això, i Bujudot se'n van cap a la grada, allà on hi havia aquests 300 mallorquinistes, i se varen quedar a una distància prudencial. I tu veus, la xambra varen enfotar a la grada, i aquella gent, aquells aficionats, els hi deien alguna cosa, jugadors. No sé si els hi deien guapos, o els hi deien mercenario, no sé el que els hi deien alguna cosa. Però aquella gent no se va quedar, o sigui, els jugadors se varen quedar allà, i varen dir, jo no pas... Jo què sé, a lo millor se'n recordaven de final de la temporada passada, o crits que hi va haver i...
5: Tot Nirvis.
2: I un Nirvis que hi va haver i aquella... Vale. I en Raïlla va arribar allà i ells li va dir, apa en band. Jo crec que ho va dir literalment, apa en band. Llavors va dir, vinga, pa'lante. I se m'adu fins a la grada i varen saludar un per un a tots els que estaven allà a la primera fila, suposo gràcies per venir, per motiu per avall. Vaig trobar aquesta figura d'en Raïllo, vaig trobar el moment d'en Raïllo molt ben fet. Molt ben fet.
0: Sí, sobretot per un Pablo de Miquel Àngel, per anar creant aquest ambient, que hi va ser en un dos ascensos, en un final, aquesta unió entre la grada i l'afició.
5: I en Raïllo ho sap.
0: Tot i que apareixi que hem indultat en els màxims culpables de la situació que ens trobem, perquè ja ens han sortit dos rosites, tots dos, que són dos jefes.
2: Sí. De que saca puntes.
0: No, dic, jo crec que torna a ser necessari i torna a hi haver aquella unió d'anar amb tots allà mateix.
2: Però a veure, m'ha cridat l'atenció que només va ser en Raïllo i que en aquell moment, com ja se'n va donar compte d'això...
0: És un llipità.
2: És un llipità. Sí, també hi ha altres llipitants. També...
0: Però...
2: Amb Sánchez també era, amb Valiant també era, amb Lato també era, vull dir, tots aquests eren l'any passat quan els hi varen ploure polades d'insults. Però... m'ha agradat aquesta figura d'en Raïllo de dir al·lòs, ell anem allà
5: però
2: aquí,
5: en Raïllo
2: fins
5: aquí. És el que té més ascensos en la Mallorca
0: i d'ascensos
5: en té molt
0: són perillosos
5: té molt d'ascensos
0: té molt d'ascensos i d'ascensos
5: quasi
0: un mateix en
5: té molts o no en té molts
0: en té molts vale, pròxim partit l'he tret de lo de la porra perquè crec que és prou interessant analitzar un poquet la situació en la que està el Sabadell. És el Sabadell, ve aquí a Som Moix, el Sabadell va pujar, ho recordam, aquesta temporada ha pujat la seva reestrena, perquè ja havia estat a segona, però torna a estar a segona divisió, després d'un parell d'anys de passar al pillo, arriba a segona divisió i està en tercera posició a dia d'avui. Ja... segurament és anecdòtic per la que
2: bueno,
0: de Martí.
2: Bueno,
3: sempre hi ha qualcú de...
2: Tenc uns números.
5: Opa, dale. Vale, va de números, això, eh?
2: Va de números, no sé per què. El Sabadell està tercer, com tu dius. Vale. Què ha jugat el Sabadell fins ara? El primer partit va jugar contra l'Sporting.
0: Ojo.
2: Fora camp, 0-0. Ojo. L'Sporting ara mateix està a la mateixa punt que nosaltres, eh? Ara mateix. Va empatar a 0 dins Castellón. Un altre empat a 0 fora camp contra qui ara està primer. A dins que seva l'Almeria va guanyar 1-0. L'Almeria està un punt o més per darrere nosaltres. I el darrer partit, que és el més que no me quadra en tota aquesta estadística, és que a dins que seva contra el Córdoba, que ara està Udinova, va fer un 3-2.
0: I...
2: No he vist res.
0: El partit se va posar 2-0 al Sabadell, no pareixes? Li empata el Córdoba, 2-2, i després hi ha un penal molt ja a lo darrer que salva el partit. Però...
2: però que ve, sobretot, de 3 partits contra rivals més o manco exigents, si miram històric la classificació actual...
0: El Córdoba també...
5: No n'ha produït cap.
2: El Córdoba ara no està fi, però
5: no,
2: bueno...
5: No, Miquel, no n'ha produït cap.
2: No n'ha produït cap. Dues victòries i dos empats.
3: Fíjense de quin cas...
0: Són 2 invictes.
2: O Castelló n'hi és.
0: O Castelló.
5: I per sempre de munt.
0: No, o Castellón i ell, crec que són 2 i
2: 10 no, punts, són 3 victòries i un empat.
3: Leganés tampoc ha perdut.
0: Leganés tampoc ha perdut.
2: Justament Leganés.
5: Real, i passarem per damunt.
0: Leganés, que ve prest. El Xelmallor ara rep el Sabadell, que en principi, i el Leganés, que en principi
5: Leganés
0: havien de ser...
5: Leganés ve jornada 10.
0: Dos partits de, bueno, aquest els guanyarem, quan en Martí, en Miguel Ángel, potser més per cor, que per joc, o per situació.
3: Perquè després de Sabadell anant dins Girona, pot ser?
5: I no, després... anàvem a Real, anàvem a la Real,
0: que promen molt,
5: després ve l'Almeria,
0: Almeria i anàvem a Girona. O sigui, que mostra com... Era, bueno, no, era, tenim dos o tres partides, Elda, Leganés i Sabadell, que, bueno, aquests partits els atraurem, i després ve com un turmalet, no?, un poc d'Almeria...
5: Almeria, Girona, les Palmes...
2: Pui Major, Pui Major.
0: Que són equipos que han d'estar allà dalt, però ojo...
3: Jo crec que fiquen a ser d'aquí 10 jornades, no se sabrà.
2: Sí, això està clar.
3: Tu dius, mira, a mi el Sabadell, si hagués empatat, estaria 1-12.
2: Sí, jo la que vaig dir Sabadell, fora camp, ha fet 2-0-0, eh? Ahí lo dejo.
3: Vendrà a aquest ser otro equip, vendrà a aquest ser. I sortir a la contra, perquè és el que llegi que té.
0: Jo veig molt bé que el Sabadell hagi plantejat dos partits a fora camp de... No m'ho treure un punt. Com si treure un punt és una victòria, no? Però no crec que això hagi de ser el rol del Mallorca. Me sap greu.
2: No.
0: El que jo deia abans, saps? Jo... ho veig superlícit que el Sabadell vengui allí i foti l'autocar, és que ho veig molt bé perquè la seva manera de restar punts i s'ha de salvar quan tant és millor.
3: Si guanyen TikTok dic que no, estem necessitant 12 punts fora camp
2: i mos quedaran 70,
3: nos queden 73 punts per
2: 73 punts, vale, confio que diumenge siguin 70, no?
0: Miquel Àngel, com anirà contra el Sabadell? Creus que ha estat sort un poc al principi o... O creus que hi ha alguna cosa més?
2: Què has dit?
3: En sèrio?
4: Empatarem a 0.
3: Això vol dir que empataràs a la porra, no?
2: A la teva porra, això?
4: Si m'ho deixeu, sí. No, mem.
0: Ara te poso molt de res.
3: Ara te m'ha plegat.
0: Ara te poso molt de res.
4: Jo, si voleu, la porra pot 0-0, però jo crec que el Mallorca guanyarà. Jo crec que el Mallorca guanyarà. Perquè és molt més aquí que el Sabadell. Però per qüestions anímiques, vull dir... jo vaig un poc a la contra en Joan Rafael, vull dir, jo crec que el més important de segona divisió és no començar malament. Pots començar molt bé, com es va passar fa un parell d'anys amb el Lluís García, que està molt bé, perquè ja per Nadal pràcticament havien pujat a primera divisió, però vull dir, el que no pots fer és començar malament. I això el Mallorca, jo crec que el Lluís García és el que ho intenta. I sobretot que el Mallorca se va assimilant que és jugar a segona divisió. Jugar a segona divisió vol dir que tu de tres partits, no pots estar tres jornades sense haver-ne guanyat un. Això no t'ho pots permetre. I no te pot permetre estar més de dos partits sense sumar. Vull dir, són números, són dades, i és molt llarga la segona divisió, molt, molt, molt llarga. Vull dir, menys si ara empatant contra el Sabadell, Déu no ho vulgui, a 4-4 o a 2-2, que hi hagi espectacle i tal... Vull dir, hem d'anar tranquils. Per què? Perquè potser contra el Girona, que pareix molt complicat, doncs guanyant 0-1 o 0-2, jo què sé. És que no ho sé, vull dir, els cocos de segona divisió són molts.
5: Vam, tornant a la Lluís García, l'any que dius tu, l'any que va pujar, a més, havia llegit avui, en quatre partits duia 6 punts. I havia jugat 3 partits a casa. En havia guanyat 2, en havia perdut un i havia perdut un de fora. És a dir, duim un punt més.
0: No, havia perdut un de fora, no.
5: Havia perdut?
0: Sí. No.
5: Duia 6 punts.
3: 7 punts, duia.
0: T'ho he dit jo a l'editorial. 7 punts en 4 jornades.
3: On eres?
5: A vegades malament.
0: 3 partits a dintre nostre, em perd un d'aquests 3, guanyo els altres 2, i empat a fora.
5: Empat a fora, ja. Bueno. A vegades malament, ja.
0: Bueno, sigan. Escoltat.
5: Sigan.
2: Ni t'escolta.
0: Això és un gran. Ja saps, anem a la porra. Vinga.
7: Upipero. No venim a donar lliçons. Venim a dir la nostra.
5: Vol dir la nostra, però llavors no vol agradar res de la que
0: dius. Hombre, no, m'agrada molt el que dius, però no t'inventis les dades que ja t'han donat.
2: Jo t'escolt, que estigui d'acord, és un altre tema.
0: No, home, i després, si no ho diu bé, li direm. No deixarem. Walter me retreix quan ja ha dit Salas en Fuentes.
2: No, no t'han retret, volíem puntualitzar.

0: Un punt, dos punts.
1: Dos punts en Fuentes.
0: Fuentes.
1: I en Rayo 3.
0: Molt bé. I ara qui tocaria jo, en teoria.
2: Sí.
0: Per ordre. Vale, doncs jo don un punt en Josep.
1: Epa.
0: Sí.
2: Xufa.
1: Tira per a casa.
0: Volen que vengui, volem-vos. Josep, vol venir?
2: Ara per Nadal.
0: Un especial Navidad con Josep.
2: Hem de començar amb Aurefields. Sí. Tu coneixes molta gent.
0: Pet, no, ten bitllets, Pep.
2: Tu coneixes molta gent en general.
0: Bueno, dos punts i dos en Sala i tres punts en Raillo, també. Raro que tu i jo estiguin d'acord. Pep!
3: Jo un punt li donen en Josep perquè... Més que res, perquè li vaig coses. Perquè li vaig coses. I jo m'agrada molt veure gent d'aquí nostre.
0: Sí, m'agrada.
3: I s'ha llevat. Vinga, n'has de fer qualcun. Ja en tinc ganes. Dos punts en Enraillo.
0: Enraillo.
3: I
0: tres.
3: Hòstia, Enraillo, Sala. Jo ja sé, hòstia. Lleva, va, i en Sala, vinga.
0: Sala, vinga, molt bé. Martí.
4: Vinga. Un punt per l'olvidat. L'Arnau Tenas.
0: Molt bé.
4: Au, ara...
2: Però no li posaré un punt, jo.
4: Ah.
3: Li van salvar dos gols.
0: S'ha de dir que va fer un poc uloco, però bueno, no s'ha de
2: dir. Tres porteries a
0: cero. Sí, sí.
3: No, això sí.
4: Dos punts. Bé, dos punts.
3: Sí, sí, sí.
4: Han encarat a Llut.
0: Toma allà.
3: Hòstia.
0: Que li van anar tota la banda dret en un darrer moment, i tota teva.
4: I tres punts... M'ha fallat en Sara, eren per ell. Dóna-li en Sara.
0: Enye... Perquè hi fiqui un pròxim penal.
2: Enya.
0: Joan Rafel.
2: Jo, un punt era per en Calata Llut.
0: Calata. Molt bé.
2: Dos punts. Per en Tena.
0: Tenas.
2: I tres, me sap greu.
4: Tenas.
2: I tres, me sap greu, per en Morlanes.
0: Sí.
2: Jo sóc sí. Fonamental
0: dir-lo. Sí. Sí. Ara, sí. Veure, sí. Has l'olvidado.
3: Jo tenia dubte, dubte. Tenia dubte.
0: Miquel Àngel.
5: Jo, un punt per Morlanes. Ja sempre l'inclouré en aquest pobre lot.
0: Morlanes, quan... Vic, quan ets-ho darrer, faràs-ho primer a la porra.
2: La porra al 0-0.
0: Dos punts.
5: No, un punt per Morlanes, sí. Dos punts per en Rayo i tres punts per en Sala.
0: Molt bé. I doncs ja que estàs, m'ho pot dir la porra.
5: 0-0, vinga.
0: Toma ja, nil-nil, com diuen els ingladors. Martí.
4: 3-0.
0: Enge, ja començam. Va per ordre igual, eh? Te va bé, que ja ho deu anar treballant.
2: No,
0: Pep.
3: Jo voldria la porteria 0, però... 2-1.
0: Toma ja. Tu vols les pipes. Ah, mira, te pot tatuar ara, Joan Rafel.
2: Tu 2-1. En Jaume 2-1.
0: En Jaume 2-1. Espera, que l'he de
2: comptar. Separat les pipes. Sí.
0: Jaume 2-1.
4: Una paraula.
0: Te pot tatuar ara, venga.
2: Enge. Jo, 1-0.
3: Hòstia,
2: Dios. Saps que és el resultat més probable?
0: Xisco, m'aquieto sí, darrer, sí. No te queixis. Te deixo tu i me deixo darrer.
1: Bé, no han dit, no? Un 2-0.
0: 2-0. I ara jo me queda jo.
2: Un 5-0, home.
0: No, no. Això me queda
2: un... 5-4.
4: Un 3-1.
0: 1-1.
1: Que ho faci, no tinc que t'escolti.
2: S'estan brevant, la cosa.
4: Però apullarem,
2: s'estan
4: brevant.
2: Però s'estan brevant perquè la cosa és... Ja, tot eren 4-0, 3-2, 20 gols i espectacle.
0: Fem un partit xereig?
2: Ja hi ha dos empats, eh? Encara ningú diu que perdrem, però dos empats ja hi són.
0: Ja se vol que passi a l'Osabadell, ja m'escoltarà dir negre xerè.
2: Dos empats i 1-0, que ell també el volia posar.
1: Però jo confirmo que guanyarem moltíssim de partit aquí nostre.
2: Jo estic segur que els guanyarem, Jari.
0: Però jo se podrà guanyar tots 1-0 i firmaré ara mateix.
1: Jo crec que...
4: Però amb el Sabadell no.
1: Si perdem, perdem un o dos partits. Empatant, no t'ho vull que empaten 4 o 5. 5 o 6, però...
0: Més alerta que tot s'agrava i te podran treure d'aquí un primer mes.
3: Jo estic amb en
2: Xisco.
3: Estic amb en Xisco. Estem molt forts aquí. I a nostre, lligem bé.
4: A fora de casa els volem venir.
1: A més, crec que pots aquí però no venguin a jugar de tu a tu d'aquí a nostre. Crec.
2: Bueno, ja arribàvem al final del verano. S'ha notat o no?
0: Avui, per
2: això.
0: Demà comença l'escola.
2: Res, mos despedim aquí. En Martí té la seva secció, que... ja deixam que la gent reflexioni, ho deixam aquí, gràcies per seguir-nos escoltant, de xàpid som més gent, ho veiem a xarxes socials, ho veiem també en el nostre podcast, que és Upipero amb U, Spotify, i que podeu fer seguidors, posar la campaneta perquè vos arribi la notificació quan publicam quan podem. No diran demà.
0: Diven...
2: Però entre demà i passat demà, sí.
0: Sí. Diven que les seves publiqueu de matins. Jo, de matí no t'entenc.
2: Jo,
0: no,
2: quan podem.
0: Ho vespre.
2: No, de quan podem, ho
0: faig. Exacte.
4: Ja veurem-ho de matí.
2: I res, Martí, tu seguiràs xerrant, Pem.

0: Gràcies. Miquel, com sempre.
1: Gràcies.
2: Avui dimanja la cerveseta, no?
0: Sí, sí, toja.
1: Miquel Àngel,
0: bon dia. El meu fill vidi ja no jullo, o sigui, podré anar. Miquel Àngel! Se n'ha anat?
2: No.
1: Ep, s'ha teat.
0: Bueno, quan ve a fer una cerveseta, també.
1: Enya.
0: I jo, Joan Rafael, un servidor, gràcies per ser-hi i molt anem.
3: Opipero. Opinió sense filtros.
4: Piperos. Avui va de reflexió. Com aquell infant, quan el castiguen, perquè pensin
5: el que ha fet malament o com ho tenia que haver fet. I jo sí. Hi ha una pregunta que tots en ronda. Se li ha acabat la màgia en Sala? Perquè va començar com un coet. Gol, falta, un gol de falta, assistències, MVP, i ara un penal al pal, i poc més. Però hi ha una altra pregunta. Darder, on són els galons? Perquè nosaltres volem veure aquella passada que rompa una línia, aquella col·locació que crea un espai, aquella jugada que fa millor jugador el jugador que tens a de vora. Tirar un penal, això són galons. Tots recordam quan Abdon corria per demanar tirar els penals. I després, davant dels micròfons, el Lu García diu que mereixien guanyar, que s'ha de guanyar a fora. En Darder diu que haurien de guanyar per més d'un gol. I en Raillo, veient el que passa per Mestalla, organitza un besamans. Serà que ja sabeu venir Subasco? Però, Piperos, no està perdut. A la classificació de moral anam líders. Fins la setmana que ve.

0: Mallorca, ¿no?
1: ¿Y por qué no?
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
3: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Ibero.